0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Hola, Joan.
5: Hola, Sílvia.
4: Què fas aquest cap de setmana?
5: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: Quan fa que no fas una mariscada? És una festa de sabors de mar. Navalles, tamborilles, calamars a la romana, cloïsses, musclos, gambetes, escamarlans o unes garoines vora el mar ben fresques. El millor moment és ara.
1: Restaurant Els Pescadors de Cadaqués. Reserva al 972 25 88 59.
2: Carlos, están aquí ya. Juan tú, Barabadú, ¿cómo lo llevas tú? Dindón, ponte en acción, verás qué sensación. El movimiento se demuestra andando y el cariño cocinando. ¡Dubidú! ¡Ey!
3: L'oli d'oliva és la base de la dieta mediterrània. Metges i científics insisteixen en els molts beneficis que ens aporta incloure aquest ingredient en els nostres àpats. Però sabem realment quins són aquests beneficis? Per què és tan important l'oli d'oliva? Són tots els olis d'oliva igual de bons? En què es diferencien, per exemple, l'oli d'oliva i el blat de moro o soja? Segur que són preguntes que algun cop us heu fet. Doncs si encara estan pendents de resposta, ara mateix us les donem amb l'ajuda de la doctora Magda Carles. Magda, la pregunta d'avui està clara, no? Després d'explicar això, no?, que hi ha molts grups de recerca científica que estan estudiant els efectes favorables per la salut que té l'oli d'oliva, per què és tan bo en aquest sentit? Per què l'hem d'incloure a la nostra dieta?
4: Mira, per moltes raons. Poder diria que és dels aliments que tenim més estudiats i amb més beneficis i que més coses bones podem dir. O diguem-ho d'una altra manera, hi ha pocs aliments que tinguin tantes propietats com l'oli d'oliva, perquè és un aliment. És un greix, però és un aliment. És tan bo perquè, el primer de tot, perquè dona caràcter d'alguna manera a la nostra dieta mediterrània. És la que la fa tan cardiosaludable, és la que fa que tinguem tanta longevitat. Diguéssim, és veritat que és la tria de blat, vi, oli, però sens dubte el que dona les connotacions beneficioses en la nostra salut és l'oli d'oliva. No hi ha cap dubte d'això.
3: Per sort tenim aquest hàbit, no? Sí que és un hàbit aquest que el tenim molt incorporat,
4: sí,
3: oi?
4: Sí, tenim aquest hàbit i tenim la sort de viure en un país que hi ha molt oli d'oliva. De fet, Espanya és el país més productor d'oli d'oliva, poca broma. O sigui, és que una gran part de l'oli d'oliva mundial surt d'aquest país. Per tant, això ja és una sort.
3: I ens agrada, a més ens agrada.
4: I a més és una cosa que no ha canviat. És a dir, les nostres besàvies i àvies feien servir oli d'oliva i continuem fent servir oli d'oliva, no? Hi ha molts temes dietètics, hi ha molts hàbits que han canviat, que han vingut productes nous, que han sigut millor o que ens pensem que són millor. Amb l'oli d'oliva això no ha passat.
3: I que
4: continua sent un element base, no?
3: Tothom el té a casa, a un restaurant i sempre te l'ofereixen, no l'has de demanar expressament.
4: Exacte. I no només això, sinó que si tu viatjaves a França fa uns 25 anys, l'oli d'oliva era difícil que tinguessis en una taula. Ara tu pots anar a molts països, ja no dic d'Europa, sinó del món, i trobes oli d'oliva, perquè saps que és un oli molt realment molt saludable.
3: Uh-huh. Ens parlaves d'això, no?, de que les nostres àvies ja el feien servir, ja l'utilitzaven. Des de quan hem incorporat les persones, Magda, l'oli a la nostra alimentació diària?
4: Bé, respecte a l'oli d'oliva podríem dir que és una cosa mil·lenària, no? De fet, ja s'ha trobat vestigis romans i d'abans que ja feien servir l'oli d'oliva, potser no tant per menjar, sinó com ungüent, com a teràpia, com a remei. Vull dir, com que d'oliveres n'hi ha hagut sempre a la Mediterrània, doncs ells ho feien servir, perquè clar, les persones que fem servir per menjar tradicionalment el que tenim en el nostre territori, i per tant els països mediterranis, ja feien servir l'oli d'oliva, d'una manera o d'una altra el feien servir. Tu pots dir, no, però és que aquí també es feia servir molt el greix de porc per cuinar. Cert, però l'oli d'oliva ja el teníem. Igual per fer una làmpara de llum, però el teníem, l'oli d'oliva. Sempre ha estat a la nostra vida. Per què? Per què? Perquè està a la nostra geografia, està al nostre territori, no? I per tant, el fem servir des de fa molt, molt temps. Però les propietats d'aquest oli, fins hi ha una època no tan llunyana, que es deia, no, perquè l'oli d'oliva és el que ens engreixa. Fa com 2 o 3 dècades, o 4 dècades, potser, no? O potser més. Fins que es va veure realment que si algun avantatge tenia és que els països de la Mediterrània tenien menys infarts, tenien menys ictus, tenien menys àngors, justament per la dieta mediterrània. I com deia abans, gràcies sobretot a l'oli d'oliva.
3: L'oli d'oliva, tu que parlaves ara del greix, no? L'oli d'oliva es considera un dels greixos dietètics amb més bones propietats a nivell nutricional. Quina és exactament la seva composició?
4: Clar, la gràcia de... A veure, l'oli d'oliva és el suc d'oliva, així de clar, eh? És el suc d'oliva. És un greix total, pràcticament és un greix pur. Comencem comencem per dir, Esther, que aquella gent que tingui animadversió als greixos, que els greixos són molt necessaris, ho hem dit diverses vegades aquí, no? Perquè a vegades amb les idees que corren, amb les xarxes, amb el que es diu, o greixos... No podríem viure sense greix. Necessitem greix a la nostra vida, al nostre cos i a la nostra dieta. Ara bé, quin tipus de greix? Doncs mira, per què l'oli d'oliva és tan bo, d'on deies la composició? Doncs perquè té un aprox un 70% de lo que es diu greix monoinsaturat. Mm-hmm. Això és un tipus de greix, també en té de saturat i també en té de poliinsaturat. Però aquest greix monoinsaturat té moltes virtuts pel nostre cos. Aquesta és la gràcia de l'oli d'oliva. O sigui, és aquesta composició. Si jo comparo amb un oli de blat de moro o amb un oli de soja, són olis tots, tots tenen una energia molt similar, però aquesta composició amb greixos és diferent.
3: Només la té l'oli d'oliva.
4: Sí, l'oli d'oliva és l'oli d'oliva. Té l'àcid oleic amb un tant percent molt elevat.
3: Mm-hmm. Parlaves tu del tema d'agafar pes. Engreixa molt l'oli d'oliva?
4: A veure, engreixen tots els greixos, Valgui la redundància, greix engreixar. Per què? Perquè són greixos purs i perquè el greix, doncs, té la seva energia. Però, clar, pensem sempre una cosa. No només importa les calories que porta cada 100 grams un aliment o un greix o el que sigui, sinó quina dosi fem servir a la nostra vida.
3: Això i també tenim molts cops,
4: clar, tenim que veure quina dosi posem d'oli i, a part, quines altres propietats té. Hi ha molts aliments que són beneficiosos i que són molt energètics. L'oli d'oliva és un, els fruits secs són uns altres. Què vol dir? No tenim que confondre energètic amb no sa. L'oli d'oliva és un perfecte exemple d'un aliment molt energètic, com tots els olis, Tant el de blat de moro com el de soja, com tots tenen una energia molt similar, perquè són greixos purs. O sigui, no és que el de blat de moro engreixi menys que el de l'oli, com a vegades es creu.
3: No és veritat.
4: El que tenen és una composició química diferent. D'acord? I aquesta composició dona totes les avantatges realment a l'oli d'oliva.
3: Uh-huh. Ens parlaves tu de la dosi.
4: Sí.
3: Quina seria la ideal?
4: Clar, tenim que veure per quina persona és aquesta dosi. No és el mateix un nen de 6 anys que un home de 30 que fa esport i que fa 1,90 m, que una senyora de 70 que fa 1,5 m i està sentada veient la tele tot el dia. Però, en tot cas, el que sí que s'ha de dir és que una dieta té que tenir oli dintre la seva composició i que pot anar des de 3 cullerades d'oli, posem-hi, fins a 5-6. Per tant, és molt variable. Però jo el que sí que recomano, sobretot, per més dietes restrictives que es facin, per més coses rares que es facin, que l'oli no el traieu. Almenys no durant més d'un dia, perquè és realment molt important per la nostra salut. Mm-hmm.
3: Dins del ventall d'opcions que tenim quan anem a la botiga, quins tipus d'oli trobem al mercat, a banda de l'oli d'oliva? Quines són les opcions?
4: A veure, a l'oli d'oliva trobem oli de blat de moro, trobem oli de soja, trobem oli de cacauet. En plan més sofisticat, si anem a un puesto delicatessen, en podem trobar fins i tot oli de nous, oli d'avellana, els olis, oli de coco, que ara està molt de moda, per cert, no? Podem trobar molts olis, perquè en realitat hi ha molts vegetals que tenen aquest component greixós, no? Podem trobar oli d'ametlla, fins que es fa servir, doncs es fa servir inclús per fer massatges, que és boníssim. Però, a veure, l'oli d'oliva és l'oli d'oliva, i si anem a un súper, l'oli que es veu amb més freqüència, amb més quantitat, perquè és el nostre, és el d'oliva.
3: Uh-huh. I després també, quan anem al supermercat, el que trobem és diferents opcions d'olis d'oliva.
4: Aquí està el follon.
3: Hi ha l'oli d'oliva verge extra.
4: Sí.
3: A què ens referim exactament quan parlem d'oli d'oliva verge extra?
4: Doncs vol dir que és un oli... Ja el fet que digui verge vol dir que és el suc de l'oliva. Vull dir, jo en aquest oli no li he fet cap procediment ni amb temperatura, ni amb químics, ni amb coses rares per treure aquest oli de l'oliva. Per tant, un oli verge és el suc de l'oliva. Així de clar. Això és un oli verge. Serà verge extra si també té unes qualitats d'acidesa, de puresa, que són fantàstiques. Però un oli verge, si és verge extra, doncs és un oli amb la màxima qualitat. Però sobretot l'important és això, que s'ha tret, amb mètodes físics de l'oliva. S'ha com qui exprimeix una llimona, no? Però no li fas res més. No li has fet cap procediment amb temperatura, ni amb productes químics, ni res per treure aquell oli de l'oliva. És el suc pur de l'oliva, i per tant, és el que té més propietats, òbviament.
3: Uh-huh, el millor. Moltes persones són reticents a fregir amb aquest oli verge. Fan bé?
4: No sé per què. No sé per què no han de poder fregir, perquè és un oli de gran qualitat, que a més doncs resisteix molt bé la temperatura. Moltes persones són reticents per dos motius. Un pot ser perquè és un oli que té més preu que l'oli d'oliva, simplement. Llavors pensa, no, home, per fregir, doncs igual no sé què. Que després parlarem de lo que és un oli d'oliva, a seques, no? I d'altres, perquè potser estan fregint una cosa molt delicada, potser volen fregir una croqueta de, jo què sé, no?, de formatge, i no volen que tingui gust d'oli. Mm-hmm. I llavors agafen un oli amb menys gust. Ara, que l'oli d'oliva verge ve per fregir, vamos, això claríssim. Justament, jo diria que és el que va millor per fregir.
3: Per tant, estan equivocades.
4: Estan absolutament equivocats.
3: Això?
4: Absolutament equivocats. Aquest és un mite, eh?
3: És
4: aquest...
3: un mite aquell, sí, al carrer. Sí, sí, sí, és una falsa creença.
4: Evidentment, evidentment que sí. Jo ja et dic que el tema del preu jo crec que és important, i el tema del gust, no?
3: Ens deies això, que ens volies explicar què és exactament,
4: sí,
3: l'oli. Què
4: perquè
3: és?
4: Quan anem al súper, és veritat que ens trobem molt oli d'oliva, però que n'hi ha de verge extra, però també hi ha que es disposa oli d'oliva, simplement. L'oli d'oliva és una barreja. És una barreja d'aquest verge bo que dèiem, que és el suc de l'oliva, i oli refinat. I aquí la cosa canvia. Aquest oli refinat és un oli que traiem de l'oliva, però ja quan l'oliva ja està matxacada, per acabar de treure el suc, ja li fem procediments, doncs, de més tipus. Per tant, ja no és un oli de tanta qualitat. Doncs bé, l'oli d'oliva és una barreja d'aquest oli, que no vol dir que sigui dolent, però que és de menys qualitat, amb l'oli verge. És una barreja. Una barreja que pot tindre moltes propietats, que evidentment és nutritiu, tal, però mai té els índexs ni de vitamines, ni d'antioxidants, ni de propietats organolèptiques que té l'oli verge extra.
3: Mm-hmm. Abans has citat algunes de les malalties que podríem evitar, entre cometes, no?, prenent oli, no?
4: Sí.
3: Quina seria la llista d'efectes positius, de beneficis, que ens aporta aquest aliment?
4: Mira, en té molts. D'entrada, a l'oli d'oliva, doncs, el que va bé és pel sistema cardiovascular. Jo aquest diria que és el pilar bàsic, no? S'ha vist que realment té molts efectes positius sobre els nivells de colesterol, és a dir, ens augmenta el colesterol bo, ens disminueix el colesterol dolent, o dit d'una altra manera, augmenta l'HDL i disminueix l'LDL, però és que a més s'ha vist que és un gran, diguéssim, per les artèries i per a la gent que té hipertensió, fins i tot, té efectes positius sobre els nivells d'hipertensió, que això també és molt interessant. També, des del punt de vista cardiovascular, no oblidem que la diabetis és una pandèmia, pràcticament també hi ha molta gent que és diabètica i que també afecta les artèries del sistema cardiovascular. Doncs bé, té efectes positius sobre els nivells de glucèmia. Per tant, un diabètic li va molt bé prendre oli d'oliva. Però, a part d'aquests grans trets, coses potser menors, però no menys importants, com són, per exemple, que és un gran lubrificant de l'intestí. Mm-hmm. L'oli d'oliva és fantàstic per activar el teu sistema, diguéssim, intestinal, la teva motilitat intestinal. Va bé també per, diguéssim, perquè el teu fetge funcioni de meravella. S'ha vist que les persones que tenen problemes de fetge li va bé. Tot això, sempre parlant amb dosis fisiològiques.
3: És benzina. L'oli d'oliva és benzina, perquè m'estàs explicant.
4: Sí, evidentment, és benzina. Sí, en el sentit de que aporta energia, però per la seva composició va bé per totes aquestes coses, no? Per tant, doncs, aporta moltíssima vitamina E, que no oblidem que és un antioxidant que té efecte sobre molta fisiologia, sobre molta de les nostres parts de la salut, no? Per exemple, sobre la pell. Posem-hi, no? També. La vitamina E bloqueja radicals lliures, és a dir, persones que tenen malalties base, que viuen en llocs contaminats, que tenen malalties cròniques, és una vitamina que té els seus efectes positius. Vull dir-te que al final te'n dones compte que l'oli d'oliva, doncs, té per la gastritis, per exemple, abans també me n'oblidava, no? Té els seus efectes. No oblidem que no és només greix, que, com deia, té vitamina E en quantitats considerables, i tot el que són els polifenols, que són fitonutrients i que tenen unes funcions antioxidants importants. Mm-hmm. Per tant, però clar, això on ho trobem? Quan l'oli és més pur, en aquest verge extra, que realment no s'hi ha fet cap procediment, i que és el suc de l'oliva. Per això val la pena comprar-lo, doncs, aquesta categoria, l'oli, no? Mm.
3: Abans ens has citat l'oli de blat de moro, també el de soja.
4: Sí.
3: Ens explicaves les diferències que hi ha amb l'oli d'oliva. Com els definiries? Com són exactament cadascun d'ells?
4: A veure, són interessants, també. I tenen una composició de greixos que tenen molts greixos poliinsaturats i cardiovascularment no van malament, però no tenen aquesta peculiaritat de l'oli d'oliva, i no, els estudis no ens demostren que tinguin aquests efectes positius sobre el sistema cardiovascular, com té el d'oliva. Per tant, i té una altra cosa, aquests olis, que consti que no, això no va en detriment de cap oli, però és veritat que a l'hora de la cocció aguanta, sobretot el de blat de moro, aguanta pitjor la temperatura, per exemple. Que això és important. Que aquest, veus, molta gent no fa servir per fregir, però en canvi, per fregir... no? Dura molt menys. No vol dir que no es pugui fer servir, vol dir que tindrem que anar més en compte amb la temperatura. Uh-huh. I les vegades que ho reutilitzem, uh-huh, que de fet no s'haurien que reutilitzar els olis.
3: No.
4: O sigui, això també s'ha de dir. Però com que estem en temps de vaques flaques, doncs ja...
3: Doncs sí.
4: És això, no?
3: L'economia.
4: Però, de fet, l'oli no s'haurien que reutilitzar. No s'haurien que reutilitzar perquè, vulguis que no, després d'una cocció, allò ha patit una temperatura i creen residus, queden coses. És millor cada vegada fer servir un oli diferent. El que va bé és racionalitzar la quantitat d'oli. Així no tenim que reutilitzar-lo tant. No?
3: Evidentment. I com s'ha de conservar?
4: Home, l'oli dura molt, perquè dura moltíssim, però el que va bé és que estigui en un lloc fresc, no calent, que estigui en un lloc on hi hagi olors molt intenses, que no estigui arran de terra, sinó que estigui una mica elevat, i que estigui en un lloc que no hi hagi, com tu diria, no amb altres coses. Jo a vegades veig gent que posa l'oli i molts detergents, tu, que posa uns armaris sota la cuina...
3: No tenen, tenen espai.
4: Sí, però aquestes coses es veuen, no?, perquè també vivim en llocs petits, no?, i les cuines són limitades, no?
3: Els metres quadrats et limiten, evidentment.
4: Exacte, però la llum fosc... sense llum i sense olors al costat, doncs, que puguin ser perjudicials, que puguin passar l'oli, no?
3: I després hi ha una dada molt important, una informació molt important, que és la de l'etiqueta, no? La que porta, sí, l'etiqueta. En què ens hauríem de fixar, Magda, exactament de l'etiqueta de l'oli? Perquè sí que és veritat que ens aporta moltíssima informació.
4: A veure, com totes les etiquetes, es dirà de què es parla. Aquí potser el més important és que mirem què estem comprant, oli d'oliva o oli extra verge. Això sí que és important, perquè ja hem vist que són dos olis diferents.
3: El detall.
4: Exacte, o sigui, no mirem només que hi ha allà un dibuix amb les olives, no. A veure, és oli d'oliva o és oli extra verge? Això sí que jo penso que ho tenim que mirar. I home, i també tenim que mirar, evidentment, doncs, d'on és aquest oli, no? És un siurana, és de Jaén, és de... Home, això és important. Quin tipus d'oliva porta? No? És una orbequina, és una ojiblanca, què dimonis estem prenent? Jo penso que això, doncs, s'ha de dir, la seva data d'envasat, perquè encara que l'oli dura, no és etern, tampoc. Saps què vull dir?
3: I els graus? Els graus de l'oli?
4: Clar, a veure, els graus de l'oli vol dir quina quantitat d'àcid oleic hi ha. De fet, un oli extra verge de qualitat té que tenir menys de 0,8. Llavors, clar, quan més graus, doncs més àcid oleic hi ha, de fet, té menys qualitat. No vol dir que sigui un oli dolent per prendre'l, però vull dir, clar, els graus és dosi d'àcid oleic lliure en aquest oli. I per tant, ens interessa que n'hi hagi poc, organolèpticament, Per tant, doncs, jo sobretot penso que és bo mirar quin tipus d'oli estem mirant, la procedència i el tipus d'oliva. Perquè hi ha olives que són, per exemple, l'arbequina és molt fina, però n'hi ha que són com molt més gustoses, molt més amargues, no? Hi ha barreges, també. A vegades són diversos tipus, no? Uh-huh. Per tant, doncs, home, entenem-nos una mica del que es fa, no?
3: Això anirà ja després a gust del consumidor.
4: I sobretot mirar també com s'ha de conservar aquell oli, no? Com el tenim que conservar. Jo penso que és important. Mira, jo penso que, jo sempre dic el mateix, amb el que aprenem cada dia, s'ha d'exigir qualitat. Si jo una cosa l'aprenc un cop al mes, és menys important, Sempre és important el que mengem, però les coses que mengem cada dia han de ser de qualitat, perquè ens acabaran influint, perquè cada dia ho tenim a la dieta. I a la majoria de cases en aquest país, cada dia fem servir l'oli, sí
3: i
4: o no?
3: Tant, i tant.
4: D'una manera
3: sí, sí,
4: o d'una altra. Perquè posem el pa, perquè posem l'entrepà, perquè l'amanida, perquè... És que, digue'm un pla que no hi posem oli.
3: Uh-huh. Pels nens és important,
4: sí,
3: aquesta dosi diària d'oli?
4: Els nens necessiten oli, clar que necessiten oli, evidentment que sí. És evident que necessiten la seva dosi de grassa com un adult, amb la proporció d'energia que necessiten ells, no? Però, clar, l'oli també, l'oli amb un nen, evidentment, que també és essencial. I jo, per això, repeteixo que a vegades es parla dels greixos com si fossin el dimoni i s'ha de parlar de veure de quin tipus de greix és. I s'ha d'aclarir sempre que el greix és essencial per la vida, que no podem estar sense greix. És que ni podem estar sense greix a la dieta, ni podem estar sense greix al nostre cos. Com seria una persona sense greix? D'entrada seria una persona amb un cervell molt, molt encongit, perquè part del cervell és greix, no? No tindríem moll de l'os, perquè també part del moll de l'os també hi ha molt de greix. Vull dir que així es podria anar dient tot de bestieses, no? I ens quedaríem al final amb un esquelet, no? Uh-huh. Per tant, el greix té que ser-hi. Té que ser-hi sempre. Repeteixo, per més que et vulguis mantenir el pes, per més que vulguis fer experiments per no sé què, no sé quantos, el greix té que ser-hi. I com que estem aquí, doncs el greix en el nostre cas, el greix de l'acció és l'oli d'oliva, mm-hmm, està clar.
3: Aquest és el titular, el greix ha de ser-hi.
4: Sí, ha de ser-hi, el greix ha de ser-hi i l'oli d'oliva ha de ser-hi perquè és el nostre greix de proximitat i de l'acció. Mm-hmm. A més, tenim la sort que l'oli que ens neix aquí està molt bé. Per tant, mira, hi ha coses d'aquest país que podríem discutir, però el que és l'oli, tenim molta sort.
3: Doncs va. En començar, per què és tan bo l'oli d'oliva? Per què ha de ser-hi a la nostra dieta? Ha quedat clar, la Magda Carles ens ha repassat molts dels beneficis Quins serien els principals, Magda?
4: Mira, jo si tingués que dir, recordem perquè l'oli és tan important, faria el record de què, eh? No és el primer, que el greix és essencial, recordem-ho sempre, que ha d'haver-hi greix a la nostra dieta, que el millor greix que tenim nosaltres a la nostra zona és, i hi ha moltes altres, és l'oli d'oliva, que una dosi normaleta pot anar de 3 a 5, 6 cullerades, en funció del nostre pes, sexe, exercici físic, etc, etc. Que és diferent l'oli d'oliva verge extra que l'oli d'oliva simplement, i que l'oli d'oliva també requereix unes condicions de conservació adients. I això és molt important, que això és, molt, és importantíssim. I recordem que l'oli d'oliva té que tenir una certa qualitat, perquè és un aliment que ens el prenem cada dia.
3: Mm-hmm. Ens retrobem d'aquí uns dies, Magda.
4: Adéu-siau.
3: Adéu.
5: Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges. Que bo que és.
6: Bona nit.
0: Informació, música, entreteniment.
7: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

Tens vocació de bomber o bombera? Aprofita la nova previsió de 300 places. A Òrbita Gironina et preparem per totes les proves per aconseguir-ho. Informa't en el 972-207-216 o a orbitagironina.cat. O vine a visitar les noves instal·lacions al carrer Bonestruc de Porta 20 de Girona. Si vols ser bomber o bombera, amb Òrbita Gironina, tu

Ràdio Vila-sacra. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: La Generalitat ha llogat un immoble al districte 22 a Roda de la capital catalana per acollir una nova oficina de l'Agència Tributària de Catalunya. D'aquesta manera vol donar resposta a les necessitats derivades del desplegament de la Hisenda Pública Catalana. L'edifici està situat al carrer de Cristóbal de Moura i té més de 6.000 metres quadrats a llogues per un període de 9 anys prorrogables fins a un màxim de 3 més. A més de traslladar el nou edifici i l'oficina territorial del Barcelonès Nord de l'Agència Tributària de Catalunya per oferir els serveis d'atenció i assistència a la ciutadania i sumar-ne altres de nous, com els vinculats a la campanya de la renda, també s'hi reubicaran entitats dels departaments d'Educació i Formació Professional, Recerca i Universitats, Interior i Seguretat Pública, que actualment es troben en altres espais de la ciutat en règim de lloguer per la finalització dels contractes o bé perquè necessiten ser traslladats pel creixement de la plantilla.
1: Notícies en xarxa.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Des que vam veure la pel·lícula de Tosibago, la meva dona, l'Eli, a casa, tot el sempre està cantorreant el tema de l'Ale. I avui, com que fa 60 anys que es vam casar, doncs jo li he volgut dir, mira, doncs trucaré perquè el celebrarem tots junts. A més, tinc la sort de viure sense medicaments. Sí, i em va tocar a loteria. Vaig anar a Burgos, de militar, de milícies universitàries, i em trobo una xica allà a Burgos, i mira, un dia dijous sant, se va plantar al davant, al passeig de l'Espolón, se planta al davant meu amb tres amigues, i es van posar a enraonar. I fa 60 anys que parlem. Vaig anar a casa al plaça de Rei San Fernando, segon pis, número 9, a Benali, per ser novi de la seva filla. I llavors vam escriure les cartes durant un any. I després ens vam casar. Vaig anar a demanar permís per ser novi. I vam casar a l'Iglesia de Santa Gadea, on va fer justament el CIP, a Santa Gadea, Santa Gadea de Burgos. I per tots vosaltres, el tema de l'art de Tosibago.

Eo, noticias, curiosidades, música y sensación.

0: 012, la millor resposta.
1: Té, filla, avui per berenar un flam.
2: Està caducat.
0: Sabíeu que les llars catalanes es malbaraten més de 150.000 tones d'aliments l'any? El malbaratament alimentari és responsabilitat de tots. Planificar la compra de manera responsable, ordenar adequadament la nevera i el rebost o reaprofitar i congelar les restes dels àpats són algunes mesures per prevenir-lo. Lluitem contra el malbaratament dels aliments. Tots hi sortirem guanyant.
2: Papa, i el meu berenar?
1: Ai!
0: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
4: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: a l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra i ja està.
1: Després d'un matí de platja, res de sopar. Chaotic World. Totes les tardes tardeu a Croquits. El primer i únic per la mainada. A partir de 7 anys, amb jocs, acrobàcies, sempre amb l'atenta mirada dels monitors i els pares prenent alguna cosa sota l'aire condicionat. El trampolí park més gran d'Europa us espera a tots. A la sortida Girona oest de la P7. ChaoticWorldGirona.com. També Instagram.

0: la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

La mecànica del cor ja ha enamorat a més de 100.000 lectors. La nit més freda de la història neix el petit Jack. Té el cor glaçat, però si segueix dues condicions, sobreviurà. 1. Domina la teva ràbia. 2. No t'enamoris mai. La mecànica del cor, un relat fantàstic i tendre per tots els que hem patit per amor.

0: Lani.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: Diuen que els petits detalls marquen la diferència.
4: Ah, màquina!
5: Hola, veïns. Un nou Supeco t'espera al carrer Alexandre d'Olofeu 7 a Figueres. Si ja coneixes Supeco, no cal que t'expliquem que tenim els millors preus, perquè estalvis en la teva compra. Perquè si és el mateix i costa menys, doncs millor. Supeco, el teu supereconòmic.

0: de tot el millor preu. Visita'l, amazon.es.
1: Quin plaer arribar a casa i no a una sauna, perquè l'aire condicionat no pensa.
2: Airzone és un sistema que s'afegeix a la climatització de casa o de la feina i que es pot, per exemple, encendre des del mòbil abans d'arribar-hi. Algú havia de repensar la climatització? Airzone.
3: Ara escolteu l'altra ràdio.
4: Vinga.

0: I parlant d'emocions.
1: 46.
2: Exacte.
3: Sabies que...
4: Al sur d'Itàlia, a la regió de Campània, es troba una antiga ciutat romana enterrada per la erupció del Mont Vesuvio a l'any 79 després de Crist. Aquesta ciutat, coneguda com a Pompeia, va ser sorprenentment conservada per les cendres volcàniques, el que va permetre que molts aspectes de la vida quotidiana de l'antiga Roma es conservessin quasi intactes durant segles. Entre les troballes més importants es troben molles de persones i animals, obtinguts dels forats que van deixar els cossos en descomposició a les capes de cendra. Aquests motlles han proporcionat una visió vívida dels moments finals dels habitants de Pompeia, capturant les seves expressions i postures en el moment exacte de la seva mort. Els arqueòlegs també han descobert una xarxa de carrers, cases, banys, teatres i botigues, el que ha permès reconstruir la vida d'aquesta ciutat fa més de 2.000 anys. Pompeia s'ha convertit en una finestra al passat, revelant els detalls de la vida romana antiga i oferint una visió única de la història i l'arqueologia als visitants d'avui en dia. We'll

0: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegendes reals que formen part de la nostra cultura popular. Amb Jaume Escala.
1: Malorum, va dir el rei David. Usat per significar que una cosa va malament i que no segueix el curs que hom desitja. Diuen que quan el rei David morí, feu via cap al cel proveït de la seva arpa. Així que Sant Pere el veié, li digué que no era permesa l'entrada d'instruments de música al cel. Puig que bé prou que n'hi havia, i no en volien pas més. David suplicà al sant porter, dient-li que aquell instrument l'havia alegrat durant tots els dies de la seva llarga i accidentada vida i que era un bocí del seu cor, del qual no es sabria pas desprendre. Sant Pere li digué, pic que tenia ordres severes i que si no volia abandonar la seva arpa, tenia que renunciar a entrar al cel. I el rei profeta exclamà, malorum! I per poder entrar al cel, llançà l'arpa d'altabaix. La tradició assegura que anà a caure a Vilaverd, a la Conca de Barberà, i d'ací que els veïns d'aquest poble, segons males llengües, els agrada tocar l'arpa, o sigui, que els agrada el que no és seu. La corranda tòpica en diu, a l'Espluga són erugues, a Montblanc són podellers, a Vilaverd toquen l'arpa i a la Riba pagerers. S'anomena tocar l'arpa un gest de la mà que consisteix a posar-la estesa i un darrere l'altre i amb un cert ritme. Anar baixant els dits, començant pel xic i acabant per l'índex. Segons la visió popular, aquest gest imita el tocar l'arpa i és, al mateix temps, utilitzat per indicar la idea del rotatori i del robar. Fer-lo davant d'una persona equival a tractar-la de lladre. De l'agermanament dels dos diversos sentits del gest, se n'ha derivat l'extensió del concepte del robatori al de tocar l'arpa, tot i estar-ne l'arpejar ben distant i allunyat. El gest al·ludit és anomenat també fer un, dos i tres, i ger, rap, pop i l'aranya, frases que signifiquen igualment les idees del robatori i del robar.
0: Rondalles a peu d'escala.
2: Cada dia 40 persones pateixen un ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
3: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar ictus.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El mes d'agost, més temps lliure i menys rutines és un còctel perillós per a la canalla i també la seva relació amb el mòbil en particular i les pantalles en general. De mitjana en tenen un amb 11 anys. Una porta un món irreal i també pervers. Una de les últimes pràctiques que preocupa els experts que els joves utilitzin el xat GPT com un psicòleg. Cristina Martín.
2: Un fenomen que afecta sobretot adolescents d'entre 15 i 17 anys. No tenen referents, tampoc han teixit una xarxa real de suport i recorren al mòbil per omplir aquests buits. Una pràctica que es comença a generalitzar. Ho denuncia Francesc Perandreu, president de CENCAS, l'associació Centre Català d'Addiccions Socials.
3: Si pregunten al xat GPT, estic malament, què puc fer? O tinc ràbia, què puc fer? Perquè el xat GPT, segons ells, evidentment, els entén. I, evidentment, no pots comparar un professional amb una màquina. Això és perillosíssim. S'està generalitzant.
2: Una generació que és nativa, digitalment parlant, i que té problemes per comunicar-se i relacionar-se de manera presencial.
3: No tenen referents, no existeixen els referents. Aquesta soledat, aquesta sensació de soledat, l'omplen en base a una pantalla.
2: Tampoc existeixen límits i els pares no sempre prediquen amb l'exemple.
3: Si els pares no són capaços de donar alternatives, si els pares no són capaços de frenar, el nen no frenarà, evidentment que no frenarà, clar que no frenarà.
2: Superada la pandèmia, encara queden cicatrius d'aquells mesos. Van pujar els casos de menors de 25 anys addictes al joc, les compres compulsives, el consum de pornografia en joves o més xarxes de cites i sexe. Un increment que encara es manté en el temps perquè es necessita ben poc, un mòbil i accés a internet.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: Des d'aquí, carícies d'amor.

0: L'estiu està bé.
1: I si estem connectats dia i nit a Ràdio Vilasacra?
2: Què?
0: Està molt millor.
2: Molt. De Catalunya al món.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per solucionar problemes de connectivitat ha registrat gairebé 500 incidències en els primers 9 mesos de funcionament. Aquest servei, promogut pel govern, permet que els pobles puguin comunicar els problemes a la companyia sense intermediaris i seguir-ne els treballs per solucionar-los. Albert Tor, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat d'incidències són per la falta de cobertura mòbil.
2: En un determinat moment en el que la cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, requereixen aquesta cobertura mòbil i, per tant, representen més del 60% d'aquestes incidències.
1: En total s'han rebut prop d'un miler de trucades de més de 700 ajuntaments catalans. Les afectacions es concentren sobretot enmig de condicions climatològiques adverses. L'eina també permet conèixer quins són els punts crítics de la xarxa a través de les incidències recurrents.
0: Notícies en xarxa.

0: Insistir.
1: Grapejar.
0: Controlar.
1: Aïllar.
0: Humiliar.
1: Seguir.
0: Assetjar.
1: No en deixem passar ni una. Ni la meva forma de vestir.
0: Ni l'alcohol justifiquen cap agressió.
2: Contra la violència masclista, no en deixis passar ni una. Truca al 900 900 120.

0: Toc-toc, connecta't al territori. Volem compartir petons que connecten.
1: Exclusives Ràdio Vila-sacra.
0: Connectem petons.
2: El secret de l'amor. Gabriel Monserrate, 89 anys. Maria Gibernau, 83 anys. 62 anys casats.
3: Jo, el defecte d'ella és el que acaba de dir, que em contesta tot el que li dic, em fa la contra, sempre li dic alguna cosa, mira, Felipe, jo penso fer això, això. Pensa que no, no ho facis això, perquè això, ja m'ha tret la idea. Allò ja, el defecte que té és aquest. Defectes ja no en té cap més, perquè treballadora de tot, per tot. Neta, treballadora, bona cuinera, és l'únic que hem tingut algunes discussions, és per fer-me la contra sempre. Per això, que no li trobo cap defecte. De moment, eh?
4: Jo sí li trobo. Jo li dic que és un mandón. Jo tinc un pensament i a la millor me se'n parla, no, ell pensa i és. El que pensa és. No se'ls diu de les coses.
3: I ella té un caràcter que les deixa anar així com així.
4: Ella és més carinyos que jo sóc més esquerpa. Jo sóc més... No sóc pamplinera. Jo a vegades dic, deixa'm tranquil a mi. I ell no, ell és més... Més carinyós que jo no.
3: I per mi el secret de l'amor és aquest, de que la parella que està amb mi, tenir-la sempre contenta, i que sí, em vegi a mi també alegre, i així pues, fer la vida més benvinguda. O sigui, estar sempre un per l'altre.
4: Portar-se bé, i si algun et diu una cosa que no t'agrada callar a vegades... I estar sempre junts a casa, venim sempre junts a casa, si anem a un lloc, si som bé amb mi, i aquest és el secret de que sempre anem els dos junts.
3: L'únic que demano és que els pocs ànsies que ens quedin els passem igual que s'estem passant ara.
4: Això li demano jo a Déu totes les nits. No volem res més, només que ens mantingui com estem.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: I parlant d'emocions.
1: 12. Informació, música, entreteniment.
2: I parlem ara de música.
3: Funciona. Cròniques dels invents. Cròniques dels invents. Amb Oriol Munné.
4: L'ésser humà és curiós per naturalesa, inconformista. El seu afany per conèixer l'entorn l'ha dut a preguntar-se també pel seu propi origen com a animal. La nostra condició d'espècie dominant, i des de l'àmbit religiós transcendent, ens ha dut a creure durant segles, almenys a Occident, que érem una espècie diferent de la resta, elegida per Déu, i per tant, amb un origen diví infinitament superior al de les bèsties. Durant mil·lenis han imperat creences creacionistes com la del cristianisme, però a mitjans del segle XIX, el geni d'un naturalista britànic va trencar tots els esquemes. Es deia Charles Darwin, i les seves observacions a bord del Beagle durant 2 anys de viatge científic el van dur a concebre la teoria de l'evolució de les espècies.
5: Ramon Nogués, professor d'antropologia biològica.
6: Els pinsans de les Galápagos, ell observa que hi ha becs molt diferents. Aquests becs estan relacionats amb l'alimentació d'aquests animals, el tipus de llavors que menja cada grup, etc. Aleshores, ell creu que aquesta diferenciació és fruit d'una adaptació. Doncs això es pot anar generalitzant a moltes plantes, a molts animals.
4: De fet, a tots els animals. La teoria de Darwin, doncs, afirma que només els més ben adaptats a l'entorn sobreviuen a cada època. La resta són seleccionats per a l'extinció, és a dir, moren. I els humans no en som l'excepció.
6: La proposta que fa Darwin sobre la teoria de l'evolució val per tots els vivents.
4: I per això, Darwin és també el pare de la teoria de l'evolució humana. El primer que va intuir per on anaven els trets dels nostres orígens i que desmuntava la versió creacionista de la Bíblia. Si hagués viscut uns segles abans, la gosadia li hauria costat la foguera.
6: La gent va treure la convicció de que Darwin deia que veníem dels monos. I Darwin no va dir això. Sí que segurament venim d'uns primats que fa una vintena de milions d'anys van començar a separar-se en diverses branques. I aleshores, això sí que Darwin ho tenia present.
4: I aquí va venir l'escàndol. Trencar aquest pòsit de segles i segles i suggerir que venim d'un origen molt més vulgar va ser tota una proesa i li va costar burles i desqualificacions. Imagineu-vos l'escàndol que va suposar per als orgullosos lords britànics del segle XIX. Ells, els amos del món en aquell moment, uns éssers refinats i superiors, havien de sentir-se dir que venien de l'Àfrica, d'un home negre i, en última instància, d'un simi. Era humiliant i inacceptable, i Darwin va ser blasmat. La realitat és tossuda, i tot i el sotrac que va suposar la teoria evolucionista, les irrefutables proves que l'acompanyaven van acabar imposant-se i van canviar el mètode científic per a sempre més.
6: Que Darwin és un dels autors de la modernitat, un dels científics de la modernitat, que més influència ha tingut en comprendre que la realitat és mòbil, no és estable. Tot es mou. El que passa és que es mou a diferents velocitats. Hi ha coses que es mouen molt de pressa, hi ha coses que es mouen molt a poc, però la idea de que tot és mòbil, Darwin hi ha fet una aportació molt important en la història i la cultura.
4: L'aportació de Darwin és tanta que el seu pas per la història de la ciència la va canviar tant com el de Newton 2 segles abans havia canviat la física. El problema és que
6: Newton després va tenir Einstein. Darwin encara no ha tingut un Einstein.
4: Potser ens tocarà esperar que la història n'hi porti un. Per cert, que la selecció, a un altre nivell, també l'hem fet a nosaltres mateixos, els humans. De fet, bona part del que mengem i dels éssers vius, que en són més quotidians, són una creació nostra, no pas de la natura.
6: Les pomes que mengem no existeixen a la naturalesa espontàniament. Les pomes de la naturalesa són petitetes, etc. Aleshores, les hem anat seleccionant perquè fossin gros, el que sigui, no? Els gossos són hereus dels llops, però, esclar, els llops no donen gossos. Som els humans que hem anat casant gossos de determinades característiques amb altres gossos a fi de fer uns llops no agressius que sabiessin conviure amb nosaltres.
4: La incidència de l'ésser humà en l'entorn és tan gran que fins i tot hem jugat a ser déus. I això també ha tingut, i té, una cara perillosa.

0: La nit.
1: Tanca els ulls.
2: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
3: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
5: Ràdio Vila-sacra.cat.

0: Cafès Novell t'ofereixen aquest espai.
1: Què diu el carrer? Avui seguim a la recerca de la paraula correcta pels següents barbarismes. Comencem. Mapache.
2: Sí.
3: Ostres.
2: Ostres. D'això? No.
1: Oh, i són dues paraules.
3: Si suposo que os...
1: Os?
3: No tinc
1: idea. És molt net.
3: Rentat? Polit.
2: O rentador.
1: Molt bé. Musgo.
3: No tinc... la terra, no? Vull dir...
1: Mol...
3: No.
1: Molsa. Molt bé. Molsa. Candelabro.
2: Candelabro? No. És... Candelabro? No.
3: Candell? Algú així?
2: No sé. Cande...
1: Can...
2: Candelobra?
1: Candelobra. I l'estribillo d'una cançó?
3: Ostres, quina idea. Estrofa?
4: És que ho vaig fer a música.
1: Si es va repetint, torna i torna. Per tant, és la...
4: Torna. La tornada. La tornada.

0: Una exposició del Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí al Baix Empordà reivindica les fotografies analògiques dels àlbums familiars. El fotògraf i col·leccionista Jordi Barón n'ha anat recopilant en botigues de vell i encants i ara les mostra sota el títol Portes endins als arxius dels altres. Torroella de Montgrí, Núria Peraire.
1: Dues persones al menjador de casa davant les cortines posen disfressades, tot plegat amb un color sèpia. És un exemple de les més de 300 fotografies que es poden veure. Mostren la vida quotidiana de la segona meitat del segle passat, del segle XX. El fotògraf, antiquari i col·leccionista Jordi Barón ha dedicat dècades a recopilar aquestes imatges anònimes que, per tant, estan fora dels circuits artístics.
2: La història de la fotografia és un 1% fotografia de fotògrafs o gent artistes, no? I un 99% és fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia que és la més corrent?
1: Les vol preservar perquè es tracta, diu, d'un patrimoni visual fràgil i dispers.
2: Hem de reivindicar aquest tipus de fotografia que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada o si no són iguals o molt similars.
1: També hi ha fotografies eròtiques amateurs, imatges clandestines o sèries marcades pel voyeurisme.

0: Som com som, amb Purificació Barcelona.
1: Un sistema de control de la població d'ocells que aplica Barcelona permet reduir el nombre de coloms sense fer-los mal. Es basa en dispensadors de pinso anticonceptiu repartits per la ciutat. Abans d'aplicar-lo a Barcelona, el mètode s'havia aprovat en ciutats de diferents dimensions, com Cardona o Gènova, amb una efectivitat de fins a un 90% en 5 anys. Frederic Ximeno, comissionat d'Ecologia del Consistori.
2: Són uns dispensadors automàtics que donen un pinso, un blat de moro amb micarbacina, que és la substància anticonceptiva pels coloms, i que a poc, a mesura que els coloms s'alimenten d'aquest pinso, van perdent la seva capacitat de reproducció. L'activitat és una reducció d'un 10-20% el primer any d'aplicació i del 80-90% de reducció de la població de coloms a partir del quart any, o sigui, el cinquè any d'aplicació. Per tant, són resultats bons. Aquest és un mecanisme que sembla que pot funcionar i que té aquestes experiències prèvies i, per tant, és realment una intenció i una idea clara d'impulsar un control ètic de poblacions, perquè no hi ha sacrifici dels animals, sinó que és una actuació preventiva de manera que no es reprodueixen. No?
1: La iniciativa inclou un estudi de com evoluciona la població de coloms per comprovar l'efectivitat del mètode i no descarten poder-lo aplicar també en el futur en el control d'altres ocells de la ciutat.
0: Som com som.

0: Bec.
1: Què veus?
0: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu.
1: Oh, i on la tenen?
0: Ves a Bonpreu Esclat o segueix-nos a Instagram per córrer el punt de venda que tinguis més a prop. Bec, bec, estiu drinks.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Heu sentit a parlar mai d'un pop artista? Sembla ser que al fons marí hi ha un pop que sap cantar i tocar instruments musicals. El sentim?
5: Hola, sóc el Luca Tudor Palimavi. El poema que he escollit es diu El Pop. Jo ha escrit Enric Laureula. I he escollit aquest poema perquè és de música i d'animals i tot m'agrada molt. El pop. Era un pop tan sardanista que organitzava ballades sota les aigües calmades, amb una gràcia d'artista i de formes encisiadora. Amb les potes, ell tot sol feia sonar la tenora, tamborí i flabiol, i amb les potes aixecades, si es tractava de saltar o les vuit ben abaixades. Quan tornava a començar, ingressava les sardines, els jubarrós, els taurons, les anguiles, els seitons, les estrelles i petxines, les ballades marines que organitzaven el fons i tots aquells animals que vivien a la vora, paraven i feien salts. Al seu crit, dos, tres, fora, i dansaven i suaven, fins que quedaven ben xops, feliços perquè saltaven al compàs del tont som pops.
4: Quin poema tan divertit, Luca. Gràcies per recitar-lo. I com diu una de les seves rimes, tots som pops. Fins al proper embaladits. Adeu.
5: Adeu.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Ràdio Vila Sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'addicció que perpetuen els adults és la necessitat que alguns tenen de pagar per no tenir accés al mòbil durant una hora. És el que es coneix com Offline Club, un moviment que va néixer a Amsterdam i que fa 2 anys va arribar aquí. La majoria dels assistents tenen entre 30 i 45 anys i en aquestes trobades busquen reconnectar amb ells mateixos, amb l'entorn i també estar presents. La Mònica Golay, fundadora de la capital catalana, ironitza sobre la necessitat d'aquestes reunions, però assegura que a dia d'avui una de les maneres de gestionar la hiperconnectivitat.
2: O sea, esto nos lo dicen hace 20 años y me hubiera reído hasta yo. Pero es que es muy difícil desconectar, ¿no? Porque siempre tenemos el hábito de querer estar conectados a todas horas y el aburrimiento no tiene cabida en nuestro día a día. Entonces, a la mínima, pues sacamos el móvil, pues miramos esto o entramos en alguna red social.
1: Una desconnexió digital que és molt necessària i també un dret, si parlem en concret de la desconnexió digital en l'àmbit laboral, Llorenç.
3: Poder desconnectar durant les vacances és un dret dels treballadors. En l'actualitat, gran part d'aquesta desconnexió passa per deixar el mòbil de banda i oblidar-se de tot el que està relacionat amb la feina. Missatges, trucades, correus, un seguit de coses que poden estar alterant la nostra tranquil·litat. Eduard Blasi és advocat expert en dret digital.
4: No tenir aquesta sobrecàrrega digital o aquestes obligacions que a vegades tenim a contestar doncs, certes comunicacions i que realment no ens deixen aprofitar realment les vacances.
3: De vegades els treballadors poden sentir-se pressionats per respondre a missatges i correus dels seus caps, però fer-ho mai serà una obligació ni pot portar conseqüències negatives.
4: Ens poden enviar un correu mentre estem de vacances, ens poden enviar un WhatsApp mentre estem de vacances. El que no s'espera és que el treballador contesti. Òbviament, hi ha una sèrie de cauteles que ha d'adoptar també una empresa i si és conscient que està utilitzant un telèfon personal, doncs en principi evitar també utilitzar aquest canal.
3: Si l'empresa no respecta el dret, els treballadors hauran de comunicar-ho internament als departaments jurídics i legals o bé denunciar-ho davant la Inspecció de Treball.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
5: Ràdio Vila-sacra.

0: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
1: Ràdio Vila Sacra, sensacions del món en exclusiva.
0: Perquè tot això no ho has perdut.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Ara ja ens toca reinventar, donar un ús diferent als objectes per allargar la seva vida o adquirir-los en un format més sostenible. Per començar, no comprar res que vagi en plàstic. No sé si us n'heu adonat que algunes empreses estan canviant a recipients de vidre i embolcalls de paper o cartró. Els sabons de cos i de cabell els estan fent sòlids. En els ecomercats Mont Empordà n'hi ha uns de molt bons i duren mesos. Abans de llançar una ampolla, bossa, pot que tenim a casa de plàstic, reinventar per reutilitzar-ho i allargar-li la vida, substituint un nou element amb aquest material immortal. Així, per exemple, les ampolles de sabó de roba o de plats poden reutilitzar-se eternament a casa en lloc de tenir una jubilació massa anticipada. Ja tenim molts punts on tu portes els teus recipients i et venen detergents de tot tipus a doll. Fins i tot a Garrigoles hi ha qui fa gel de cos i xampú, les Liles i la Luna, usant els hidrolats i olis essencials de les seves plantes. Algunes botigues de la comarca ho tenen al detall en bidons d'acer. I quan hem d'embolcallar un regal, una idea genial i elegant, si ho fem amb gràcia, és fer-ho amb un tros de roba vella i un cordill, o fins i tot unes fulles que han caigut i troncs, amb un ramet de flors que, si són de romaní o espígol, aromatitza el regal. Perquè aquest efecte sigui multiplicador, és important anar-ho explicant tant a la persona de la botiga com al veí, a la família, als amics i al sogre. I si vols que expliqui la teva experiència a Ràdio Empordanesa, fes-m'ho saber, en dirà bé.
5: Aquí i amb tu.
6: Diuen que els petits detalls marquen la diferència.

0: ajudant als ajuntaments. La Diputació us ajuda en el vostre dia a dia.
1: Esports. Millora i condicionament d'equipaments municipals. Organització d'esdeveniments esportius i ajuts a l'esport.
0: La Diputació dona suport tècnic i econòmic als municipis. Diputació de Girona, al costat dels ajuntaments.

0: Bec, bec.
1: Què veus?
0: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu. Sí, sí, una sangria estiu drinks.
1: I on la tenen?
0: Segueix-nos a Instagram, @estiudrinks, i sabràs el punt de venda més proper. Demana la teva estiu drinks també al teu bar de confiança. Bec, bec.

0: Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que ens recorda com d'important és protegir la natura.
1: La naturaleza de la naturaleza, del biòleg català Enric Sala, ens demostra com preservar la biodiversitat és fonamental per la nostra supervivència i també la de la resta d'espècies del planeta. Sala detalla en el llibre com tots els animals, des del microbi més petit fins als grans mamífers, tenen una funció en el teixit de la biosfera de la Terra i com formen part d'una complexa xarxa de dependència que fa que tots siguin necessaris, des d'un determinat tipus d'alga fins als humans. El llibre també planteja la necessitat emocional i fins i tot econòmica de protegir la natura i com les nostres accions amb el medi ambient i amb altres espècies determinaran el nostre futur.

0: Una mirada al patrimoni material, immaterial i humà de Catalunya.
1: A la faixa del litoral de l'Empordà ha aparegut un ésser econòmic i crematístic, un home que vol ser ric. La qualitat de les coses a l'Empordà ha baixat instantàniament. Quan jo dic que el turisme ens ha estupiditzat, vull dir que hem deixat de ser contemplatius.
2: Josep Pla va escriure, i molt, sobre el seu país, l'Empordà. Ens situem als anys 60. Eren altres temps. Són els anys del desarrollismo, quan el règim presumia de patriotisme i necessitava treure turistes desesperadament.
3: Cerca de la línia divisòria de les províncies de Barcelona i Gerona comienza una privilegiada regió del solar hispano, la Costa Brava. En las playas de Blanes arrancan los peñascos abruptos, los acantilados sobre el mar, las playas bellísimas.
4: Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros.
2: Són també els anys que les platges es comencen a omplir de guiris en biquini. S'obren les primeres botigues horteres de souvenirs. Es munten els primers tablaos flamencos mentre corre la sangria. I als bars sonaven cançons com aquesta.
5: Entre flores, fandanguillo y alegría nació mi España, la tierra del amor.
2: Nosaltres hem anat a buscar tres empordanesos de Socarrel perquè ens expliquin com veuen l'Empordà avui. Són l'antropòleg Adrià Pujol, el naturalista Jordi Sargatal i l'actor Carles Xuriguera.
6: Quan s'acaba l'estiu, les caixes registradores de l'Empordà estan plenes, vessen de diners, però torna a ser un mecanisme una mica pervers. Com que no hi ha manera de desestacionalitzar la cosa, a costa d'un desgast del territori, de les infraestructures, els clavegrams, les carreteres, els enllumenats, l'energia, els aires condicionats, els establiments a tot drap, però és un peix que es mossega la cua. Són recursos que s'han de tornar a invertir perquè a l'estiu vinent puguin tornar a venir, no?, les masses enfurismades amb ganes de prendre el sol i menjar arròs de llagosta.
7: I és innegable que diguem-ne, ajudat a desenvolupar econòmicament el nostre país. Ara, també és veritat, i tots ho diuen, que es podia haver desenvolupat poder una mica menys i fent-ho molt més bé a nivell urbanístic, a nivell arquitectònic i a tots nivells, diguem-ne, i inclús a nivell social, que hi ha coses, diguem-ne, que han grinyolat amb aquesta arribada massiva de turistes.
8: Queda molt, ostres, jo veig l'Empordà i encara hi reconec el meu Empordà de quan era petit. Està una mica més urbanitzat, perquè, home, estem fotuts, però tant, no.

0: en Jordi Sargatal pertany a la primera generació que es va mobilitzar per defensar el territori.
1: Vaig conèixer els Aiguamolls quan tenia 14 anys, soc de Figueres, anava allà a mirar ocells i veia que hi havia gent que estava posant estaques allà i em deien que allò seria dos vegades més gros que Empúria Brava, molt més bonic que Empúria Brava, i que estava tot aprovat, no hi havia res a fer.
0: Som a mitjans dels 70 i salvar els Aiguamolls de l'Empordà es va convertir en el seu objectiu, una lluita que va durar 7 anys i que va suposar l'inici del moviment ecologista a casa nostra, encara que aquella època ni ells mateixos s'hi consideraven.
1: Vam començar una campanya, però dic, molt de naturalistes. Aquell moment no hi havia moviment ecologista. Hi havia molt poca consciència ambiental, però en canvi hi havia molta capacitat de mobilització.
0: L'any 78 van aconseguir aturar un projecte que estava aprovat i aquella victòria va marcar un abans i un després en la defensa del territori.
1: Ens va donar una força tremenda. És quan van passar del grup de defensa dels Aiguamolls de l'Empordà i van fundar la IAEDEN, que la van fundar el febrer de l'any 80. I després de la IAEDEN va sortir Salvem l'Empordà i tot el que ha vingut al darrere.
0: Van ser aquests mateixos naturalistes els que van aturar la construcció d'una central nuclear al Baix Empordà.
1: Hi ha gent que desconeix, per exemple, que a la vora dreta del Ter, de la gola del Ter, i encara hi ha els terrenys propietat de l'Estat que ho testifiquen, allà hi anava la central nuclear de Vandellòs. O sigui, imagineu com hagués canviat la nostra costa si Vandellòs estés a la gola del Ter.
2: La calma, la paz preside estos parajes en los que solo de vez en cuando surge la morada de quien supo elegir el lugar adecuado para hallar sosiego y descanso. Lugar de privilegio, como tantos puntos de esta Costa Brava, que atesora bellezas mil y encandila a propios y extraños.
0: Avui estem acostumats a sentir a parlar de sobreexplotació urbanística, d'especulació o de creixement sostenible. Però a aquella època, conceptes com aquests sonaven a xinès. Construir era sinònim de modernitat, la pela era la pela i, per tant, ningú qüestionava res.
1: Si llegim el Pla General de Castelló d'Empúries vigent als anys 70, era una cosa que esgarrifava perquè deia que aquests plans generals el que volien era trencar la monotonia de la ratlla de la costa amb unes zones humides que no servien per res, i al costat fer-hi els edificis que fessin que hi hagués un altre skyline, diguem, un altre horitzó.
3: L'anomenada Costa Brava és un fenomen turístic extraordinari. A l'estiu, si fa bon temps, el mar hi és agradable i manejable. El paisatge és considerat molt bell, però jo encara no sé en què consisteix la bellesa.
0: Josep Pla va escriure, i molt, sobre el seu país, l'Empordà.
4: El ritme de construcció, d'urbanitzacions, de serveis, de carrers enllumenats, etc., el ritme aquest ha estat demencial. I que una persona relativament jove hagi vist canviar el paisatge de manera radical, ja t'ho dic tot.
1: Es va dir que ara amb la democràcia tot serà diferent. Hi haurà uns plans generals, no hi haurà especulació, serà tot perfecte, i hem vist que no ha estat així.
4: Pràcticament pots veure el creixement del totxo a temps real. Passeges un matí per un indret, per alguna pineda arran de mar, i l'endemà hi ha una grua. I no exagero, no dramatitzo.
1: I llavors ja vaig pensar una cosa que després ha estat certa, i és que l'espècie humana és una espècie animal. I com a espècie animal, quan van mal dades, quan les condicions no són bones, els animals el que fan és enquistar-se, hibernar, estar latents, i va passar el mateix amb els especuladors. Arriba l'època democràtica i els especuladors no es destrueixen, no desapareixen, s'enquisten, entren als caus i al cap d'un temps van sortint i s'adapten a les noves condicions, saben a quin ajuntament poden tocar o no, a quins governs poden tocar o no, i tornen a fer la seva feina.
2: I por doquier, bosques de pinos. El pino es un constante motivo de ornato en la Costa Brava. Junto al mar azul y las arenas luminosas, el noble árbol ofrece su sombra constante, su verde perenne. Crecen en lugares inverosímiles, en puntos donde es imposible encontrar un palmo de tierra.
3: A l'Empordà, i a tot arreu, probablement, el pintoresc produeix una gran fascinació. En aquest país, un home reconegut com a pintoresc, per la majoria, pot fer, literalment, el que li dóna la gana.
5: Ja fa nit, el teu ventre sembla tan fèrtil i tendre. entendre no hi sabria renunciar.
0: Qui ha llegit, i molt, a Josep Pla és l'Adrià Pujol. Com a escriptor i com a empordanès, és un referent inevitable. El seu pare, a més, durant una època, en va ser corrector.
4: Josep Pla ens va llegar dos empordans diferents i que són compatibles. Ens en va llegar un que és una font d'orgull, que és el llegendari, el romàntic, el viscut. Aquest no el trobes perquè, evidentment, els anys han passat i aquelles coses que deien Pla doncs, potser ja no hi són. Però després també ens va llegar el que seria el manual d'instruccions del bon empordanès, de l'empordanès professional. I és curiós perquè hi ha gent que s'acaba semblant al que Pla va dir que som.
0: I com són els empordanesos i què es conserva del que va descriure Josep Pla? L'Adrià Pujol ha escrit dos llibres sobre l'Empordà. Un és Escafarlata d'Empordà, l'altre, Guia sentimental de l'empordanet.
4: Les guies sentimentals, no només la meva, la del Joan Tudó, etc., se n'han fet unes quantes. És aquella gent que hem nascut al territori o que el coneixem o hi vivim i recomanem visitar-lo a partir d'experiències.
0: Si sou dels que us pregunteu on es troba l'empordanet, apunteu les coordenades.
4: Mitjantó irònic, jo sostinc, i no sóc l'únic, que l'essència de l'empordanès doncs, es troba allà, concretament a l'Empordanet, que encara és una subcomarca dins de l'Empordà.
0: És aquí on viu una raça peculiar, el petit empordanès.
4: Els petits empordanesos d'arrel els hem descrit mil vegades, no només jo. Molts escriptors i escriptores han descrit aquesta mena de personatge sorrut, fantasiós, silent, una mica feréstec, una mica bastonejat, no?, per les èpoques estivals de turisme i una mica deprimit a l'hivern. Bueno, és un personatge idealitzat, un prototipus que ens hem inventat allà.

0: L'actor Carles Xuriguera és de Torroella de Montgrí i ha tornat a casa per recuperar les vinyes que havien treballat els avis.
1: Tinc vinyes al massís del Montgrí i vinyes a les Gavarres, a la banda de la Bisbal. Eren uns terrenys que hi havia pi, que hi havia olivera i que hi havia vinya, que era de la meva família. Sí que ho miro amb una certa nostàlgia quan passava per allà. I clar, era on anàvem a jugar nosaltres quan els meus pares doncs, anaven a fer dinades a la vinya. La generació dels meus pares és la generació que comença a deixar tota la terra, sobretot les terres més difícils, per guanyar-se la vida fent treballant en serveis, sobretot, no?
2: Vol saber quan és que veig dintre una grisor espectral.
0: De cada territori de la seva gent se'n diuen molts tòpics i els empordanesos no se'n salven. En Carles i l'Adrià reflexionen sobre el sentiment d'identitat.
3: És un dels territoris que jo conec més identitaris. Som molt pesats els empordanesos, tenim l'Empordà a la boca tot el dia, els que n'han marxat sobretot.
1: A mi hi ha un empordanès que em fa molta ràbia, que és un empordanès que no veu més enllà de l'Empordà, que es mira molt malic. Diu, això és el més bonic del món, això és el més bonic de Catalunya, això és un... és perfecte, i nosaltres som perfectes, i nosaltres estem tocats per la tramuntana, i som genials, i som bons músics, i bons artistes, i bons...
0: L'Adrià Pujol, antropòleg, i troba una explicació.
3: Els empordans van ser triats des de Barcelona per la burgesia barcelonina, van ser triats com el bressol de la Catalunya ideal desitjable. Aquesta cosa grega es menja bé, el paisatge és espectacular. També ens ho han dit des de fora.

0: A l'Empordà, però, recordem-ho i subratllem-ho, ja fa temps que no hi viuen només empordanesos. La zona està plena de segones residències ocupades per guiris, passavolants o pixapins que, com passa a les zones turístiques, tenen una relació particular amb els autòctons.
1: És una relació de doble tall, de doble vincle.
0: Així és l'Empordà, vist amb els ulls de l'Adrià Pujol, en Carles Xuriguera i en Jordi Sargatal.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les onades de calor a la mar Mediterrània són cada vegada més freqüents i més prolongades. El motiu? Un excés d'emissions de carboni a l'atmosfera que el mar no és capaç d'absorbir. Les espècies mòbils, com els peixos, migren a hàbitats més frescos, però invertebrats, algues i coralls registren una mortalitat més elevada. Doctora Sandra Ramírez Calero, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar, a Ràdio 4.
2: Su capacidad fisiológica de aguantar el calor se supera y se empiezan a morir. Entonces eso es súper peligroso, porque si yo pierdo la cobertura de coral o la cobertura de briozoos o la cobertura de esponjas, lo que voy a hacer es perder el hábitat. Y entonces al perder el hábitat, todo el ecosistema pierde sus funciones.
1: La Posidònia, que capta 20 vegades més diòxid de carboni que un bosc, s'ha degradat un 40% de mitjana. La gorgònia vermella, corall generador d'hàbitats del que Ramírez és experta, s'ha degradat fins i tot en reserves protegides.
2: En las Islas Medas, la cobertura se ha perdido casi entre, dependiendo de la población, porque hay diferentes parches de población, casi el 60 y el 80% en algunas de esas poblaciones.
1: Les onades de calor marines han provocat també la pèrdua d'un 20% de la biomassa de peixos.
2: Cuando tenemos un ecosistema degradado y vacío, pues qué peces van a haber ahí. De los 10 que teníamos, pues ahora encontramos 2, y obviamente eso tiene un impacto socioeconómico en la sociedad.
1: Ramírez assenyala que alguns coralls tenen mecanismes d'adaptació.
2: Pero mi conclusión final es que si no paramos las emisiones de carbono para que no hayan olas de calor, pues estos mecanismos, por más que los tengan y por más que resistan, pues probablemente van a seguir fallando y fallarán si estas olas siguen.
3: Un altre dels agents que amenaça la Posidònia, el pulmó de la Mediterrània, són els fondejos d'embarcacions. Aquesta planta regenera lentament un centímetre per any.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: Sentim la comunicació local.

Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'Havanera. L'Havanera de la que us parlarem en l'episodi d'avui no ens donarà massa feina. Parla bàsicament d'un tema, un tema habitual en l'Havanera. L'Havanera es titula Mi Cuba es un bello jardín i la seva lletra diu així. Mi Cuba es un bello jardín. Las cubanas son las rosas, con sus caras tan preciosas, cual perfumado jazmín. Quiero vivir en mi Cuba toda mi vida y mirarme en los ojos de las cubanitas. No me saques de mi Cuba por compasión, que una cubanita me ha robado el alma y el corazón. L'Havanera Mi Cuba es un bello jardín té només una estrofa, que a més és més breu que la tornada. L'estrofa comença amb el títol de l'Havanera, un títol que tracta, en clau metafòrica, la bellesa de Cuba, que presenta com un jardí. Un jardí que se suposa preciós, un jardí de roses, també precioses, que personifica en les noies cubanes.

Seguidament se'ns canta la tornada, una tornada on es justifica l'explicació de l'estrofa, amb el desig de viure tota la vida a Cuba. Però per mirar els ulls a les cubanes, més dolçament anomenades cubanites, concloent i demanant per compassió quedar-se a Cuba pel fet que una de les cubanes, o com diu a l'estrofa, Roses, li ha robat l'ànima i el cor.

0: Avui, Habanera que parla en si de Cuba, de la bellesa de Cuba, o millor dit, de la bellesa de les cubanes. Martí Bacardí, quina lectura en fas?
1: Bon dia. A mi aquesta manera no m'agrada. Mira que m'agraden les habaneres, però aquesta la trobo simplona i masclista. El masclisme en l'habanera és un tema delicat, però tan delicat com a vegades exagerat i present. Ara no cal treure el tema de manera general, però concretament en aquesta manera el trobo descarat. L'únic que sembla que importa el protagonista d'aquesta història sobre la bellesa de Cuba són les cubanes. I em perdonareu, però mira que és bonica Cuba, un paradís. També poden ser boniques o no les cubanes, la de bellesa moltes vegades generalitzada. Però com a tot arreu, hi ha bellesa de tot tipus. No sé si m'explica. En resum, en aquesta manera hi falta contingut. El trobo vulgar. És la meva opinió.
0: D'acord, Martí, la teva opinió ens ha quedat claríssima. I com moltes altres opinions, és molt respectable. Mi Cuba és un bello jardín, habanera que tracta la bellesa de l'illa en general, però de les mulates en concret. Acabem escoltant el final d'aquesta habanera. Mi Cuba és un bello jardín.

0: La ràdio, quan tu vulguis.
1: La gran majoria dels ancians no té accés a internet. Un problema, el de la bretxa digital, que els impedeix fer tràmits per aconseguir ajudes, fer gestions administratives o inscriure's a qualsevol activitat cultural. Ho asseguren l'Anna Maria, de 91 anys, i en Francesc, de 89.
2: Tot això que és de contestar per internet i d'escriure per internet, no ho sé fer-ho. La veritat és que no ho he fet mai, però no ho sé fer-ho.
3: Jo mateix no tinc internet. Jo la informació que tinc la tinc per la televisió,
4: No et preocupis, truca a Ràdio Vila-sacra i et farem qualsevol tràmit per internet que necessitis.
5: 972 51 12 68.

0: cinema infinitat de significats, metàfores i simbologies. Han anunciat transformacions, han representat la por, la pèrdua, la mort, moments de crisi o el pas d'un món a un altre. Perquè quan el sol desapareix de la pantalla, sovint també desapareix alguna cosa més dins la història. Repassem alguns eclipsis cinematogràfics i els seus significats de la mà de l'Agnès Batlle.
1: En los eclipses podemos distinguir claramente dos zonas. La zona de sombra o umbra y la zona de penumbra.
2: Els eclipsis són un recurs cinematogràfic molt habitual. Alguns per generar tensió i misteri, com a la pel·lícula Verònica de 1991, que li dona una atmosfera inquietant, un punt de partida per a fenòmens paranormals.
1: A lo largo de la historia, a los eclipses se les ha dado desde la superstición explicaciones muy variopintas.
2: Amb algunes referències poc aconsellables.
3: Fotos no, tenemos que llevar negativos de fotos para ponernoslo delante de los ojos.
2: A sala de professores de Dassler Zimmer del 23, l'eclipsi és una metàfora de la crisi que viu l'escola.
4: La gente dejó de buscarle una explicación divina a los fenómenos de la naturaleza.
2: També hi ha qui l'ha utilitzat com a moment de connexió amb el passat. Stronghold, el gegant de pedra de Yuri Kovalyov, li donava un valor de canvi temporal que permet al protagonista viatjar segles enrere. Significa el pas a un món desconegut i l'inici d'una transformació personal.
5: Esto es una buena señal. Preparaos.
2: Un moment de foscor aparentment banal que pot portar l'arribada d'éssers inesperats. A la petita botiga dels horrors, l'eclipsi té un paper clau en l'origen de la història. Seymour explica que va trobar la planta Audrey durant un eclipsi solar, una planta extraterrestre que té poc de dòcil i bucòlica.
6: Bueno, soy aficionado a ese tipo de plantas tan especiales.
2: Un fenomen astronòmic completament conegut i previsible que el cinema li ha atribuït, sigui amb ciència-ficció o no, efectes extraordinaris i sobrenaturals.
7: El día oscureció de repente y se oyó un extraño zumbido como si viniera de otro mundo.
8: Cuando la luz del sol volvió...
0: Els eclipsis solars, sens dubte, també han tingut diferents significats segons les cultures del món. En alguns casos era un presagi, en d'altres una lluita entre forces sobrenaturals, una intervenció dels déus o fins i tot un senyal de renovació i transformació. L'eclipsi solar ha passat de ser un símbol mític i religiós a convertir-se en una gran font d'inspiració a la cultura contemporània, tant en el cinema com a nivell musical.
9: Es una señal del cielo.
10: Sí.
2: Bonnie Taylor ja ens va deixar clar mundialment que un amor perdut pot enfosquir el cor i la vida mateixa. Els humans també podem tenir una cara fosca. Pink Floyd, a Dark Side of the Moon, ja atribuïa l'eclipsi a l'estrès de la vida moderna, a la salut mental i a la bogeria. Com a l'antiga Mesopotàmia, que era una senyal de catàstrofe, Iron Maiden ja utilitzava l'any 82 l'eclipsi total com a presagi de la fi del món. A la cultura xinesa era el drac que devorava el sol i la gent havia de fer tot el soroll possible amb tambors, gongs o qualsevol instrument per espantar aquest drac i alliberar el sol. Una interrupció de l'ordre còsmic que els humans intenten restaurar. Com Ilya, a Remedy, que busca un remei davant del conflicte. Les cultures hindús és un moment espiritualment excepcional. Durant l'eclipsi es fan pregàries, mantres, dejunis i banys rituals. Però a casa nostra l'hem utilitzat més com a la cultura maia, un símbol de renovació, de transformació, com els Blaumut, que veuen l'eclipsi com un moment de revelació i de canvi de perspectiva. I el millor del canvi, tots ho sabem, és tenir Ràdio Vila-sacra sempre posada.
11: A la calma d'una tassa fumejant.
12: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vila-sacra.
13: Oh, és meva.
14: No, no, és meva.
13: Meva, meva, meva.
14: No, no, no, no, és meva.
15: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
16: La calaixera més musical.
13: Uau, deixa.

0: Hijos de la Cumbia.
1: Vides, memòria, comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

0: El secret de l'amor. Josep Maria, 83 anys. Francisca, 78 anys. 59 anys casats.
1: Ja l'he trobada.
2: Sí, clar.
1: Perquè a més tenia pisa, eh? La pisa és molt difícil, eh? Molt difícil, molt, molt dura. Vull dir que t'havies d'espavilar per anar tirant endavant. Era un bombó. Però en sèrio, un bombó en sèrio, de primera classe. Perquè no, casar-te amb una dona no és solament cop de vista que l'estimis, això, sinó que també t'ha d'entrar pels ulls. T'ha de ser agradable, la seva companyia, eh? Que tingui una manera de fer, una manera de pensar. No de dir, mira, està bon tipus, té... No, això, sinó que t'entra pels ulls, oi? I et fa una satisfacció d'estar amb ella i que t'omple. I dius, bueno, és mitja vida, eh? Mitja vida, mitja costella que necessites tu. És això.
3: Ho vam organitzar bé, ho vam organitzar bé. Primera que ja teníem pis, i a mig pis ja estava muntat, mig, diguéssim. I aleshores de fer el convit, doncs, també no es feia com es fa ara. Es feia casolà, es feia a casa, es feien... Venien de la pastelleria, et portaven de tot i t'ho arreglaven i ja està.
1: Dona, sincerament no me'n recordo gaire. Bueno, tenim una foto allà que es veu amb ella vestit amb uns serblants pel cap. Molt bufona anava, molt bufona. I li va fer una modista, que ella anava a prendre curt de confecció, i li va fer una modista, estava molt xamosa. Carai, noi, quan ho vaig veure així, vaig dir, mare de Déu, fa set bon negoci, noi. Era maqueta, molt maqueta, era molt. I que li dura alguna cosa, sí, cara.
4: Torna a connectar amb la vida.

0: A veure si podem deixar-ho clar d'una vegada. No ens interessa lo viral. No. Ni l'eclipse. No. Ni la posa per fer la foto. Doncs no. Ni tatuar-nos un ocell al cul. No de no. Ni res que no tingui a veure amb ser feliç. Queda clar o encara costa? Som Ràdio Vila-sacra, senzillament.
1: Què?

0: I parlant d'emocions.
1: 80.
2: A la vida no es tracta d'arribar lluny, ni de tenir-ho tot. Es tracta de ser feliç i amb la millor companyia.

0: seguim a la recerca de la paraula correcta pels següents barbarismes. Comencem. Mapache.
1: Ah, sí.
2: Ostres.
1: Ostres. D'això? No.
0: Oh, i són dues paraules.
2: Si suposo que os...
0: Os?
2: No tinc
0: idea. És molt net.
2: Rentat? Polit.
1: O rentador.
0: Molt bé. Musgo.
2: No tinc... la terra, no? Vull dir...
0: Molt...
2: No. Molsa.
0: Molt bé. Molsa. Candelabro.
1: Candelabro? No. És... Candelabro? No.
2: Candell? Algú així?
1: No sé. Candelobra?
0: Candelobra. I l'estribillo d'una cançó?
2: Ostres, a quina idea. Estrofa?
3: És que ho vaig fer a música.
0: Si es va repetint, torna i torna. Per tant, és la...
3: Torna. La tornada.
0: I l'última, la cucaratxa.
2: O sigui, no em dic... panera.
3: Pussa, no.
0: No.
3: No.
1: Escarbat o panerola?
0: Molt bé, panerola! Un aplaudiment. La cucaratxa.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Brussel·les, que ha lliurat aquest dimarts a Espanya 6.200 milions d'euros més dels fons europeus de recuperació, els anomenats Next Generation, és la sisena entrega de diners de la Comissió Europea, la que fa el govern espanyol d'aquestes ajudes, destinades a recuperar l'economia després de la pandèmia i a modernitzar la indústria. En total, des del 2021 a Espanya ja ha rebut uns 78.000 milions de més de 100.000 que té assignats. A canvi, el govern espanyol ha d'abordar certes reformes que li demanen les autoritats europees. Les de l'últim desenvolupament emborsament tenen a veure amb la construcció d'habitatge, la mobilitat sostenible o la digitalització de la xarxa ferroviària. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat l'arribada d'aquests diners a través d'un missatge a la xarxa social X, on ha destacat que ja estan treballant en la setena i última sol·licitud que els queda a l'hora que acaben les reformes acordades amb Europa.
2: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
3: Quan la realitat és trista i avorrida,
4: el millor és inventar-se una bona història.
5: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries. Convertir

0: Tens una cita amb el mar, amb el patrimoni musical de les Havaneres.
1: Ràdio Vila-sacra és diferent. Les matinades dels dissabtes i diumenges, des de la 1 fins les 6 del matí.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!

0: Em desperta la teva olor. El perfum del més natural. Allò que m'omple de vida. Et miro, observo cada detall, cada racó. Et toco la teva essència, el que eres i amb el que t'has convertit. I mentre et tasto, et sento... I m'agrada quan em crides, quan m'ajordes i em fas invencible. I és en aquest moment quan parlem de tu, d'aquelles nits més afables, dels records que mai oblidarem. I et gaudeixo en una explosió de sabors, l'essència de la nostra terra, d'allò que s'apodera de tots els racons del meu paladar. I allò que em fa sentir, el que representes, el que inspires, el que t'identifica. I un silenci... Per notar-te tal com ets i saber d'on vens. Per olorar-te, sentir-te, tastar-te, tocar-te, mirar-te i fer-ho en cada moment.
1: Vila-sacra, la capital del món.
0: Perquè quan estic amb tu, em despertes els cinc sentits.

persones ajudant persones, coordinades i especialitzades en cada situació. Un equip que comparteix la mateixa vocació i que hi és per terra, mar i aire. I a la xarxa, també. Més de 30.000 servidors públics al teu costat. Cossos de Seguretat de Catalunya. Seguretat en cos i ànima. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Sensacions positives.
3: A l'Alt Empordà.
4: No, ja.
5: Portant-vos tota la informació amb totes les ràdios de la xarxa de comunicació local.

0: Sí, veig que el Robotech m'està aixecant la mà, pues no sabria què dir. Bé, Robotech, m'aixecaves la mà, suposo que vols temps. Pues el teu temps, Robotech.
1: Gràcies, Xavier. Aquesta setmana ens hem enterat que la nostra justícia està tan saturada que més que justícia estem vivint una total injustícia. Ara entenem el que veiem en el carrer i el que sentim dia a dia molt a prop de nosaltres. Cosa que ens demostra que a aquells a qui votem perquè millorin el nostre dia a dia no saben on naveguen. A veure, què pot haver-hi en una societat que vol ser progressista, que vol ser humana, que vol ser igualitària, que vol ser tolerant? I a més, una societat amb talante, què pot haver-hi més important que la justícia? Menys fotos de compromís, menys paraules buides, menys càrrecs inútils de corbates de seda i menys tonteries, senyors. Volem feina, que si no tenim en ordre la justícia, on està l'ordre?

0: bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.

0: fas?
1: Doncs aquí, rascant, sopant, bussejant, muntant en camell... Aquí, vaja, gaudint... Molt.
2: Quina raó mou el teu món? Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
3: Home, sí...
4: Tasta la vida amb aliments Unyà.
5: Pizzas i pasta fresca ecològiques, 100% naturals, sense additius, artesanes i amb ingredients de qualitat, elaborades per un projecte social. La Fundació Ramon Noguera, que dona feina a persones amb discapacitat.
4: Busca les receptes d'Unyà a Instagram i coneix el projecte i els punts de venda a alimentsunyà.org.
5: T'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals. Inscriu-t'hi a ites.es.
6: És Ràdio Vila-sacra.

0: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.
1: Ai, maleïts mosquits.
2: Oh, i allà una panarola. I aquí una rata.
3: És qüestió de control i eliminació. I Fora Plagues en saben molt d'això. Ah, ho fan amb estratègies i mètodes sostenibles. I això és important. Hi ha plaga? ForaPlagues.com. Informeu-vos. 972 44 72 20.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: L'Alt Empordà s'enfosqueix amb un eclipsi de sol que va seguir un 16% de gent en plena temporada turística. El sol va quedar ocult aproximadament en un 98,5% i un núvol baix a ponent ha fet la guitza en algun dels moments decisius d'un espectacle que no a tothom ha interessat per igual. Un gat mort i un altre en paràlisi després de rebre trets amb balins a Sant Llorenç de la Muga. L'Associació Protectora de Sant Llorenç de la Muga denuncia els dos casos i reclama que els fets s'investiguin i que qualsevol persona amb informació ho comuniqui a les autoritats. Justícia investiga uns interns del Puig de les Basses per un accés no autoritzat a documentació de la presó. El departament assegura que no han entrat a sistemes penitenciaris crítics i ha denunciat els fets al jutjat. Com és possible això? Pregunta un advocat. Falta de control i serietat, respon ell mateix.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: On eres tu el dia de l'eclipsi?
3: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.

0: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Quin plaer arribar a casa i no a una sauna, perquè l'aire condicionat no pensa.
2: Airtone és un sistema que s'afegeix a la climatització de casa o de la feina i que es pot, per exemple, encendre des del mòbil abans d'arribar-hi. Algú havia de repensar la climatització? Airtone.
3: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
4: L'Alt Empordà s'enfosqueix amb un eclipsi de sol que va seguir un 16% de gent en plena temporada turística. El sol va quedar ocult aproximadament en un 98,5% i un núvol baix a ponent ha fet la guitza en algun dels moments decisius d'un espectacle que no a tothom ha interessat per igual. Un gat mort i un altre en paràlisi després de rebre trets amb balins a Sant Llorenç de la Muga. L'Associació Protectora de Sant Llorenç de la Muga denuncia els dos casos i reclama que els fets s'investiguin i que qualsevol persona amb informació ho comuniqui a les autoritats. Justícia investiga uns interns del Puig de les Basses per un accés no autoritzat a documentació de la presó. El departament assegura que no han entrat a sistemes penitenciaris crítics i ha denunciat els fets al jutjat. Com és possible això? Pregunta un advocat. Falta de control i serietat, respon ell mateix.
3: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Això és Ràdio Vila Sacra. Riu, riu.
1: I parlant d'emocions.
2: 60.
3: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
4: Compartint emocions.
5: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
6: A Carnisseria Can Martí, Carnisseria Manera i Carnisseria Serraplà trobaràs la millor qualitat. Visita les carnisseries associades i gaudeix de la tradició gastronòmica en tot el seu esplendor.
7: Associació Comerç de Figueres.

0: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
3: I parlant d'emocions.
4: 32.
5: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
6: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
7: Hola, molt bon dia.
8: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
7: Quina il·lusió sentir-te.
9: Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
10: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai... Oh, això corre, corre, amb l'ordenador, escolta, jo me n'entenc de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
8: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
10: Veig el lluentor que fa permet ser un diamant. Ara vindran els ais i ulls.
8: M'ho imagino.
11: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
8: Petó!
11: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
12: Cada dia fem un pedaç endavant.
9: Bueno, pots comptar.
8: Molt bé, doncs.
0: És K25.
13: Ràdio Vila-Sacra.
14: Tenim el que d'altres no tenen.
15: Oi, jote.
16: Això és la caixa de sorpreses.

0: Apuja, apuja la ràdio.
1: Vols deixar-nos un missatge?
2: Hola, un acudit. Doncs bé, hi ha un senyor que se'n va al metge i diu, ai doctor, diu, dice, ja torno a ser aquí, dice, hombre, dice, però s'encuentra mejor. Diu, ai no, escolti'm, diu, miri, que vaig fer parlant de tot el que em va dir vostè, però encara continuo amb aquell mal d'estómac. Diu, però seguro que hizo todo lo que le mandé. Diu, oi tant, diu, miri, diu, vaig tal com vostè va dir, diu, vaig anar a totes les cases de mala nota que coneixia, diu, però escolti'm, el mal d'estómac, diu, em continua. Diu, no, hombre, no, jo li dije sal de frutes.

0: Ja és un clàssic de l'estiu, Circ sota les estrelles, els nits de circ que fins ara començava a Besalú i acabava a Roses, doncs enguany també arriba a Palamós amb les actuacions de circ premiades a grans festivals internacionals. Ens ho explica tot l'Agnès Batlló.
1: 29 artistes internacionals arribats de 8 països. Una nova edició del Nits de Circ en qüestió de dues setmanes mourà la seva carpa amb graderia i sense sostre per 3 emplaçaments diferents. Els jardins del Molí de Besalú, la Ciutadella de Roses i ara també la plaça Cerquella de Palamós. Els caps de cartell d'enguany són, sens dubte, els trapezistes americans Flying Caballero, recentment guardonats amb el premi del prestigiós Festival de Monte Carlo. Únics al món i a la història en oferir 3 quàdruples salts mortals. Fins llavors, només el trapezista mexicà Alfredo Codona, el 1920, havia realitzat de manera regular el triple salt mortal. Durant un segle va tenir l'hegemonia absoluta, fins que els germans Caballero, amb llarga tradició familiar a les esquenes, ho han aconseguit superar. El director i fundador i mestre de cerimònies del Nits de Circ és Genís Matabosc.
2: Els campions mundials dels grans festivals es donen cita durant únicament 15 nits. És un reguitzell d'artistes internacionals, entre els que destaca els Flying Caballero, probablement els millors trapezistes volants de la història, i amb ells els acompanya el quintet argentí de Malambo Argentans, el duo La Perxa Soma, les grans il·lusions del mag italià David Di Lello, i el duo Crico a les cintes aèries del Circ Estatal de Budapest.
1: Completa el programa el malabarista xilè d'altíssima rapidesa Cris Aguirre, el còmic portuguès César Díaz o el jove artista revelació txec Stefan Borak en la complexa disciplina d'equilibrisme en columnes de cilindres. Acompanyats en directe per la Paris Circus Orquestra sota batuta del trompetista francès Pierre Pichot.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
2: Hola, bon dia. Em dic Evan Díaz i soc de la Casa dels Aviadors i Aviadores. El títol del llibre que us recomano és Els escacs de Roman Todan. El llibre ensenya jugades d'escacs.

Benvingut a Saltin Girona. Celebrar el teu aniversari o venir a gaudir per lliure. Bar, restaurant, un mirador climatitzat, pura diversió. Descobreix la zona de batalla nerd, classes d'acrobàcies, tot això i molt més a Saltin Girona, el trampolín park més gran d'Europa. A la sortida Girona Oest de l'AP7, a Facebook, Instagram i a saltingirona.com.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Dos anys després de la detenció d'un bomber voluntari com a presumpte autor de l'incendi de Portbou, el 2023, el cas encara no ha arribat a judici. L'Ajuntament reclama que s'acceleri aquesta investigació. Ens ho explica la Berta Artiga Fontàs.
4: Durant l'agost del 2023, un incendi va cremar prop de 600 hectàrees entre Portbou i Colera. Va obligar a tallar la N260 i va deixar temporalment el municipi sense alguns serveis bàsics. També va provocar afectacions econòmiques als negocis turístics. Per això l'alcalde Gael Rodríguez reclama que es tanqui la investigació i que el cas arribi a judici.
5: Això pugui avançar i que puguem arribar a que es tanqui la fase d'instrucció, sigui positiva o negativa pels nostres interessos, esperem que positiva, però que aquesta fase d'instrucció s'acceleri i que es finalitzi tan aviat com es pugui, perquè com dic, portem dos anys esperant, no? I el que volem és precisament que la justícia hi fiqui una mica l'accelerador.
4: El batlle també alerta que el pas del temps pot perjudicar els testimonis.
5: Hi ha alguns testimonis que són persones grans. Hi ha un testimoni particularment que té ja una edat avançada i que és un testimoni molt clau per aquest procediment. Clar, si anem allargant, si anem fent ampliacions de període d'aquesta fase d'instrucció, potser ens arribarem que un dels principals testimonis d'aquesta investigació no hi sigui.
4: Per la seva banda, la defensa del bomber voluntari detingut insisteix que la causa continua en fase d'instrucció i que encara no hi ha cap escrit d'acusació. Per tant, el procediment podria no arribar als tribunals i quedar arxivat.
6: Agència Catalana de Notícies.
7: Coses que passen.

0: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
1: Dilluns a les 10 de la nit.
0: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.
2: Propostes en xarxa.
3: L'origen de l'orde cartoixana el trobem a finals del segle XI a Grenoble, França. No va ser fins un segle més tard que la comunitat va aterrar la península Ibèrica. Ho va fer per primera vegada a la cartoixa d'Escaladei, fundada l'any 1194 per Alfons I el Casc. El rei va cedir l'espai als monjos cartoixans perquè trobessin silenci, solitud i natura. Si passeu per la Morera del Montsant, heu de visitar la cartoixa d'Escaladei. Al fons d'una vall, tranquil i protegit per la serralada de Montsant, hi trobareu un complex on la vida contemplativa i espiritual van ser el pal de paller durant molts segles. I tot això ho podeu veure o intuir, visitant cada racó de la cartoixa. Els patis, l'església, el refetó, la sala capitular, els claustres i les cel·les. Un joc de llums i textures i unes vistes espectaculars. Tot passejant per la història podreu dibuixar l'esplendor que va viure Escaladei entre els segles XVI i XVII, una època de prestigi i influència que va permetre als cartoixans dur a terme una remodelació arquitectònica. Al segle XIX, però, la desamortització i els saquejos van provocar l'abandonament i la degradació del conjunt. Tot i així, les últimes obres de restauració han recuperat part de l'essència d'aquell moment d'esplendor. Durant tot l'any podeu visitar la cartoixa d'Escaladei. Trobareu més informació sobre el conjunt

0: su padre, digo, oye papá, ¿de dónde está el África? Digo, no lo sé. Digo, pero no creo que esté muy lejos, porque en la fábrica trabaja un negro y todos los días viene en bicicleta.
1: Què tal esteu? Carinyers del meu cor, de la meva estimació, de la meva ànima, de la meva vida. Oxigen del meu dia a dia. En aquests matins que ens reunim tots ben arreplegadets al voltant de l'aparell de ràdio. Per saber coses, per conèixer el detall que ens deixa la setmana. Jo ja tinc preparada la palangana. I també l'esmorzar. Sí, també l'esmorzar també el tinc. Tinc aquí l'esmorzar, que tinc un xocolat en xurros acabat de fer. Amb uns melindros, amb uns carquinyolis, amb uns cruzanets que tenen una pinta... Com ja sabeu, la cadireta la teniu neta, neta i polida. Per tant, agafeu lloc que comencem.

0: ¿Qué tal?
1: La ràdio de Vilasacra és...
2: És.
3: És com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
4: Veniu!
5: Són de confiança. Són d'aquí.

0: En temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a cum versare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
1: El programa dels diumenges a les 9 del vespre.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21 i 30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig.dalí.org.
3: I parlant d'emocions.
0: 97.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
5: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: llibres per somiar. Hi havia una vegada, els records dels contes, de Laura Ortega, publicat per Flamboyant, recomanat a partir de 8 anys. Llibres per somiar.
1: Això és la caixa de sorpreses. Endavant.

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que ens descobreix aspectes desconeguts dels neandertals i posa en valor les seves contribucions a l'evolució humana.
1: Es tracta de l'obra El Neandertal Desnudo, de l'especialista mundial en aquests homínids, Ludovic Slimak. El llibre ens porta a fer un recorregut des del cercle polar àrtic fins a la Mediterrània a través de jaciments amb troballes neandertals que ens descobriran uns jacers sorprenents amb una intel·ligència no prou reconeguda, segons l'autor. El llibre representa una visió diferent sobre els neandertals que qüestiona moltes de les coses que creiem saber sobre ells, sobre les raons de la seva extinció i la influència que van tenir en els humans moderns.
2: Esteu convidats a imaginar. Ja et pots imaginar. Si ja ens escoltes, per què no proves de sentir-nos?
3: Algú ha parlat de bombons?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El nombre de dones que són mares més enllà dels 50 anys s'ha multiplicat per 4 a Catalunya en els últims 15 anys. El 2025 en van ser 68. La gran majoria ho aconsegueixen amb tècniques de reproducció assistida, sobretot amb òvuls de donants joves. Tot i això, la doctora Sílvia Graupiera, coordinadora de Deixeus Dona, adverteix que aquests embarassos tenen riscos importants, sobretot per a les mares.
2: A aquesta edat, amb una bona donació, aconseguim tasses d'embaràs molt altes, fantàstic, hem resolt el tema de la qualitat ovocitària, però ojo, que a aquesta edat tenim una alta tassa de complicació, perquè a l'edat de l'úter no som capaços de millorar-lo amb la tècnica de reproducció assistida. En aquest perfil de pacient de més de 45-50, et podria dir que més del 80% té patologia.
1: I entre aquestes complicacions hi ha problemes vasculars, més possibilitats de tenir preeclàmpsia, pressió alta, diabetis o trombosi. De motius per endarrerir la maternitat n'hi ha molts. La Montse va tenir la seva filla als 52 anys perquè va decidir prioritzar la seva carrera professional. La Pilar, en canvi, va ser mare als 50 després de molts anys de tractaments. Totes dues asseguren a aquesta emissora que va ser una decisió molt meditada i llancen algunes reflexions.
3: A vegades faig càlculs i aquests càlculs et porten a dir ai, quant de temps tindrà mare aquesta nena, no? O seré molt gran o m'hagués agradat que ella tingués mare més anys. És el que hi ha, saps? I no em vull torturar tampoc. Pots dir egoista, pots dir bona o dolenta, però va ser una decisió nostra.
4: Em plantejava molts dubtes i em feia molt respecte. Ara la meva filla té 6 anys i estic molt tranquil·la perquè segueixo el ritme de les mamis de 30. El que sí que m'he trobat sovint i m'ha sorprès molt és els prejudicis que té molta gent. O sigui, si veuen un home que és per als 50, ningú ho qüestiona. En canvi, si tu ets una dona gran i ets mare d'una nena petita, la gent et jutja.
1: Segons l'IDESCAT, l'any passat a Catalunya, uns 1.600 homes de més de 50 anys van ser pares d'una criatura.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Informació sí, menjar-me el coco tot el matí no cal. Gràcies.
3: Família, no perdeu la nostra sintonia ni de noche ni de dia. Tu, que saps el que vols, saps on es destaca de moment, on trobar-ho. Teresa, ja saps que aquest programa sense la teva aportació no és programa. Té el meu cor. T'estimo.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Començarem la setmana amb un ambient assolellat a primeres hores del matí, un cel blau i la mar bastant en calma. Hi haurà una mica de vent de tramuntana, sobretot a partir del migdia, ratxes de vent que arribaran als 50-60 km per hora. A la tarda apareixeran núvols baixos que poden tapar el cel puntualment i no descartaríem algun ruixadet molt dispers pel Ripollès o la Garrotxa, però res a veure amb els dies anteriors. Les temperatures màximes superaran els 30 graus a molts punts al territori.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bonpreu i Esclat.
7: On eres tu el dia de l'eclipsi?
8: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
9: Jo també.
10: Jo també.
11: Jo també.
12: Jo també.
13: Jo també.
14: Jo també.
15: Jo també.
16: Jo també.
17: Quan veiem algú que cau, sense pensar-ho, l'ajudem a aixecar-se. És automàtic, ho portem a dins. I és just això el que ens impulsa a Càritas a ajudar els qui més ho necessiten, oferint-los una vida digna i creant noves oportunitats. Perquè mentre hi hagi persones, hi ha esperança. Càritas.
18: Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.

0: informació, música, entreteniment.
1: En el 107 de la FM...
2: L'alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida. Per això, ha de ser saludable per mantenir un bon estat de salut. S'ha de procurar menjar variat, amb moderació i de manera equilibrada, perquè cap aliment conté tots els nutrients. La piràmide de l'alimentació saludable aconsella sobre les proporcions dels diferents aliments que cal incloure a diari. És convenient que n'hi hagi de tots els grups, cereals i fècules, com el pa, l'arròs, la pasta o la patata, fruites i verdures, llet i derivats, carn, ous, peixos, llegums, oli i fruita seca, i aigua per beure. Les carns grasses, les begudes ensucrades, els dolços i les llaminadures s'han de consumir amb moderació i de manera ocasional. També és important com i quan es mengen aquests aliments. Cal evitar els excessos, fer tres àpats principals al dia i menjar quelcom lleuger a mig matí i a mitja tarda. Cal menjar a poc, acompanyar els àpats amb aigua i mantenir una certa regularitat en els horaris, així com no saltar-se'n cap. És important fer un bon esmorzar per començar el dia amb energia i aquest àpat és aconsellable que inclogui làctics, cereals i fruita. Utilitzeu oli d'oliva per cuinar i sistemes de cocció més senzills, com la planxa, el vapor, el bullit o la papillota. A part de l'alimentació equilibrada, és molt important l'activitat física. Cadascú ha de realitzar aquesta activitat física que més s'adapti a les seves necessitats. Per a algunes persones, serà realitzant algun esport i d'altres sumant diverses activitats de la vida diària. Recordeu adaptar la vostra alimentació a la qualitat d'exercici que realitzeu. I sobretot recordeu que el sedentarisme augmenta el risc de patir diverses malalties. Per millorar la nostra salut, doncs, és bàsic menjar saludable i moure'ns.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La ràdio del record. Record.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Què?
5: Que això és Ràdio Vila-sacra.
6: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
4: Jo?
1: Tanca els ulls.

0: Sudikara.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Escolta la ràdio més pròxima.

0: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.
1: Propostes en xarxa.
2: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar

0: reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judit Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Miranda, Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.
1: Una comunitat ben gestionada es nota cada dia. Amb Mas i Fill Patrimònia tens comptes clars, incidències resoltes i bona comunicació. Perquè casa teva sigui un lloc on et sentis bé.
2: A Mas i Fill, cuidem la teva comunitat com si fos casa nostra des de fa més de 90 anys. Contacta'ns.
1: masifill.com.
3: No t'ho perdis.
4: Aquest matí m'he trobat el Lluís.
3: Com està?
4: Després de l'accident va estar un temps molt desanimat, però avui l'he vist molt millor.
5: Invictes és un servei d'inclusió social que ofereix suport i orientació a les víctimes de trànsit ferides greus amb seqüeles per tota la vida. El servei se centra en 3 àmbits d'actuació. L'entorn més personal, perquè la víctima d'accident recuperi l'estat emocional i l'autonomia, l'entorn familiar, fent especial atenció a les persones cuidadores, i l'àmbit social, amb el qual es relaciona el ferit greu per aconseguir un entorn integrador i inclusiu. Més informació a trànsit.gencat.cat, Generalitat de Catalunya.

0: D'un estil anem a l'altre.
1: Extra! Extra! Perfecte.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Cuplejant. A Ràdio Vilasacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte.
2: I parlant d'emocions...
1: 86.
3: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: La consellera d'Interior presenta a Figueres l'arribada de la nova promoció dels Mossos a l'Alt Empordà. La regió policial de Girona incorpora 159 agents en pràctiques de la 33a promoció, tot i que Interior no ha fet públic el repartiment exacte entre les comissaries de Figueres, Roses, La Jonquera i l'Escala. A veure si podem acabar amb tant delinqüent d'una vegada, exclama un avi que llegeix la notícia a l'Empordà assegut a la Rambla de Figueres. L'Hospital de Figueres activa el nou circuit de diagnòstic ràpid que facilita l'atenció en 11 tipus de càncer. El programa, en funcionament des del desembre, ja ha tancat 222 casos i estableix un circuit preferent per accelerar el diagnòstic i l'inici del tractament. Un dels objectius ha estat l'ampliació del nombre de localitzacions tumorals amb signes i símptomes d'alt risc. Espolla posa el dia a la Fraternal per recuperar el bar i l'activitat de la societat. Les obres, amb una inversió de més de 310.000 euros, permetran adaptar l'espai a la normativa d'accessibilitat, incendis i eficiència energètica.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Ja et dic, veran.
1: Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la peixatera del teu mercat, els qui cada dia organitzen la subhasta de la llotja del peix, l'armadora, que fa que el vaixell surti al mar cada dia, els pescadors que naveguen a trenc d'alba, i tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca.

0: Gracias a Dios, la vida pasa felizmente.
1: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: En una Europa incapaç de posar-se d'acord ni tan sols sobre si hem de canviar d'hora a l'estiu o no, us imagineu que un bon dia entren a Figueres 60.000 persones i es fan amb el control del carrer? Som un país que envia vaixells de guerra a protegir la flotilla de Gaza, però no sabem controlar les nostres fronteres.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: Prepara't, escull la teva nau local i fes una oferta per un preu mínim.
1: Perquè a Altamira pots aconseguir la teva nau local, habitatge o garatge pujant amb fins un 60% de descompte. Tot una selecció d'immobles amb un preu de sortida super rebaixat.
0: Entra a altamiraimmuebles.com o truca'ns al 93 111 0009.
2: Ràdio Vila-seca.
3: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta, pots adreçar-te a un restaurant. I per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Creix el nombre d'accidents amb animals salvatges atropellats, sobretot els que impliquen cabirols. A Lleida i al Pirineu suposen gairebé la meitat del total d'accidents de trànsit i els Mossos demanen prudència, sobretot a les carreteres de muntanya. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
2: A Lleida i al Pirineu els accidents amb animals suposen el 46% del total i cada cop n'hi ha més, sobretot amb cabirols i senglars implicats. Els punts més crítics són els llocs habituals de pas de fauna i els moments de més risc, els de més trànsit, sobretot al vespre. Però els atropellaments poden passar en qualsevol lloc i moment i per això cal extremar la precaució. Albert Cela és el cap de trànsit dels Mossos a l'Alt Pirineu i Aran.
3: Si circulem per aquestes carreteres del Pirineu on tenim moltes possibilitats que passin molts animals, doncs hem d'estar molt atents amb això, ser conscients de que se'ns pot creuar un animal en qualsevol moment, estar molt atents a la conducció, intentar reduir la velocitat per augmentar el temps de resposta i intentar conduir en la màxima llum possible, que vol dir que si no tenim cotxes de front, doncs llum de llarg abast.
2: Si se'ns creua un animal, el millor que podem fer és no intentar esquivar-lo per no provocar un accident pitjor.
3: Quan anem circulant per la carretera i sotadament hi ha un animal que s'atravessa la via, el millor que hi ha és agafar el volant firmament en les mans i frenar, no fer cap més acció. Qualsevol maniobra evasiva pot suposar una sortida de via, una volcada o un xoc frontal contra un altre vehicle, que és molt pitjor que donar-li un copet a un animal.
2: Els Mossos recomanen que l'assegurança del vehicle cobreixi els accidents amb animals. En cas d'atropellament, cal trucar al 112, fer fotografies de l'accident i posar-nos en contacte amb la policia, perquè sense un informe policial, l'assegurança no es farà càrrec de l'accident.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: Per prendre bones decisions necessitem estar ben informats. Entre tots, fem una societat més justa i transparent.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Començarem la setmana amb un ambient assolellat a primeres hores del matí, un cel blau i la mar bastant en calma. Hi haurà una mica de vent de tramuntana, sobretot a partir del migdia, ratxes de vent que arribaran als 50-60 km per hora. A la tarda apareixeran núvols baixos que poden tapar el cel puntualment i no descartaríem algun ruixadet molt dispers pel Ripollès o la Garrotxa, però res a veure amb els dies anteriors. Les temperatures màximes superaran els 30 graus a molts punts al territori.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bon preu i esclat.
7: On eres tu el dia de l'eclipsi?
8: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
9: Jo també.
10: Jo també.
11: Jo també.
12: Jo també.
13: Jo també.
14: Jo també.
15: Jo també.

Senzilla, senzilla, independent, independent, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre, cultural, cultural, musical, musical, diferent, diferent. Si vols sentir.

0: Ràdio Vilasacra, 107 FM.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un nou llibre de la col·lecció Què sabemos de, editada pel CSIC.
1: Los bulos de la nutrición, de l'investigador Miguel Herrero, responsable també de l'obra Els falsos mites de l'alimentació. En aquest llibre, Herrero analitza la veracitat d'algunes modes i creences alimentàries, com ara si engreixa més la molla de pa que la crosta, si tots els additius són perjudicials per la salut, o si la llet sense lactosa conté sucre afegit. Descobrirem els resultats d'alguns estudis científics sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de desmuntar falses creences entorn a la salut i l'alimentació. I també aprendrem a distingir, per exemple, entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, a interpretar correctament la informació de les etiquetes dels aliments o a entendre per què les dietes miracle no funcionen.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: més comoditat al teu abast i punt. I punt perquè la tecnologia Shock Absorber exclusiva de Comfit està formada per un punt d'amortiment en el taló que et garanteix la màxima comoditat a cada pas durant tot el dia. A l'abast de totes les butxaques. Disponible només a Mercal i Mercal.com. Comfit, la teva zona de confort.
1: Notícies, curiositats, música i sensacions. A Radio Vila Sacra a Pilons.
2: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
3: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vilasacra.
4: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Radiovilasacra.cat.
4: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
5: I parlant d'emocions...
6: 44.
7: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
8: Paraules de nen.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Un paraigües, botes d'aigua, núvols i carrers mullats. Ja sabeu de què parla el poema que ara sentirem?
2: Hola, em dic Nabil Mjet Didi. El poema que has escollit es diu Cel de pluja, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la seva lletra i també m'ha agradat les seves rimes. Cel de pluja. Els núvols de color de tinta inflats de pluja i de vent s'acosten amb cara fosca per la banda de ponent. El noi que treballa al bar treu el cap i fa ganyota. Amb cara de ser un entès, diu la seva xicota. Si el cel vol s'enterbullit i de núvols ben farcit, cal el paraigua agafar. Si no et vols ben remullar.
1: Exacte. Heu encertat. De la pluja. Gràcies, Nabil, per recitar aquest poema tan bonic. Fins al proper Embaladits. Adeu.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.

penses que no et passarà mai, que no et pot passar, que tu ets l'única persona al món a qui cap d'aquestes coses no passarà mai. I llavors, una per una, et comencen a passar totes, de la mateixa manera que passen a tothom. Parla ara abans no sigui massa tard i després espera poder continuar parlant fins que no quedi res més.

0: Potser val més que de moment deixis de banda les teves històries i intentis analitzar com ha estat viure en aquest cos des del primer dia que recordes ser viu fins ara.
1: Home!
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: No voldria deixar de dir-te tres paraules només. Una, la primera és gràcies. Gràcies a tothom, gràcies a vosaltres sobretot, perquè per l'organització i per tot, perquè les petites coses ja se sap. Moltes gràcies. La segona és mòbil. I la tercera és vaig a trucar.
3: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. Al 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
5: 107 de la FM.
6: Tota la vida.
7: Ei, tocants, sereu més feliços, ampliareu la vostra cultura, els vostres coneixements, el vostre cor, però no marqueu molt fort els números de telèfon, no us farà mal.
8: És un consell de la Municipal. Sona infernal.
9: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
10: Sigues intel·ligent.
11: Fer volar la imaginació.
12: Sí. Eternament.
13: Ai. L'opció dels que en saben.

0: Cada diumenge, una selecció de la música del nostre país amb la sardana i la cobla com a protagonistes.
1: A les 6 del matí.
2: I parlant d'emocions.
3: 88.

0: Viure en parella és un fet natural, des de la seva opinió?
1: Sí.
0: Sí. El hasta que la muerte os separe, ¿s'ha de complir?
1: Avui en dia no.
0: No. Té vostè parella?
1: Ara mateix no.
0: Pot recordar quantes parelles ha tingut a la seva vida?
1: Tres.
0: Tres característiques que per vostè ha de tenir la seva parella.
2: Sí, que sigui xica,
1: sí, que sigui noia, que sigui sincera i que sigui guapa, no, també, ja que estem posats.
0: Ah, doncs molt bé.
1: Vale.
0: Gràcies. Viure en parella és un fet natural, des de la seva opinió?
1: Sí. Sí, sí.
0: Hasta que la muerte os separe, s'ha de complir obligatòriament?
1: No.
0: Té vostè parella?
1: No.
0: Pot recordar quantes parelles ha tingut a la seva vida?
1: No.
0: Tres característiques importants que per vostè ha de tenir la seva parella.
1: Que sigui noble, que sigui molt femenina, que sigui molt guapa.
0: Viure en parella és un fet natural, des de la seva opinió?
3: Sí.
0: Hasta que la muerte os separe, s'ha de complir obligatòriament?
3: No, para nada.
0: Té vostè parella?
3: Sí.
0: Pot recordar quantes parelles ha tingut a la seva vida?
3: Una por tonta.
0: Tres característiques importants que per vostè ha de tenir la seva parella.
3: Fidelidad, mucha guita, mucho dinerito y que esté buen horro.
0: Hola. Viure en parella és un fet natural, des de la seva opinió?
3: Sí.
0: Hasta que la muerte os separe, s'ha de complir obligatòriament?
3: No.
0: Té vostè parella?
3: Sí.
0: Pot recordar quantes parelles ha tingut a la seva vida?
3: Sí, molt poques.
0: Tres característiques importants que per vostè ha de tenir la seva parella.
3: La fidelitat, el compromís i que no t'apegui.
0: Viure en parella és un fet natural, des de la seva opinió?
3: Sí.
0: Hasta que la muerte os separe, s'ha de complir obligatòriament?
3: No.
0: Té vostè parella?
3: Sí.
0: Pot recordar quantes parelles ha tingut a la seva vida?
3: Una.
0: Tres característiques importants que per vostè ha de tenir la seva parella.
3: Sentit de l'humor, bona persona i independència.
4: Carai. Bueno, han dit una quantitat de coses barrejades que unes, doncs, farien que una parella durés poc, altres que durés una mica més, i algunes són acertades, servirien per tota la vida. Per tant...
5: Amb les definicions, amb quines et quedes, tu?
4: Bueno, doncs, em quedaria classificar unes que són efímers, que duren poc, per exemple, aquests que han dit que ha de ser guapa, que ha de tenir diners, que ha de tenir fidelitat.
5: Efímera, la fidelitat.
4: Sí.
5: Per què?
4: Per què? Perquè no té res a veure, per mi, amb el que és una parella.
5: Ser fidel no té...
4: No, hi ha moltes cultures que inclús doncs, manifesten contactes i atraccions sexuals que no tenen res a veure amb aquesta estabilitat que forma la parella com a vivència, com a manera de viure. O sigui, jo aquí jo crec que, bueno, com que som una ona petita, que es poden dir les coses perquè no ens escolta ningú, i va, sense no crearem ningun tipus d'escàndol, doncs jo crec que la hipocresia social permet que hi hagi infidelitat, i gràcies a aquesta infidelitat moltes famílies poden continuar com a parella fins al dia que es moren.
5: A veure, jo el que sí sé, i de bona font, és que aproximadament un 76% dels clients dels prostíbuls i prostitutes són homes casats, el 76%.
4: Sí, ho han set tota la vida. O sigui, inclús amb règims doncs, tan estrictes com podria ser el que van viure el franquista, doncs estava la prostitució tolerada perquè sabien que parar això era una bomba. O sigui, no es pot parar això amb una societat rígida que exigeix de lo que seria una parella, aquest compromís cristià qüestionable, molt qüestionable.
5: També si ens fixem, per exemple, en els animals, Jo he anat a fer una petita recol·lecta dels animals, del comportament, i em trobo que, per exemple, els lleons, hi ha un lleó entre moltes lleones. Amb un galliner hi ha un gall.
4: Sí.
5: El goril·la té moltes femelles al costat.
4: Sí, per suposat.
5: Però, per exemple, les abelles, és totalment a l'inrevés. Hi ha una reina que té molts mascles i els mata quan acaba de...
4: Ah, sí.
5: És curiós, no?
4: Curiós, l'amandis, que mata el mascle just després de fer l'acte sexual. En fi, la naturalesa ens donaria exemples en el món animal diversos, i no hem d'anar tan lluny, hem d'anar al món humà, per veure la diversitat que representa el que és una família o el que s'entén com el fonament de la família, que és la parella. O sigui, si nosaltres som capaços, mira, tenim aquí el món musulmà, una de les crítiques ferotges que els hi fem és de quina manera ells contemplen la família. O sigui, tenen tots els seus drets, i si ho anem a mirar d'una forma freda, d'una forma racional, veurem que fins a quin punt tenen les seves avantatges i les seves desavantatges, llavors ja parlarem d'un petit exemple que tinc, doncs, com es produeix a la Índia, com es pot produir doncs, a Xina. Jo vaig viure una temporada, us ho he explicat, a Indonèsia. És molt diferent. Què vol dir això? De que els humans, les necessitats que ens crea la vida, diverses, o sigui, per temperament o per necessitat, cada societat s'ha adaptat d'una manera que pogués fer com una espècie de front ordenat a el que podria representar una situació caòtica. I uns ho han hagut de fer d'una manera, els altres ho han hagut de fer d'una altra manera, perquè les circumstàncies i perquè les situacions, doncs, ho han fet que sigui d'aquesta manera. Quan nosaltres, doncs, vivim aquí, on vivim, i hem rebut l'educació que tenim i creiem el que creiem, doncs no ens pensem que perquè hem rebut aquesta educació i creiem el que creiem, i que inclús podem dir que això ens va bé i que gràcies a això, doncs, podem viure d'una forma ordenada, és l'única manera de fer-ho. Això sí que no ho podem dir.
5: Fixa't que tinc un llibre davant que, curiosament, doncs bé, diu Amor i pareja, vull dir, totalment relacionat. I hi ha un pàrraf a la plana 7 que diu les diferències que nos unen.
4: Sí.
5: Textualment llegeixo i diu: algunes parelles descubren al convivir que hi ha moltes situacions en les que no estan nada de acord i se pregunten: ¿cómo puede ser que sean tan distintos si los ha unido el amor? No hay que ver esto, digo al libro, como una señal de alarma, sino capitalizar esas diferencias para hacer que la pareja sea mucho más fuerte.
4: Exactament. O sigui, estic totalment d'acord. Anirem una mica intentant desengronar aquests entesos o aquests mals entesos, doncs començant a definir què és això o què entenem nosaltres des de la nostra manera de pensar el que és una parella.
5: Pel que veig, tenim tema, no, avui?
4: Ui. O sigui, quan un sap fer un sofregit, sap el que és un rostit, sap fer una picada, mira, és qüestió de que li posin davant...
5: Una picada
4: feta amb ball, amb ell de torrada...
5: A veure, ho dic...
4: Va, no, que avui en dia parlant... No, és que estem aquí... No, bé, en fi...
5: Una picada...
4: En total, el que volíem dir, que sempre són quatre elements, que aquests quatre elements, doncs mira, ho fan tot. I com que veiem una forma aquí i una forma per allà, ens sembla tot diferent. I al final, quan anem a parar els elements, són sempre els mateixos. Com la cuina de l'Arguignano, que dient el mateix, ens té ja 40.000 anys allà enganxats.
5: Jo de moment em quedo amb la de la picada, m'ha agradat, perquè amb la picada de l'all...
4: Sí, escolta, et diré una picada que em va dir un cuiner meu, amic meu, professional, sí, que sempre fem les picades...
5: Aquí
4: de...
5: o allà?
4: No, no, les picades per menjar, per menjar, per menjar. Sí. Les fem sempre, doncs, tradicionals, eh? O sigui, amb les ametlles, alguna avellaneta, algun pinyonet, alguna galateta, alguna torrada fregida i l'all en allà ben picat, ben picat, ben picat. Doncs mira...
5: Nata no.
4: No. Ojo, que ens anem amb una altra cultura. No tinc res en contra de res, però nosaltres ho fem sense nata. Sí, és la... És la manera, és el gust, ens agrada així. Mira, doncs aquest senyor em va fer una distinció. I escolta, quina picada hi fas quan fas un plat de peix? Ah, em va deixar alarmat, cuiner professional. I em va dir una picada pels plats de peix. Ho diem?
5: Sí, home, i tant.
4: Mira, doncs fa una torradeta fregida també amb una anxova. Una anxova... Li pica en allà i llavors això ho afegeix en el plat de peix. Esclar, el plat de peix agafa un volum, agafa una densitat, una profunditat marina que ningú sap d'on ve i ve de clar picada amb una anxova. Què us sembla això?
5: Em deixes al·lucinar.
4: Mira, diré el nom del cuiner. Es diu Joan Pujol i és de Roses, amic meu.
5: Perquè vegi si estem aprenent coses.
4: Avui parlarem hasta fer picades amb això de la parella.
5: Només començar. Ara m'agradaria saber, per exemple, la gent que... Quan triga a fer una picada...

0: como que no te das ni cuenta, ¿no? Cuando vas a darte cuenta ya acabado. Tienen que durar mucho, porque si dura un poco ya...
1: Més, no? Mitja hora, una hora, depèn del dia, depèn de l'esforç, depèn de les ganes que tinguis.
2: Sí, sobre aquest aspecte hi ha molts farols.
1: Sí?
2: Sí, sí. Sí, sí, sí.
3: 7 i 13, és molt curt.
4: Tenia que durar com 30 minuts.
5: Hombre, com una pallorada.
4: No, oi, però no ho ha tret mai. Hosti, ho tindré que fer, no ho sé. Però a vegades està molt llarg, no? A vegades molt curt, depèn de l'índio, no? A la fletxa.
6: Sí, millor qualitat que quantitat.
7: No, diu, com ho diu el lleó, no? En el pot petit està millor.
8: Si tens pot petit,
7: no?
9: 3 minutos és insignificante i, bueno, 13 pues podria estar ja dentro de la norma, no? Però, vamos, justito, exactamente.
10: No se marca ningún faro. En eso responde muy bien. Está casi en los 40, pero muy bien.
11: Somos muy directos los hombres. Nosotros vemos aquello y...
12: ¡Hala!
13: Los hombres están muy mal, están muy chulos, sí.
14: No sé.
15: Lo normal es chic-pam, fuera.

0: gent per suïcidi que per accident de trànsit. Trenquem el silenci. Parlem del suïcidi.
1: Consulta el Pla de Prevenció del Suïcidi a la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: De mitjans de comunicació, n'hi ha tants i de tantes qualitats i possibilitats, avui dia el món als quals accedir simplement amb un mòbil. Que qui et digui que és líder d'alguna cosa t'enganya. No et deixis enganyar més. Raona i tria el mitjà que més t'identifiqui, sense necessitat que et vulguin convèncer perquè són líders de res. Comencem a utilitzar el cervell correctament, que falta fa al món.

0: Una curiositat molt interessant és que hi ha algunes plantes que poden sentir quan les toquen i reaccionar-hi. Un exemple espectacular és la mimosa púdica, coneguda com a planta sensitiva. Quan toques les seves fulles, aquestes plantes es pleguen ràpidament com si s'estiguessin tancant. Aquest moviment no és màgic, sinó un mecanisme de defensa. Quan la planta detecta el contacte, canvia la pressió de l'aigua dins les seves cèl·lules, fent que les fulles es tanquin en qüestió de segons. El més sorprenent és que la mimosa pot aprendre. En experiments, els científics han deixat caure la planta repetidament sense fer-li mal. Al cap d'un temps, deixa de tancar les seves fulles perquè entén que aquest estímul no és perillós i pot recordar-ho durant hores o dies. Això suggereix que, tot i no tenir cervell, les plantes poden processar informació i adaptar el seu comportament segons l'experiència.
1: Comença a haver-hi nivell.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Començarem la setmana amb un ambient assolellat a primeres hores del matí, un cel blau i la mar bastant en calma. Hi haurà una mica de vent de tramuntana, sobretot a partir del migdia, ratxes de vent que arribaran als 50-60 km per hora. A la tarda apareixeran núvols baixos que poden tapar el cel puntualment i no descartaríem algun ruixadet molt dispers pel Ripollès o la Garrotxa, però res a veure amb els dies anteriors. Les temperatures màximes superaran els 30 graus a molts punts al territori.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bon preu i esclat.
7: On eres tu el dia de l'eclipsi?
8: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
9: Jo també.
10: Jo també.
11: Jo també.
12: Jo també.
13: Jo també.
14: Jo també.
15: Jo també.
16: Jo també.
17: Cada dia amb la cultura.
18: Jo, cultura.
19: Cultura.
20: Molta cultura.
21: Cultura.
22: Cultura.
23: Tenim una cita con la cultura.
24: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
25: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
26: Sempre al costat de la cultura.
27: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
28: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: ja és un clàssic de l'estiu, Circ sota les estrelles, els nits de circ que fins ara començava a Besalú i acabava a Roses, doncs enguany també arriba a Palamós amb les actuacions de circ premiades a grans festivals internacionals. Ens ho explica tot l'Agnès Batlló.
1: 29 artistes internacionals arribats de 8 països. Una nova edició del Nits de Circ en qüestió de dues setmanes mourà la seva carpa amb graderia i sense sostre per 3 emplaçaments diferents. Els jardins del Molí de Besalú, la Ciutadella de Roses i ara també la plaça Cerquella de Palamós. Els caps de cartell d'enguany són, sens dubte, els trapezistes americans Flying Caballero, recentment guardonats amb el premi del prestigiós Festival de Monte Carlo. Únics al món i a la història en oferir 3 quàdruples salts mortals. Fins llavors, només el trapezista mexicà Alfredo Codona, el 1920, havia realitzat de manera regular el triple salt mortal. Durant un segle va tenir l'hegemonia absoluta, fins que els germans Caballero, amb llarga tradició familiar a les esquenes, ho han aconseguit superar. El director i fundador i mestre de cerimònies del Nits de Circ és Genís Matabosc.
2: Els campions mundials dels grans festivals es donen cita durant únicament 15 nits. És un reguitzell d'artistes internacionals, entre els que destaca els Flying Caballero, probablement els millors trapezistes volants de la història, i amb ells els acompanya el quintet argentí de Malambo Argentans, el duo La Perxa Soma, les grans il·lusions del mag italià David Di Lello i el duo Crico a les cintes aèries del Circ Estatal de Budapest.
1: Completa el programa el malabarista xilè d'altíssima rapidesa Cris Aguirre, el còmic portuguès César Díaz o el jove artista revelació txec Stefan Borak en la complexa disciplina d'equilibrisme en columnes de cilindres. Acompanyats en directe per la Paris Circus Orquestra sota batuta del trompetista francès Pierre Pichot.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: De cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana. A Catalunya comptem amb el Pla Alfa dels Agents Rurals, un pla de prevenció i vigilància d'activitats de risc d'incendi que s'actualitza diàriament. Quan hi ha perill extrem, es poden limitar els accessos als espais naturals per protegir-nos i per reduir el risc d'incendi. Abans de sortir, consulta el mapa interior.gencat.cat/Pla Alfa. Davant del perill d'incendi, protegeix-te i col·labora en la prevenció. El foc no avisa. El Pla Alfa sí.
2: Molt bé, no?
3: Restaurant Els Fogons de Canadal, Masia Castell, al veïnat de Canadal, a la Jonquera, us ofereix les millors especialitats en peix i marisc, fresc del dia, tota la varietat de cuina catalana i els plats més selectes de l'Empordà, en un lloc únic on el servei i la tranquil·litat us faran sentir com a casa.
4: Restaurant Els Fogons de Canadal, 972-556-951.
0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
5: Sabies que aconseguir una plaça de funcionari és més fàcil amb el mètode adequat? A Adams et preparem per aconseguir l'estabilitat laboral que sempre has desitjat. Més de 63.000 alumnes hi han aconseguit el seu objectiu amb el nostre mètode. Ara et toca a tu. Milers de places t'estan esperant. Construeix el teu camí. Oposita amb Adams. Informa't a adams.es.

0: Despacito.
1: El meu nom és el teu i com jo no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.
2: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
3: És Ràdio Vila-sacra.
2: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
3: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Escolta.
1: Vols deixar-nos un missatge?
2: Ai, carai, deia el pagès, quan anava el professor. Com dimoni ho porta en braç i diuen que és nostre senyor. Si hi havia res més, no me'n recordo, mira. Sembla que hi havia una altra cosa.
1: A nosaltres ens interessa molt el que penses.

0: la radio no convencional.
1: Radio Vilasacra. ¿Entens?
2: Tens informació a cada 15 minuts aproximadament.
1: Entens? Música triada d'acord a cada sector horari. Radio Vilasacra.
3: Curiositats en exclusiva.
1: Entens?
4: Entrevistes úniques.
1: És que a Radio Vilasacra acompanyem. Com ha de ser? Radio Vilasacra. Entens?
5: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a Nits de Circ.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les empreses de coallotjament, és a dir, per compartir habitatges, s'estenen a la demarcació de Girona i no només a les poblacions més grans, també a les zones rurals. En té més detalls en Fèlix Martín des de Girona.
2: L'empresa Dencol gestiona més de 30 habitacions de colivings repartides per diferents barris de Girona. El seu director executiu, Pere Julià, ho diferencia de qui lloga les habitacions d'un habitatge.
3: I a l'hora de regular s'ha de tenir en compte què és un lloguer d'habitacions, què és el que són i com ho podríem regular, què és una empresa professional, que paga els seus impostos, que té els treballadors.
2: Una vessant nova són els colivings rurals. Per exemple, una casa de turisme rural durant 20 anys al poble de Llevià, a l'Empordà, ha optat per aquest model i ara hi viuen tot l'any, explica Joan Coll.
4: Jo sempre que dic que la diferència nostra comença a l'exterior. Si surts a Barcelona, surts i què veus? Cotxes, gent que corre, fresses d'allò, aquí els sents cantar els ocellets, veus verd del camp, et trobes el gos, el cavall.
2: Els llits de colíving a Catalunya ja superen els 5.000.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Pots alimentar el teu cervell com vulguis. Això sí, després no et queixis de la teva realitat mental.
6: A Ràdio Vila-sacra, contingut mesurat per especialistes, amb l'ajut d'intel·ligència artificial.

El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? IRB Barcelona.org.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Unió Europea ha començat a aplicar la normativa que obligarà a produir cotxes amb un 25% de plàstic reciclat d'aquí 10 anys. El 2032, els productors europeus ja hauran d'incloure en els seus vehicles un 15% de peces de plàstic reciclat. Pel gerent del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal, el sector en pot sortir beneficiat.
2: Els incentius seran per la indústria europea per adaptar-s'hi, el qual incentivarà que els vehicles es fabriquin aquí a Europa per acollir les normatives europees, i això pues, reforçarà el teixit empresarial europeu.
1: I des de l'Associació de Fabricants d'Automòbils, l'ANFAC, Félix García exposa el repte que tenen al davant.
3: Obtener material reciclado con una calidad, regularidad y las características técnicas suficientes para volver a incorporarlo a un vehículo y que no perdamos, por ejemplo, en materia clave como puede ser la seguridad, ¿no?
1: Els fabricants hauran de facilitar el desmuntatge, la reutilització i el reciclatge dels elements que componen els turismes.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
4: Informació, música, entreteniment.

0: Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada, el Carles, que organitza la subhasta a la llotja, la Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia, el Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba, i tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.
1: Apuja el volum.
2: Pivot Point, centre d'ensenyament. Cursos bàsic de perruqueria. Color, disseny, perfeccionament i estètica. Carrer Sud 4. Telèfon 972 67 46 50. Figueres.
3: Mare meva, quin somni.
4: Quan la calor apreta, baixa a les profunditats. Aquest estiu, vine a descobrir el nou Aquàrium de Barcelona i deixa't sorprendre amb la nova projecció de benvinguda. La ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Taurons, biodiversitat marina, sala immersiva, jocs interactius i un pla fresc per viure en família. A l'Aquàrium de Barcelona estem la mar de fresquets. Troba el teu descompte a aquariumbsn.com.

0: Quina sort estar tranquil. Recordi bé aquesta combinació.
1: On eres tu el dia de l'eclipsi?
2: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Jo també.

0: Hem de treure el cap a Girona. Vols deixar-nos un missatge?
1: Bon dia. Adéu, adéu. Un petó.
2: Si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
3: Ui.
2: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
4: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
5: Ràdio Vila-sacra 107 FM.

0: Després de publicar la meva botiga en línia d'articles esportius amb Hostinger, el meu negoci va créixer d'un dia per l'altre.
1: Fes la realitat amb el creador de llocs web de Hostinger. Explica què necessites i l'IA crearà la teva botiga en línia en minuts. Ven tot el que vulguis i queda't amb tots els beneficis. No cobrem comissions. Visita hostinger.es i aconsegueix tot el que necessites per créixer en línia.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La verema d'enguany es consolida com la prova definitiva del canvi climàtic, un fenomen que afecta a Catalunya i a tot l'arc mediterrani. El Penedès n'ha estat la més primerenca de la història, s'ha avançat un mes. Les varietats autòctones són les que millor resisteixen les onades de calor. La sequera dels últims 4 mesos minvarà la quantitat de la collita, tot i que d'una qualitat excel·lent. Francesc Olivella, director de la DO Penedès.
2: Encara no hem pogut tastar cap vi, però el raïm sí que hem pogut tastar, els hem pogut veure, els hem pogut veure el grau de maduració i està sent òptim, està sent excel·lent. No hi ha malalties, el raïm és molt sa, la maduració, tot i que amb aquesta calor tan excessiva, però està sent correcta, les acideses bé.
1: A la vinya s'hi suma la preocupació per la caiguda mundial del consum, del voltant del 30%. Per protegir els pagesos d'un possible tap de vendes, el Priorat estrena en un pioner sistema de reserves de vi en lloc de destruir el raïm a la planta. Jaume Balaguer, president de la DOQ Priorat.
3: A veure, a diferència de la cervesa, el vi només tens una oportunitat a l'any per fer-ho i només tens raïms per fer-ho. Si tu el que fas és destruir el raïm, com és l'estratègia de Bremenberg, estàs condemnant un any sense collita. Si resulta que el mercat se reactiva i no tens collita, què fas? Aquest espai de mercat te l'han pres a altres zones.
1: Així garantiran que tot el raïm entri als cellers, a la vegada que asseguren que aquest vi serà destruït si més endavant no pot sortir al mercat.
4: Agència Catalana de Notícies.
5: La felicitat és un viatge, no un destí. Gaudeix del camí en nosaltres. Ràdio Vila-sacra és la teva.

Estàs a Ràdio Vilasacra, emissora municipal sense ànim de lucre. I tot un arxiu audiovisual de sensacions. Ho entens? Gràcies per entendre'ns.

0: que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Bartolo tenía una flauta con un agujero solo y a todos daba la lata con la flauta de Bartolo. Bartolo tenía una flauta con un agujero solo y su madre le decía, toca la flauta Bartolo. Bartolo tenía una flauta con un agujero solo y a todos daba la lata con la flauta de Bartolo. Tenía una flauta con un agujero solo y a todos daba la lata con la flauta de Bartolo. Tenía una flauta con un agujero solo y a todos daba la lata con la flauta de Bartolo.
5: I parlant d'emocions.
6: 14.
7: Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. A Bacus patrocina aquest espai.
8: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'expressió «Mira'm i no em toquis». Fem servir l'expressió «ser de mira'm i no em toquis» amb el significat de ser inconsistent, poc sòlid. Aplicat a les persones, es refereix a aquella persona extremament sensible, que es queixa per tot, que plora, que gemega, etc., per no res que li facin. Aquesta nena és de mira'm i no em toquis, li fa res i ja es posa a plorar. Va comprar uns mobles de mira'm i no em toquis, em sembla que se li desfaran aviat. Altres expressions que podríem fer servir amb gairebé el mateix significat és ser de fira, de sucre, de mantega o de cotó fluix. No pots tocar-lo que li surti un blau. Aquest xicot és de mantega. Quina carn més delicada. De seguida refreda, sembla de cotó fluix. No et gronxis amb aquesta cadira que ara tot ho fan de fira i se't pot trencar. És de nyigui-nyogui. Ja ho veieu, curiositats de la llengua. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims i Frases Fetes de Maria Teresa Espinal.

A les zones de ràdio Vila-sacra, tot arriba com sensacions de casa. Entre muntanyes i camps s'expandeix, amb històries que l'ànima encén. A cada cançó i cada paraula, l'essència d'un poble es declara, murmuris de tradició i cultura, que a l'aire troben la seva partitura. Ràdio Vila-sacra, far de llum, que ens il·lumina amb amor i gratitud, teixint llaços entre cors, en aquesta terra plena de calor. Sintonitzats en aquesta freqüència, units en una mateixa cadència, Ràdio Vila-sacra, eterna melodia, que en els nostres somnis encara perdura i ens genera alegria. Figueres, poema de Roger Buch.

0: el bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Més moda i més experiències a l'Espai Gironès.
2: Vine a l'Espai Gironès a gaudir del millor shopping i participa per guanyar fantàstiques experiències. Més info a espaigironès.com.
1: 20 anys d'Espai Gironès.
3: Això és Ràdio Vila-sacra. Que no et confongui.
4: Au, mira que bé.
5: Uf, quin dia a la feina. Xavi, tu de què treballes que no et queixes mai?
6: Soc professor d'autoescola. Em vaig apuntar al curs d'òrbita gironina i de l'autoescola FPC. Tinc millors condicions que la meva anterior feina. Per què no t'hi apuntes? Falten professors i professores. I si l'autoescola FPC et contracta, et bonificarà el 50% de l'import del curs.
7: Informa't amb el 972-207-216 o a òrbitagironina.cat.
8: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
9: Ai.
10: Ai.
9: I ara?
11: Vila-sacra sense punxero. F-A-M-A.
12: A l'Espai Gironès el temps no passa en hores.
13: Passa en somriures, passa en il·lusions, en emocions, passa entre i oh.
12: Perquè a l'Espai Gironès el temps passa en experiències.
13: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com.
12: Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Voleu fer realitat?

0: Un any més torna el mosquit tigre. Ens ajudes a controlar-lo?
1: Buida i posa cap per avall els recipients que acumulin aigua. Elimina punts d'aigua innecessaris. Tapa hermèticament els dipòsits de reg. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar el mosquit tigre. I la teva col·laboració és imprescindible.
0: És un consell del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre impulsat per DipSalut, Diputació de Girona.

0: viatge en el temps. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El 2025 l'absentisme li ha costat 11.000 milions d'euros a l'economia catalana. És l'impacte més alt entre totes les comunitats autònomes. Segons l'informe de DECO, les patologies de salut mental són ja la segona causa d'incapacitat temporal. Explica'ns Climent Sabater.
2: La salut mental és la segona causa de baixa laboral en nombre i la primera en durada d'aquestes incapacitats temporals. De fet, les absències a la feina per patologies de salut mental s'han disparat per sobre del 110% els últims 5 anys, alerta la responsable Catalunya de DECO, Pilar Jové.
3: Ara mateix és la segona causa per nombre de casos, però és la primera en la durada. Pues això ens indica, no, que hem de reforçar molt més el que és la prevenció i el benestar emocional dins les organitzacions.
2: El cost de l'absentisme ha crescut per sobre del 10% el 2025 i s'ha doblat des de 2019. A Catalunya, l'últim any, el valor econòmic que han assumit les empreses i l'administració supera els 11.500 milions d'euros, el més elevat entre totes les comunitats autònomes, malgrat que el nombre de baixes no és el més alt. De fet, el 2025 l'absentisme a Catalunya ha sigut del 7%, igual que la mitjana estatal, i molt per sota del 9% de les comunitats autònomes amb més baixes, que són el País Basc, Canàries, Cantàbria, Galícia, Astúries i Múrcia.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: sensacions positives.
1: A l'Alt Empordà.
2: No, ja.
3: Portant-vos tota la informació amb totes les ràdios de la xarxa de comunicació local.

Tot i que els núvols semblen lleugers i flotants, en realitat poden pesar milions de tones. Un núvol típic de tipus cúmul està format per milions de gotes microscòpiques d'aigua o cristalls de gel suspesos en l'aire. Cada gota és extremadament petita, però quan se'n sumen totes, el pes total és sorprenent. Per exemple, un sol núvol cúmul d'un quilòmetre cúbic pot arribar a pesar més d'un milió de tones. La raó per la qual no cauen del cel de cop és perquè aquestes gotes són tan petites que l'aire ascendent les manté suspeses. Només quan s'uneixen i creixen prou és quan cauen en forma de pluja. Aquest fet desconcerta molta gent, ja que associem el pes amb la solidesa, però demostra com les forces físiques poden desafiar la intuïció. L'estudi dels núvols és clau per entendre el clima, predir tempestes i analitzar l'impacte del canvi climàtic en el planeta. Esperamos.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: La Generalitat posa al teu abast un portal per accedir a la informació, avaluar la gestió pública i consultar tota mena de dades. Tingues l'acció de govern al teu abast en un sol clic. Un govern de portes obertes, de ciutadans actius i de polítiques compartides. Perquè la Generalitat és casa teva. Troba més informació a governobert.gencat.cat o trucant al 012.
2: On eres tu el dia de l'eclipsi?
3: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Jo també.
11: Jo també.
12: Això t'encantarà. Vale.

Molt bon dia. Ens posem al dia del que hi ha, del que tenim, del que vivim, del que coneixem i ho fem ben juntets i ben arreplegadets, perquè tot aquell

0: En aquí, a casa vostra, avui al matí us tenim ja preparadet
1: el xocolata,
0: els xurros, els cruzanets, les ensaïmadetes, els melindros, els carquinyolis, les malalenes de la Maria de Vilatenim, que ja sabeu que, a part d'unes coques, que són fora de sèrie, fa unes madalenes. Oh, quines madalenes! Per tant, família, la cadireta neta i polida, el davantalet jo ja el tinc posadet per servir-vos un altre dia més. I estem ben disposats, tots ben preparats, perquè avui ni millor ni pitjor, evidentment, diferent. No sé si s'ha... Sosu. Si ens vols acompanyar, ho pots fer. Amb la tranquil·litat que ens caracteritza, amb la pau, amb la cordialitat, amb l'amor, amb la tolerància, amb l'amistat, amb el sentit de l'humor, amb mica d'això, amb mica d'allò, amb mica de pebre, amb mica de sal, amb mica de mandonguilles, amb mica espaguetis, amb mica de l'alili, amb mica de lligui-llogó. Amb tot allò que ja sabeu, ens agrada, que compartim i que vivim sentint. No, si és que estic fet un poeta, tu. Que tu dius, no, és que a mi això no m'agrada. Dial, el dial, n'hi ha per parar un tren d'emissores. Vinga, no perdis el temps, home, i busca allò que t'agrada, que nosaltres

0: molt bon dia.
1: Ah, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
2: Quina il·lusió sentir-te. Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu?
3: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai, oh, això corre, corre, amb l'ordenador, escolta, ja me n'entero de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
1: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
4: Veig el lluentor que fa, permets un dia mac. Ara vindran els ais i ulls.
1: M'ho imagino.
5: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
1: Petó!
5: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
6: Cada dia fem un pas endavant.
2: Bueno, pots comptar.
1: Molt bé, doncs.
7: És K25. K25.

0: Bon dia. Avui us farem una recomanació del llibre que estem llegint, Les aventures d'en Sabet, escrit per l'Itàlies i Anis Rodari.
1: Té 30 capítols i no té il·lustracions. L'hem triat perquè aquest any és l'any internacional de les hortalisses i les fruites i, a més, perquè fa 100 anys que va néixer Rodari.
0: El personatge principal és en Sabet. El llibre explica que hi havia una família de Sabetes, però un dia el pare va anar a parar els peus del príncep Llimona i el van portar a la presó. Aquell dia el seu fill, en Sabeta, va començar les seves aventures.
1: Us el recomanem perquè és molt divertit i fa riure. Perquè us animeu a llegir-lo, ara escoltareu un fragment de quan en Sabeta coneix el senyor Carbassó.
2: El senyor Carbassó feia poc temps que havia acabat la construcció de la seva caseta. Resulta que Dansa, que era un xicot, s'havia ficat al cap la idea de tenir una casa en propietat i cada any havia guardat un totxo. Però hi havia una pega i era que el senyor Carbassó no sabia de nombres i per això de tant en tant demanava al mestre Gutim Raïm, el sabater pagot del poble, que li comptés els totxos. A veure, deia el mestre Gutim Raïm gratant-se el cap amb un punxó. 6 per 7 fan 42, baixo el 9, en total n'hi han 17.
3: Animeu-vos a llegir-lo, a nosaltres ens ha agradat molt.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya.
4: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
5: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem d'expressions relacionades amb la paraula treballar. Diuen que les festes treballar és perdre i no guanyar, que vol dir que les festes són dies de descans. També, però, hi ha la dita que, a més de pregar, cal treballar, que significa que les coses no s'obtenen pel fet de desitjar-les, sinó fent per aconseguir-les. Un equivalent seria: Déu ens dona bones mans, però no ens treballa els camps. I és que al peresós li venen les ganes de treballar quan s'acaba la feina, o el que és el mateix. Qui no té voluntat i pretén quedar bé, es presenta o s'ofereix quan sap que ja és tard. Tot i que bon viure i no treballar, tampoc pot durar. Perquè les coses bones s'acaben i el treball i l'esforç és l'únic mitjà per obtenir-les. I acabem amb la setmana del bon sabater, que diu així: el bon sabater, per no pecar, el dilluns no ha de treballar, el dimarts per descansar, el dimecres per reposar, el dijous esmola les falcilles, el divendres remulla la sola, el dissabte estova el tamboret, i el diumenge treballaria, però no n'és dia. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies.
6: Hola. No, no cal que et preocupis per nosaltres. Els de Ràdio Vila-sacra tenim les coses molt i molt clares. Gràcies de totes maneres.

0: Baladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que va disfressat d'endevinalla, així que pareu atenció. Heu de descobrir de qui parla abans no es desvelli la solució.
2: Hola, em dic Glòria Miñano Cortés i ara us llegiré un poema anomenat Endevinalles. La seva autora es diu Olga Xirinacs. He escollit aquesta poesia perquè és com una endevinalla i diu així: és lleig i pelut, vermell i sorrut, camina de tort, s'amaga si pot, viu en closca i no és cargol, perquè la closca no és seva, ni és la teva, ni és la meva. Quina bèstia en sortirà? És un cranc que viu tot sol i li diuen ermita.
1: Gràcies, Glòria. Ens hem divertit molt amb el poema que has llegit. Un poema endevinalla, quina bona idea! Per cert, sabeu com es diu el programa de ràdio que va ple de poesia? Sí, l'Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
3: Deixa'ns un missatge al contestador.

0: Passió, música, entreteniment.
1: Ateno, portem més de 30 anys cuidant els menjadors escolars amb menjar saludable, de proximitat i de temporada.
2: Cuinem seguint el receptari de la cuina tradicional catalana.
1: Oferim projectes educatius propis per a reduir el soroll al menjador, potenciar l'autonomia dels infants i millorar la resolució de conflictes.
2: Vols un espai de migdia divertit i innovador?
1: Tria Ateno, cuina i lleure de proximitat.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Portes temps amb l'ànim alterat o decaigut? Tothom pot patir ansietat o depressió. Són trastorns emocionals que impedeixen una vida normal. Tens mareig, sudoració, taquicàrdia, insomni, cansament o tristesa? Si ets perseverant, pots reduir aquests símptomes i mantenir ben amunt el nivell d'endorfines, que són unes substàncies segregades pel cervell que ens fan sentir alegria i benestar. Per aconseguir-ho, fes exercici i menja bé. Dorm com a mínim 7 hores diàries. Ajuda't amb tècniques de relaxació. Comparteix les emocions amb persones de confiança. I si no pots, escriu en un diari personal. Pensa, parla i actua en positiu. Tingues contacte amb la natura i busca activitats que et facin sentir bé. I si poden ser en grup, millor. I sobretot relativitza i pren-te les coses amb sentit de l'humor. Si veus que no te'n surts, vés al metge.

0: truques i dius la teva?
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bien, bien. Això un dia, més que fabulós, eh? Del Nova Mas. Oh, i tant. I després el papa ahir em fes una bona ballaruca. Déu-n'hi-do. No cal dir que el menjar, el pet també felicitar-lo, eh? Ara, en a tu, conjunt, perquè és l'Ego, som encantadors, eh? Després una altra cosa, la senyora Montserrat, pobreta no me la vull deixar, em perdó dels altres. Us agraeix molt tot, eh? Les atencions que ha tingut en ella i tot plegat. Una abraçada.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
4: Repetiràs.

0: Comprar, vendre, llogar, pisos, cases, solars... Amb Ryan, la immobiliària, el camí és més fàcil. Ryan, ens moguem més, millor i més ràpid. Compromís de bona gestió. Pren una bona decisió. Compra, ven i lloga amb Ryan. Et sortirà bé. Ryan Serveis Immobiliaris, a l'Avinguda Salvador Dalí de Figueres. 972-21-24-20.
1: Gaudeix d'un dia diferent.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Una experiència única molt a prop teu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les altes temperatures registrades aquesta setmana fan que aquest estiu sigui, de moment, el més càlid des que es tenen registres fa 86 anys. Amb el d'aquest divendres ja són 14 els dies en què s'han assolit els 40 graus, 6 dies més que el rècord registrat l'any passat. Ens ho explica Pere Joan Álvarez.
2: A hores d'ara ja estem 4 graus per sobre de la mitjana i també estem per sobre de l'estiu més càlid, el de l'any 2022. Tot plegat des que es tenen dades de la ciutat de Lleida. Sentim Armando Álvarez, cap de l'Observatori.
3: Fins avui, l'estiu està sent 4 graus per sobre de la mitjana i 1,2 graus per sobre de l'estiu més càlid, que fins ara havia sigut el de 2022, i estem parlant de 86 anys, eh? És a dir, que és gairebé segur que enguany serà l'estiu més càlid des de que n'hi ha registres a Lleida Ciutat.
2: Aquest estiu ja portem 14 dies en què la temperatura màxima arriba o supera els 40 graus. A més, aquest estiu s'ha registrat a la ciutat de Lleida per primer cop en 86 anys una nit tòrrida, el 16 de juliol, en què no es va baixar dels 25 graus.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.
6: A Ràdio Vila-sacra et donem la teva dosis d'energia i bona música tot el dia.

0: No, aquí no tenim cracs.
1: Aquí no tenim superdotats.
2: No tenim el millor de res. Ni som líders de res, ni ho pretenem.
1: Aquí, amb il·lusions, tenim suficient.

0: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: Què? On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estranys.
3: La carn d'un any per tota la família. Sí, vine i aconsegueix-la a la Carnisseria Tramuntana, a la Jonquera. La carnisseria més gran de les comarques de Girona. Al Centre Comercial Tramuntana, a només 300 metres de l'Outlet Shopping Gran Jonquera. Més informació a carnisserietramuntana.com. Si vens de compres a la Jonquera, aprofita el viatge.
1: Gent que és feliç, fent feliços els altres.
4: El Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
5: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?
6: 100% Empordà.
7: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.

0: Acostumats a menjar poc i light, només mirant els ingredients de l'olla aranesa, podem pensar que és un plat de rics i de festa grossa.
1: Josep Maria Blasi.
0: I encara que cada poble i cada casa tenen la fórmula correcta i original, acostuma a portar gelat de vedella, orella de porc, morro, gallina, botifarra negra, col, pastanagues, porro, patates, mongetes seques, pilota, fideus, i per donar una mica de gust, ossos d'espirada salat, os de genoll de vedella, os de pernil i una mica de sagí. Excepte els ossos, tot es menja. Però com molts dels plats que els urbanites hem glorificat, és un plat de pobre i de poca feina. De bon matí s'arreplegava el que es tenia al rebost i es ficava a l'olla penjada als calamastres a la llar de foc i a feinejar fins l'hora de dinar. Només calia que de tant en tant s'hi fes una visita, ara per afegir les verdures, ara per provar la sal, i una mica abans de dinar donar el cop de gràcia i fer la pilota i afegir-la a l'olla junt amb els fideus. Després, tots a taula.
2: La vida sona bé. Escolta.

energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.

0: registra l'augment més gran de diòxid de carboni de la història i marca un punt crític per al clima. Les emissions de gasos causades pels humans, els incendis forestals i la degradació dels ecosistemes han provocat que el 2024 la concentració de CO2 s'hagi disparat més que mai. Segons l'últim càlcul de l'Organització Meteorològica Mundial, el nivell de diòxid de carboni ha arribat a 424 parts per milió. Això deixa molt lluny el llindar de seguretat de les 350 parts per milió. Els científics alerten que els boscos i els oceans estan perdent capacitat per retenir el diòxid de carboni. Això podria accelerar encara més l'escalfament global. Pedro Zorrilla, coordinador de canvi climàtic de Greenpeace, insisteix que cal reduir les emissions de manera urgent per garantir la seguretat ambiental i econòmica del planeta.
1: Es más terrible si cabe porque sabemos las soluciones. Abandonar los combustibles fósiles es la decisión que tienen que tomar los gobiernos y un plan para conseguir la deforestación cero en el año 2030.
0: Els experts també adverteixen que el planeta ha entrat en un cercle viciós. Els incendis alliberen més CO2, els oceans i els boscos n'absorbeixen menys i la calor atrapada provoca fenòmens meteorològics extrems cada cop més freqüents.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

0: ja és un clàssic de l'estiu, Circ sota les estrelles, els nits de circ que fins ara començava a Besalú i acabava a Roses, doncs enguany també arriba a Palamós amb les actuacions de circ premiades a grans festivals internacionals. Ens ho explica tot l'Agnès Batlló.
1: 29 artistes internacionals arribats de 8 països. Una nova edició del Nits de Circ en qüestió de dues setmanes mourà la seva carpa amb graderia i sense sostre per 3 emplaçaments diferents. Els jardins del Molí de Besalú, la Ciutadella de Roses i ara també la plaça Cerquella de Palamós. Els caps de cartell d'enguany són, sens dubte, els trapezistes americans Flying Caballero, recentment guardonats amb el premi del prestigiós Festival de Monte Carlo. Únics al món i a la història en oferir 3 quàdruples salts mortals. Fins llavors, només el trapezista mexicà Alfredo Codona, el 1920, havia realitzat de manera regular el triple salt mortal. Durant un segle va tenir l'hegemonia absoluta, fins que els germans Caballero, amb llarga tradició familiar a les esquenes, ho han aconseguit superar. El director i fundador i mestre de cerimònies del Nits de Circ és Genís Matabosc.
2: Els campions mundials dels grans festivals es donen cita durant únicament 15 nits. És un reguitzell d'artistes internacionals, entre els que destaca els Flying Caballero, probablement els millors trapezistes volants de la història, i amb ells els acompanya el quintet argentí de Malambo Argentans, el duo La Perxa Soma, les grans il·lusions del mag italià David Di Lello, i el duo Crico a les cintes aèries del Circ Estatal de Budapest.
1: Completa el programa el malabarista xilè d'altíssima rapidesa Cris Aguirre, el còmic portuguès César Díaz o el jove artista revelació txec Stefan Borak en la complexa disciplina d'equilibrisme en columnes de cilindres. Acompanyats en directe per la Paris Circus Orquestra sota batuta del trompetista francès Pierre Pichot.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: La consellera d'Interior presenta a Figueres l'arribada de la nova promoció dels Mossos a l'Alt Empordà. La regió policial de Girona incorpora 159 agents en pràctiques de la 33a promoció, tot i que Interior no ha fet públic el repartiment exacte entre les comissaries de Figueres, Roses, La Jonquera i l'Escala. A veure si podem acabar amb tant delinqüent d'una vegada, exclama un avi que llegeix la notícia a l'Empordà assegut a la Rambla de Figueres. L'Hospital de Figueres activa el nou circuit de diagnòstic ràpid que facilita l'atenció en 11 tipus de càncer. El programa, en funcionament des del desembre, ja ha tancat 222 casos i estableix un circuit preferent per accelerar el diagnòstic i l'inici del tractament. Un dels objectius ha estat l'ampliació del nombre de localitzacions tumorals amb signes i símptomes d'alt risc. Espolla posa el dia a la Fraternal per recuperar el bar i l'activitat de la societat. Les obres, amb una inversió de més de 310.000 euros, permetran adaptar l'espai a la normativa d'accessibilitat, incendis i eficiència energètica.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions.
0: 72.
3: Benvinguts als que encara escolteu la ràdio.

0: I parlant d'emocions.
1: 47. Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
2: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola. L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals. Atura l'assetjament. Assetjamentescolar.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Encara cuegen els efectes de l'eclipsi. Dies després d'aquest eclipsi, el Departament de Salut ha detectat un increment de consultes per dolor als ulls o problemes de visió, presumptament per haver vist el fenomen sense la protecció de les ulleres necessàries. El repunt de les urgències ha estat del 4,5% en les últimes 24 hores. Per això, el Departament de Salut considera que les assistències relacionades amb l'eclipsi ja van a la baixa, tot i que en continuarà fent seguiment. Segons l'últim balanç del SEM, s'han atès prop de 450 urgències oftalmològiques, 239 als hospitals i 165 als CAPs. Malgrat l'increment, aquestes atencions han representat només entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. Salut considera, per tant, que l'augment no ha afectat la capacitat de resposta del sistema sanitari.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.
4: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
2: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
3: Vinga, som-hi!
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Moltes ganes de sentir-te ja, eh? Ja està bé. Jo ja tenia les ganes com si fos ahir, que jo la seguia i, bueno, sapigué greu que la traguessin, però, bueno, ha passat això. Però que no ens posin una coseta per després treure'ns a la meitat. Ben trobat, Xavier, com si fos ahir. Un petó, adéu.
2: Deixa un missatge.
6: Som aquí, som amb tu, perquè la ràdio és això, escoltar-te, acompanyar-te.

0: en el 107 de la FM.
1: El Mordoco, un passatemps que fusiona el Sudoku i el Cluedo, està arrasant. L'edició en castellà encapçala la llista dels més venuts de no ficció amb més de 240.000 exemplars. En català, que s'acaba de publicar, també és top vendes. Ens ho explica la Valeria Obereda.
2: Editors com lectors atribueixen l'èxit al fet que és un llibre addictiu en què en cada pàgina s'investiga un crim fent servir l'enginy i la lògica dels sudokus, però sobretot perquè en temps d'hiperconnexió ajuda a desconnectar mentalment. És el que explica Glòria Gasch, editora de Columna, que el publica en català.
3: El mòbil i les pantalles són una font de distracció i sobretot és un grandíssim impediment per concentrar-se. Aleshores, quan tu agafes un llibre que té un component lúdic i aleshores el que fa és ajudar-te a concentrar i t'ordena la ment, això ens allibera.
2: I està d'acord Clara Jorquera, que va guanyar el torneig de Mordocos que es va fer a principis de mes a Barcelona.
4: Tots els jocs de lògica i de puzzle ens ajuden molt a les persones quan estem deprimides o necessitem un moment de no pensar tant. Doncs aquest tipus de jocs ens ajuden molt a poder tenir tota aquesta conversa del cap que no para en un segon un lloc i poder posar una altra cosa en un primer lloc. I això és fantàstic. Ens va molt bé a la gent per la nostra salut mental.
2: I destaca que com un dels fets diferenciadors d'altres passatemps, el Mordoku requereix molta paciència.
4: El Mordoku a vegades suposa un repte d'haver de parar i assumir que no el pots acabar de mateix i deixar-lo per més endavant o dedicar-hi més estona del que normalment estem acostumats amb aquest tipus de jocs. Perquè quan acabes un Sudoku trigues una estona però l'acabes prou ràpid. En canvi, en Mordoku t'hi pots estar tranquil·lament 15 minuts, mitja hora, si és necessari. Llavors, és més repte.
2: En català s'ha publicat un Mordoku amb 80 assassinats per resoldre i un segon volum que viatja en el temps per resoldre enigmes a l'edat mitjana o a l'antic Egipte. A nivell internacional, el Mordoku es ven en una trentena de països. Als Estats Units i al Regne Unit apareix també a les llistes dels més venuts.

0: Miguel Ángel Rodríguez, mà dreta d'Isabel Díaz Ayuso, va admetre al Suprem haver-se inventat informació sobre el cas de frau del nòvio de la presidenta madrilenya. En la seva declaració com a testimoni a la causa contra el fiscal general de l'Estat, va reconèixer haver acusat públicament Álvaro García Ortiz de torpedinar un pacte de la Fiscalia amb Alberto González Amador per desgastar Ayuso sense tenir-ne cap prova. L'interrogatori és del gener, però l'ha publicat aquest divendres al País.
1: Eso no es información, es que tengo el pelo blanco y puedo intuir, adivinar qué está pasando en el mundo político. De ahí nace esta afirmación. No tengo una información concreta.
2: Es una suposición que hace usted.
1: Sí.
0: Rodríguez també va confirmar haver filtrat part dels correus electrònics pels quals jutjarà el fiscal general per revelació de secrets, en què la defensa de la parella d'Ayuso negocia un acord amb la fiscalia per evitar la presó a canvi d'assumir els delictes.
3: Pensa, pensa.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: De petita volia ser astronauta, però vaig estudiar psicologia. Actualment soc directora d'una residència de gent gran. El fet de poder ajudar les persones grans i de poder fer-los feliços durant l'última etapa de la seva vida és una sensació que no es pot explicar en paraules.
3: Coneix la història sencera a l'onada.com.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: El cargol és un aliment molt saludable donada la seva reduïda aportació calòrica i la seva baixa composició de greixos. En canvi, aporta proteïnes i minerals: calci, magnesi, manganès, zinc, iode, coure i sofre.
2: I és que els productes catalans són salut.

Toques la guitarra o el saxo i a casa se't queixen? Amb les cabines d'aïllament acústic d'Estudio Bricks podràs tocar el teu instrument musical preferit amb total llibertat. Les nostres cabines t'ofereixen el màxim aïllament acústic del mercat, més de 45 decibels. L'escola de música, Corideu, Love of Lesbian, Toni Mateo i Dani Nelo ja confien en nosaltres. Recorda, Estudio Bricks.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Fa 30 anys que una riuada es va endur al càmping Les Nives de Biescas, a Xore Es Baix, a la província d'Osca. En aquell desastre hi van morir 87 persones i es va evidenciar la fragilitat d'aquestes instal·lacions davant d'una inundació. Es va prohibir construir nous càmpings en zones inundables, però fins a l'any passat no es va posar fil a l'agulla per gestionar el perill en els que ja estaven fets en àrees de risc. El decret de mesures urgents per comprovar la viabilitat de la gestió del risc d'inundacions, aprovat per la Generalitat, obliga a analitzar cas per cas quines mesures han de prendre els càmpings per garantir la seguretat dels clients i, si això no és viable, tancar-los. Sergio Delgado, subdirector de Programes de Protecció Civil, valora que, a diferència del que passava fins ara, ja poden exigir als propietaris que actuïn i dir-los com ho han de fer.
4: Estem avaluant si amb risc d'inundació que hi ha cada càmping es pot gestionar o no. No estem mirant tant si està o no en zona inundable, si ara si fos una nova activitat podria ser o no. El que estem mirant és si té la capacitat per anticipar-se a la inundació, protegir els usuaris, etc. I si en algun cas es detecta que no, quines mesures s'han d'adoptar.
3: Des del sector, Miquel Gotanegra, president de la Federació Catalana de Càmpings, valora positivament el procés que s'ha iniciat amb el nou decret, però reclama a l'administració més agilitat tant en l'homologació dels plans d'autoprotecció com en l'aplicació del que ja s'ha acordat.
5: Les coses de Palacio van despacio i en aquest moment estem exigint que vagin molt més ràpid les coses perquè necessitem que els radars es posin al Pirineu tal com hem quedat, que es faci aquests informes amb la inundabilitat real, que encara no els tenim, que es facin els informes dels plans d'autoprotecció que no estan fets.
3: Dels 179 càmpings que hi ha a Catalunya travessats per rius o amb un riu a menys de 100 metres, només 42 tenen aquests plans homologats i 26 els han obtingut en l'últim any i mig.
2: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
6: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: Martí i Núria, com esteu?
1: Estem molt bé.
2: Ara mateix venim de la botiga Rem.
0: Botiga Rem? I què venen allà?
2: És una botiga de roba electrònica. Podem trobar samarretes, sabates, jaquetes, pantalons, roba interior...
0: I aquesta roba no és com qualsevol altra. Canvia color, està connectada al mòbil i s'activa amb la veu.
3: Uau, és increïble!
0: Rem, roba electrònica a la moda. Es pot trobar a internet, a la web rem.cat.
2: I aquests dies, si compres 3 samarretes, et regalem un val de descompte del 20%.
4: Rem!

0: Som en Jordi, en David i jo en Joan, hortolans i pagesos, i uns treballem per produir les verdures ecològiques i ecoslou de màxima qualitat i al millor preu. A Orgànic Empordà produïm les verdures ecològiques per millorar la salut de les persones, per estar en harmonia amb la terra i per preservar el medi ambient. Bona terra i bon sol. Dos ingredients necessaris per un bon enciam, una bona tomata, sabors de l'Empordà. El gust, la textura, la qualitat, la presència són la nostra carta de presentació. Igualment, volem estar el més a prop vostre possible, des del mercat a les botigues, que els nostres distribuïdors serveixen, fins a casa nostra, als masos d'en Coll, on les trobareu sempre fresques, de l'hort al plat. Bon profit.
1: Orgànic Empordà. Fruita i verdura de casa. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
2: Més info a espaigironès.com.

0: els dimarts a les 11 de la nit.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: N'hi ha que en diuen pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tota la vinya del Senyor.
2: Home, sí,

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El treball nocturn i l'insomni crònic augmenten el risc de desenvolupar la Covid persistent, segons un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona.
2: Quan una persona treballa de nit i dorm de dia, hi ha un 80% més de probabilitat de patir Covid persistent, una malaltia que es caracteritza per mantenir els símptomes durant setmanes o mesos després de la infecció inicial. El risc baixa per als qui treballen de dia però sofreixen insomni crònic. Aquí és del 40%, segons l'estudi en què s'han analitzat 3.000 casos. I el problema més gros apareix quan es forma el còctel d'ambdós factors, treballar de nit i tenir insomni crònic. Aquí el perill es dispara fins al 300%, tal com indica el coordinador de l'estudi, Manolis Coguevinas.
3: Si tens combinació a treballar de nit i tenir insomni, allà el risc es fa 2-3 vegades més alt, eh? És seriós.
2: Cal apuntar, però, que treballar de nit i dormir de dia no augmenta el risc de contreure la infecció, sinó que en complica i n'allarga la recuperació.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra. Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.

0: Si has de confiar els enviaments de paqueteria a algú, pensa en Correos. Perquè per Correos, cap paquet no és només un paquet. També són les il·lusions d'una persona o moltes hores de feina d'una empresa. Per això, ningú posa tants mitjans per entregar-los com Correos. Entra a concorreos.com o truca al 902 197 197 i gaudeix de la millor oferta de paqueteria. Recorda-ho, fes els enviaments amb Correos.
1: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
2: Dilluns a les 10 de la nit.
1: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.
3: I parlant d'emocions...
4: 22. A punt per dir sí.

A la comunicació del segle XX hi ha molt de soroll. També tens Ràdio Vila-sacra per triar on només tenim sensacions.

0: La ràdio és imprescindible, en molts moments i per a moltes persones.
1: La ràdio acompanya vides senceres.
0: Històries de vida amb la companyia imprescindible de la ràdio.
2: Un somriure, una il·lusió.
3: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
4: Ai.
5: Ai.
4: I ara?

tothom, quan fem una pizza i volem convertir en pasta la massa, sabeu quina acció estem fent? Crec que he sentit amassar més. En català, el verb que cal fer servir en el sentit de convertir en pasta és pasta. Pastem la massa, l'argila, el fang i no amassem. En català, amassar no té aquest sentit. Només vol dir reunir una cosa en massa. Per exemple, amassar una fortuna o amassar provisions. Un truc per recordar-ho és mencionar aquesta frase en veu alta. Després de pastar la massa de la pizza, van engegar el pizzer a pastar fang.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estrais.
2: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?
3: A la vida li posi bona cara. I a casa seva la millor imatge. Mobles Fàbrega. Decorar o canviar el mobiliari de la seva llar és cosa nostra. Mobles Fàbrega li dona tot. Experiència, serietat, professionalitat. A Figueres de tota la vida, Mobles Fàbrega. Visiti'ns al carrer Barceloneta 19 i Cadaqués 15. Telèfon 972 50 43 40. Recordi, Mobles Fàbrega. Els mobles de sempre i per sempre.

0: costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
1: Informació, música, entreteniment. Gira de pressa, molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't, reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. Amb el lleu origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.
2: Tanca els ulls.
3: Catalunya és terra de mar i tradició pesquera. Una tradició que porta el millor peix i marisc del Mediterrani, fresc i de qualitat, a les teves mans i a la teva taula.
4: Ideal per una alimentació saludable, saborós i molt fàcil de cuinar, a la planxa, al forn o fregit. Vine i deixa't aconsellar les peixateries de confiança.
3: Salut, qualitat, tradició i sabor a la teva peixateria de proximitat. Ben a prop teu, sempre amb el millor peix i marisc. Gremi de Peixaters de Catalunya. Peixateries de confiança. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
5: Empúria Brava, quan passis per davant...
6: Mira, para, para...
5: Sí, atura't. Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
7: Cartes, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana? O un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
5: Uau! Restaurant Bistró Montserrat.

0: Atenció, Catalunya.
1: Vols deixar-nos un missatge?
2: Oh, bona nit. Mira, jo estava escoltant ara la Grota d'Ipanema i hi ha moltes versions. Una que m'agrada moltíssim a mi és el duet que fa el Carlos Jobim amb el final del Frank Sinatra, que és realment maca, molt maca. Jo no tocava, per això tocava... trobo i trobem molta gent que cada cop ens estan estranyant més i agobiant fins a ofegar-nos, no? I també volia dir una cosa, una miqueta de vanitat meva. D'avui, doncs, acabo la meva vida professional, és a dir, que oficialment em jubilo. És el final d'una etapa, però bueno, estaré relacionat amb la medicina, no deixo tot el tot, però oficialment, doncs, bé, continuaré sent metge, però la meva tasca oficial i de metge, doncs, bueno, ja s'ha acabat, però seguiré trucant, eh?

0: maga Isabela, vident, tarotista i educadora de les teves emocions i sentiments. El més important és que tu siguis feliç. Si vols una consulta, truca al 616 65 62 90. 616 65 62 90.
1: Rialles per la meva mare.
2: No, no, ja.
1: Pel meu germà. Pel petit de la família.
2: I d'allò.
1: Pel meu xicot.
3: Tela marinera.
1: I per les meves amigues.
4: Una aventura en família. Ah.

0: la cuina catalana medieval era molt sofisticada. Segurament avui no ens agradaria perquè els gustos han canviat, però per la gent del segle XI hi havia plats dignes de 3 estrelles Michelin. És cert que els més pobres tenien pa, farinetes o fruits secs, però els més rics menjaven de tot, sobretot carns. I gràcies a la influència àrab i jueva, també van arribar albergínies, espinacs, fideus, sucre i espècies com la canyella, el pebre o el gengibre, que estaven molt de moda. El cabrit, el xall i l'aviram eren carns que menjaven els rics. El porc era més popular i servia per fer embotits i cansalada.
1: Cuina amb la Maria.
2: Bueno, ara explicarem una mica de postres, perquè si només mengem carn i així, no irem gaire bé. Postres en flam, o flam d'ou. Agafar per un litre de llet, 4 ous. Un ou per quart de litre de llet. I després unes quantes cullerades de sucre, també posat en, bueno, allà on sigui, en un ullet o en un puesto, i allò ben barrejat. Després fer un... Hi ha gent que el compra en fred, el caramel, el torrat, aquell sucre cremat, jo el faig sempre, el faig i poso ben a prop de la cuina, allà on el faig, el motllo de posar el flam, perquè, és clar, a la que el treus del foc, quan és fet, de seguida queda enganxat i no el pots buidar. Doncs ja el poso ben a prop i a l'instant el buido i l'escampo amb una cullera tot voltant del motllo i després ja sé la mida, jo ho faig d'un parell de litros sempre de llet, i llavors amb la llet, quan he remenat que el sucre ja és desfet i tot això, hi poso una mica de pela de llimona i una mica de canyella, però el broc de la canyella, jo el pal aquell, en pols no. I és clar que fa, llavors quan el motllo és fred, perquè el sucre té que estar fred, o si no, quan s'hi tira la llet i tota la barreja del flam, després es desfaria. A vegades el poso així trabucat sota l'aixeta, si tinc més pressa, i en un instant és fred. I llavors el buido aquí, i amb una plata amb aigua sota, amb all maria, ho poso al forn. I, bueno, hi està... Poder 3 quartets, poder no tant per coure's aquest flam al forn. Abans es feien amb una cassola al foc i estava molt i molt per coure, però ara no. El poso del forn, el forn a mitja... no a baix de tot ni a dalt de tot, a mitja asta del forn, i es va coent, i llavors, no sé, esclar, això també s'ha de veure quan està cuit. Jo faig bellugar una mica la flamera, el motllo allà on el tinc, i ja, esclar, com que n'he fet, ja ho veu si és cuit, o també hi ha gent que els punxen, i si surt brut, molt moll d'ou o així, i de llet, després hi deixo un rato més. Però normalment, la segona vegada que es fa o així, bueno, doncs després quan es cuit, es treu, això sí, que hi hagi all maria, que hi hagi una plata sota amb aigua, perquè si no, no va bé. Després es treu, i quan està fred, aquest dia també el vaig fer el flam. Llavors el buides amb una plata, el tombes, queda preciós, i aquest dia el vaig adornar amb uns talls de pinya tot voltant de la plata, o si es té alguna cirera o amb algun d'allò de nata d'aquella d'esprite, a veure si poden fer uns dibuixets o com una corona. Mira, llavors ja va a gust del que el fa i de les ganes de treballar que té. I ja està, el flam d'ou, que és de tota la vida, una cosa boníssima i senzilla de fer, perquè també es fa sol. Un cop ho tens preparat, es cou tot sol.
3: Obrir una caixa màgica i descobrir 1000 sensacions. Això és Ràdio Vilasacra. Ho entens?
2: Ai.
4: Ai.
2: I ara?
5: Like the beat of the tum-tum.

0: tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
1: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
0: Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: Comença a haver-hi nivell.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: I parlant d'emocions,

0: Temps ara per fer una mica de memòria.
1: Llibres de ciència. Aquesta setmana us proposem un llibre sobre fins a quin punt estem determinats per la genètica.
2: Es tracta de l'obra Tiene la sonrisa de su madre, del divulgador científic Carl Zimmer, publicat a Capitan Swing. El llibre recull les bases de la genètica i com determina el nostre aspecte fins i tot en detalls molt concrets. Però també explica com la genètica influeix fins i tot en si som o no resistents a alguns patògens. I l'obra de Zimmer va més enllà i també explica com la tecnologia ens ha costat cada cop més el coneixement dels nostres gens i obrir un nou camí a la medicina. També com la manipulació genètica pot comportar problemes ètics. En aquest sentit, el llibre planteja el debat sobre qui som en realitat i què volem transmetre a les generacions futures.
3: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Aquest 22 i 23 d'agost torna l'estocada d'estiu a Palafrugell. Botiga al carrer amb descomptes, promocions exclusives i grans oportunitats per acomiadar l'estiu. I el dissabte 22 a la tarda, no et perdis l'actuació musical de Canel Andram al carrer Cavallers. Vine, passeja, compra i gaudeix de l'estocada d'estiu el 22 i 23 d'agost als carrers de Palafrugell. Organitza Oxigen.
2: Comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.

0: una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, quatre parets que fan que em senti atrapada.
1: Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org.

0: Qüestions lingüístiques.
1: Aquí ho tenim molt clar. Ràdio Vila-sacra.
2: És la memòria de la vida quotidiana de Catalunya.
3: El repte és mantenir l'interès en una societat saturada d'informació.
4: Ho tens prou clar o encara et costa?

0: bé l'orella.
1: Contestador 972-51-1268.
2: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no guarda alguno que ya no desee guardar. Gracias.
1: WhatsApp 656-1970-62.
3: Soc en Miquel i avui us explicaré un joc de taula que es diu Story Cubes. I que Story Cubes se juga que tu has de tirar els daus i després inventar-te una història amb els dibuixos que t'han sortit. Adeu!
1: Ràdio Vila-sacra, on l'amor per la ràdio es...

0: ha fet alguns llibres, sobretot molt personals, i ara n'ha fet un de molt i molt personal, és aquest.
1: Sí, anem bé, però del davant teu, sí,
0: aquí. Ara, aquí, aquest Francesc Parcerisas, Fernan 80, estampes, evocacions i imatges. El que ha fet ha estat agafar tot de fotos familiars des que era petit i a base de les fotos explicar la seva vida, els seus moments, els llocs de vacances, la relació amb les famílies, com és preciós, perquè a més escriu i diu les paraules necessàries per entendre la història. Fernan 40, de Francesc Parcerisas, en aquest cas entrem en el món, podríem dir, de l'autobiografia. Pròxim llibre és en Carles Rivera. Carles Rivera, conegut aquí a Girona perquè és periodista del Punt, però és un personatge que ha escrit molts de llibres de reportatges, però aquesta és la primera novel·la, L'home de la trompeta. Juga entre la realitat i la ficció, però amb molta imaginació. Una novel·la que té aquests punts irònics sobre situacions reconegudes, però que en aquest cas les manipula i els crea com si fos una ficció. Carles Rivera, L'home de la trompeta, editat per l'editorial La Campana. Seguim. Una de les escriptores més conegudes que hi ha en aquest país és la Sílvia Soler. Molta gent diu, és la germana de l'Antoni Soler, eh? I l'Antoni Soler diu, és el germà de la Sílvia Soler. Bé, doncs la Sílvia Soler fa un poc ha tret un llibre a Univers, una col·lecció que molt maca d'Univers, de l'editorial Univers, que és uns llibres petits molt ben editats a poques pàgines, que se'n diu La joia de viure, o sigui, La joia de viure. I en aquest cas invita a diferents escriptors, per exemple Rafael Nadal, Joaquim Nadal, Josep Maria Fonalleres, i tot una sèrie de gent que expliquin detalls que l'han emocionat, que formen part de la seva joia de viure. I en aquest cas la Sílvia Soler treu aquest llibre que es diu Érem tan joves, escenes de la joia de viure. És aquest llibre que us recomano, sobretot per emportar-te'l i manejar-lo d'una manera.
1: Sí, és petita, sí. Pots portar un cinc.
0: Són d'aquelles lectures de dir, tinc 5 minuts, a veure si serà bé. Doncs quedes amb aquest. Seguim. He començat amb el Premi Llibreter, aquest premi que donen els llibreters, en aquell cas era a novel·la en català, i ara també hi ha un premi de llibreter d'assaig. En aquest cas l'ha tret, o l'ha guanyat la Marina Garcés, que va néixer a Barcelona l'any 1973, és una filòsofa molt reconeguda, ha vingut moltes vegades aquí a Girona a fer xerrades, conferències, ha fet diversos llibres, i ara ha fet un que va bé també perquè a l'estiu no només és evasió, també va bé reflexionar, estar-se així tranquil·lament. Aquest és La passió dels estranys. La Marina Garcés, que ha guanyat el Premi Llibreter 2026, que és la filosofia de l'amistat. L'amistat, per exemple, allò, quants amics tinc, no? I a vegades, quins són els autèntics amics, quina és la relació que hi tens? Diuen que les amistats més importants són les que fas quan ets jove, o sigui, quan ets criatura, quan tens entre 10 o 7, 8, 10, 15 anys, aquelles no les oblides mai més. Doncs bé, una mica va per aquí aquesta reflexió que fa Marina Garcés en aquest llibre que se'n diu La passió dels estranys. Com pots veure, vaig traient i vaig fent quantitat de llibres. A veure, els nanos també tenen material, també hi ha molt, cada vegada surten més llibres de nanos i de marinada, de tot tipus, I a l'estiu què surten? Tu devies fer els quaderns d'estiu.
1: Sí.
0: Miraves a comprar els quaderns d'estiu perquè repassessis el que fessi. Bé, això, amb els anys, doncs, els quaderns d'estiu queda allò una mica, doncs,
1: van canviant. S'ha de trobar una altra cosa.
0: Van canviant els noms, però en el fons és més o menys l'ull. I ara ja no és quaderns, sinó juguem. Allò que els nanos no quedin traumatitzats perquè hem de repassar.
1: Haurem de fer un repàs ràpid amb aquests.
0: Combel, una editorial especialitzada en llibre infantil, doncs a través de la Mònica Badia, Laura Mitzsairo, juguem a llegir més de 50 activitats lúdiques de comprensió lectora. Bé, doncs a dintre hi ha tota una sèrie de coses d'anar jugant com eren els quaderns d'estiu. Per exemple, hi ha aquest de juguem a llegir, aquest que ara es veu a la taula.

0: a pantalla, i després n'hi ha una altra de l'Àngels Navarro que se'n diu Llestos per aprendre, la neuroeducació en el joc. Doncs és el mateix, activitats que estimulen les habilitats escolars, que és aquest. N'han sortit molts més, però vull dir que no hi havia cinc que hagut, i per tant n'he agafat dos com a representació. Sí, sí. I com a llibre, podríem dir que la gent, jo aconsellaria que les regalés a Mainada, aquest llibre il·lustrat d'en Carles Sales i de la Laia Rampols. Això no és un llibre, és maquíssim, perquè pràcticament no hi ha paraules. Diu, aquest llibre mostra 18 coses que pots fer amb un llibre i que no podries fer amb una pantalla. No t'ho creus? Gira la pàgina i ho descobriràs. No l'ensenyo perquè, és clar, el que has de fer és dir, si ara us l'ensenyo, sí, ja està, però de veritat és el llibre que fa 50 que ha editat Carles Sala, i també és tot un reconeixement. És aquest llibre, que el trobareu a totes les llibreries. I acabo amb un llibre molt d'aquí, que és nostre, que vam a Girona, que és un llibre escrit per Miquel Borrell i Sabater, és un llibre editat per Editorial Les Gavarres. Tu t'interessa en el rellotge, veig que no em portes.
1: No em porto, jo però sí. Justament que parles d'aquest llibre fa relativament poc van venir, te'n van passar per aquí.
0: Ah, sí, i quin llibre és?
1: Els rellotges de les comarques gironines.
0: Molt bé. Aquest llibre, que és una manera d'acabar el programa, d'entretenir-se a mirar aquest llibre, que hi ha imatge i l'explicació de cada imatge. Per tant, és un llibre que ja coneixes i que n'has parlat i tot això. I bé, allò que deia, tot això que us he dit, n'hi ha molts més de llibres, ja, però jo recomano que passegeu per llibreries, no us diran res si no compreu, però segur que hi trobareu aquest llibre que no busqueu.
1: Sí, jo de fet sempre que vull llegir alguna cosa vaig sense tenir-la cap en ment.
0: I allà hi ha un llibre que t'està esperant.
1: I tant.
0: Molt bé, doncs això.
1: Doncs Guillem, moltíssimes gràcies per aquestes recomanacions. Estic segur que algú de nosaltres en seguirà alguna.
0: Molt bé.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 28 de juliol del 2025.
1: La immigració salvarà Catalunya de l'envelliment de la població durant el pròxim decenni, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. La població creixerà arreu, però gràcies als fluxos migratoris. Només un 9% dels municipis, 85, tindran un creixement natural positiu, mentre que el 97%, uns 919, augmentaran gràcies als nouvinguts. Cunit, a l'Alt Penedès, experimentaria un augment de prop del 28% i el seu veí, Calafell, del 24%. En el sentit contrari, trobem que a les Terres de l'Ebre, a l'Alt Pirineu i l'Aran, cap dels seus municipis tindran més naixements que defuncions. Tot i que l'envelliment és una tendència global, on més es notarà serà les poblacions que tenen entre 5.000 i 10.000 habitants. És el cas de l'Ametlla de Mar, el Baix Ebre i també Llançà, a l'altre extrem de Catalunya. La natalitat disminuirà en 3 de cada 4 municipis, mentre que els més grans de 65 augmentaran en 9 de cada 10 poblacions. Entre els municipis de 5 a 10.000 habitants que notarien un augment de la població de 0 a 15 anys més elevat, hi hauria Salt, el Gironès i Sant Just d'Esvern, al Baix Llobregat. L'augment de persones més grans de 65 anys creixerà a gairebé tot Catalunya i les previsions de l'IDESCAT dibuixen l'augment més important a les localitats de més de 100.000 habitants.
2: Pensa, pensa.
3: O millor escolta altres llocs, o mira la tele, que això no t'ho explicaran.

0: Després, preàmbuls s'obren perquè nosaltres estem preparadíssimes. Joana, molt bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: Per posar-nos doncs, directament de cap a la cuina.
1: De cap?
0: De cap, de peus, no,
1: de peus
0: i de mans.
1: Tot.
0: I de mans, no? I de mans, principalment. De mans, Joana.
1: I de cap també, perquè si no rumiem no farem
0: res. Sí. Sembla mentida que la cuina abans porta tot aquest pre, que has de tindre doncs, aquest producte vegetal, has de tindre el que és el sòlid, i tens que tenir les cassoles, com parlàvem l'anterior setmana, preparadíssimes.
1: I tots els productes, primer abans que has de fer servir, tots a preparats, amb un plat, cada cosa. I així és la manera de no... Aquí, de fer-ho bé. Primer la preparació i després ja l'elaboració.
0: Molt bé. Però de totes maneres, si s'ha de fer la preparació, porta bastant de temps, no?
1: No,
0: va, perquè per anar triturant-ho,
1: que sigui... Depèn del que faci, sí, hi ha coses de més paciència, sí.
0: Vinga, avui què ens portes,
1: bueno,
0: Joana?
1: Doncs avui us porto un suquet de peix.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Un suquet de peix que jo el faig una mica a la meva manera, que és el que abans feien els pescadors a les barques. I llavors us explicaré de la manera que el farem.
0: I també el tipus de peix.
1: Sí,
0: tu fas servir el tipus de peix que el feien els pescadors, tu, Joana?
1: Sí, el trobo, sí. Perquè és el peix de roca que és el millor per fer aquest suquet de peix.
0: Bé, perquè la majoria de les senyores, serioses que cuinen, és allò que de seguida el que es busca és el cap de rap.
1: Exacte. Doncs aquesta cassoleta és de peix i marisc, perquè jo hi barrejo una mica de tot. Llavors jo... Els ingredients per 4 persones, que sempre diem... Jo procuro comprar escòrpora, si en trobo, lluerna. També us he posat rap o lluç per la persona que no li agradi aquest peix, perquè aquests peixos tenen molta espina. Però aquests peixos els has de demanar que te'ls facin a filets. I llavors ja tens el cap i totes les espines per fer aquest fumet que farem per poder-hi posar. O sigui, ja no has de comprar res més. Ara són peixos que tenen espina.
0: Bueno, però després,
1: però una vegada fet a filets, no, te'l preparen tan bé que bueno, hi pots trobar una espina. És clar, el rap no, perquè el rap no en té d'espina.
0: Sí.
1: Té aquell nervi, aquell os al mig i prou. Però hi pots, com un llusc, hi pots trobar una mica, però està molt bé. I aquests peixos donen un gust molt bo en aquesta cassoleta de peix i marisc, que us dic.
0: Molt bé.
1: Llavors hi poso 8 gambes, 2 per cada un.
0: Els hi poses amb closca i tot?
1: Sí, tot. 8 escamarlans, 150 grams de musclos, 150 grams de cloises, 3 patates, ja us dic, jo hi poso patata, però no molta, perquè no... O sigui, la patata també menja molt la substància del que fas.
0: Què dius, ara?
1: Sí, absorbeix molt. Absorbeix molt la patata. I amb 3 patates una mica grosses n'hi ha prou. Llavors, la tomaca, per fer el sofregit, com sempre, tomaca natural, unes 4 o 5 cullerades, la ceba, el pebre vermell dolç, que no hi falti, pebre blanc, conyac, all, julivert i ametlles, i després el fumet, aquest fumet vermell que farem.
0: Molt bé.
1: Primer de tot, jo agafo la cassola, i poso uns alls, i salo les gambes i els escamarrans i els hi passo. Jo faig tota la mateixa cassola.
0: És a dir, si passes pim-pam de pressa...
1: Pim-pam, Sí, perquè el peix, no sé si tu ja ho saps, no vol gaire cuit, perquè si no queda sec. Pim-pam. Llavors, ho reservo i passo aquest peix que has comprat, el que hàgiu comprat vosaltres, doncs els filets que hàgiu fet, també el salo, el poso pebre i el passo aquí.
0: Fet en filets s'ha de desfer molt, no, Joana?
1: No, perquè el filet ja queda gruixut.
0: Si demanes que sigui gruixut, perquè vols fer doncs, aquest tipus d'àpat, no?
1: Has de comprar un escòrpora una mica grossa perquè el filet te quedi maco. No quedi primet, Llavors hi passo l'escòrpora, el peix que hi poseu vosaltres, el lluç, el rap, el que us agradi. Si agafeu el lluç, l'heu de tallar una mica gruixut. O podeu agafar un lluç i fer... gros, fer la filets i també. També queda bé tallat.
0: Està bé.
1: Llavors, li passeu, però només al moment que tregui aquella mica d'aigua que fa. També ho reservem. I llavors, aquí mateix ja comencem a fer el sofregit, en aquest mateix oli que hem sofregit tot això, de la ceba. Quan la ceba estigui ben rossa, hi tirarem un raig de conyac perquè ens farà que la ceba pugi els seus sucs i ens quedi més rosa encara.
0: Però, i té que quedar-hi, per el que vas comentant, Joana, i té que quedar-hi com una miqueta d'aigua, aquesta aigua que deixen anar, doncs aquests peixos, però és igual.
1: El que és bo és això.
0: Però la ceba deu costar molt, no?
1: No, perquè ja te queda sec, Al contrari, que a vegades has d'anar al tanto perquè te s'agafa una mica. Però si us ho agafa una mica, quan hi tireu el conyac, ho remeneu ben remenat amb una cullera ara diuen que la fusta no és bona, o silicona, sí, la que tingueu, perquè ara ja no sabem amb què haurem de cuinar.
0: Bueno, aquella és que té un punt cop de plàstic, no?
1: La silicona diu que sí, però ara diu que la fusta de tota la vida, que no. Bueno, la que tinguem...
0: Deixem-ho estar.
1: Deixem-ho estar. La que tinguem, gratem ben el sol de la cassola, que ens pugi tot allò que s'ha enganxat, i tot això ens farà espessor. Mm. I llavors hi posem la tomaca, hi posem la tomaca, i posem el pebre vermell, deixem que s'evapori, i anem tirant una mica de brou de fumet d'aquest que tenim, i quan això ja està ben passat, agafarem la patata i la tallarem així esquixada.
0: Ah, està bé.
1: Saps, esquixada de canto?
0: Sí, una mica de
1: cada cantó, una patata, i els hi tirem. I posem una mica de sal i deixem que aquestes patates se sofregeixin amb aquesta ceba i tot això.
0: Però ha de costar bastant, perquè jo no vaig imaginant el suc, Joana.
1: No, aquestes patates, si agafes la patata aquella blanca, es cou de pressa.
0: Va.
1: Uh-huh. Com veieu que la patata comença ja a quedar tubeta, llavors ja hi podem tirar el brou, el deixem coure una mica més, i quan ho tinguem i tirem tot aquest peix ja a sobre, tot aquest peix, el rap, tot, i fem la picada aquesta d'all i julivert i ametlles.
0: Mm,
1: ho deixem uns 15 minuts i ja ho podem tancar.
0: No, molt bé.
1: Vull dir, perfecte.
0: Després que...
1: I llavors ho rectifiquem, com sempre, de sal, al nostre gust.
0: Val, però, per exemple, el que són les gambes, els camarrans, després què fas, els apeles o no?
1: No, jo els poso així. A mi m'agrada, sí, m'agraden amb closca. Jo m'agrada escurar.
0: Després que cada un s'espavili,
1: que cada un s'espavili.
0: No?
1: Ah, sí. Si vol menjar el cap, que el mengi, si no el vol menjar, que el deixi. Jo m'ho menjo tot el cap, les potes.
0: Escolta, bé, Joana, amb aquest àpat, què hi fas? Perquè això ha de tipar bastant, també, eh?
1: Sí, perquè com que hi ha la patata... bueno, si és un diumenge, el vermut no pot faltar mai a casa. Uh-huh. A casa el vermut, a mi el diumenge no m'entreguin el vermut. I si no, hi podem fer una amanida d'advocat, amb una mica de salmó, que és molt bo agafar un advocat, si us agrada l'advocat, una mica de salmó tallat molt petit, una mica de ceba tallada petita, una mica de tomaca, i tot això fem una pasta.
0: Ah,
1: llavors
0: bé.
1: Omplim un cercle d'aquests que tenim,
0: sí,
1: petit,
0: sí,
1: i ho posem en un cercle i a sobre un raig d'oli, i és una cosa molt refrescant. Oh, i molt bona.
0: Fa pinta d'estar boníssim.
1: Sí,
0: eh?
1: Si us agrada l'advocat, sí.
0: Sí, sí, sí. Bueno, l'advocat, jo trobo que no es nota el gust, pràcticament, eh?
1: Home, sí, sí.
0: No, l'advocat, tu vas dir...
1: Albert, l'advocat.
0: L'advocat, sí. La fruita aquesta.
1: Sí, l'advocat. Sí, sí, sí.
0: S'ha posat molt de moda, eh?
1: Sí, sí. Bueno, ara mengem molt. Bueno, jo, és que a mi m'agrada molt.
0: Tu li notes gust?
1: Sí, a vegades al dematí per mostrar amb una llesca de pa.
0: Què dius ara?
1: Xafat.
0: Això serà,
1: i a sobre amb un raig d'oli i un parell de tomàques d'aquestes de cirerola.
0: Sí.
1: I ja està.
0: Nena, però això és seríssim.
1: Sí, sí, això és
0: mare meva, això és que tot pel cos té que anar, però a la meravella,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs vinga, tornem a repetir, Joan, aquestes ingredients.
1: Els ingredients aquests d'aquesta cassoleta de peix i marisc. Escorpro, lluerna o rap, o lluç, el que vosaltres poseu, les 8 gambes, els 8 escamarlans, els 150 grams de musclos, els 150 grams de cloises, les 3 patates, tomaca natural, unes 4 o 5 cullerades per fer el sofregit, la cebra, el pebrot vermell dolç, el pebre blanc, un raig de conyac, l'all, el julivert i ametlles, unes 12 ametlles o 15, sí, vosaltres mateixos, i el fumet. Aquest fumet jo em preparo un litro, però poder no el necessitareu tot. Vull dir, no li poseu tot. Ja,
0: bueno,
1: veureu,
0: depèn, reservar, no?
1: Exacte, el reserveu, i depèn del que vagi volguent la cassola, heu d'anar tirant més fumet o menys.
0: Uh-huh.
1: I el fumet aquest, si teniu que heu comprat una lluerna o una escòrpora amb el cap aquest, feu una mica de sofregit i molt passeu bé aquest peix i poseu l'aigua i ho deixeu 20 minuts i ho coleu bé, ja teniu el fumet per fer això.
0: El fumet, de fet, es pot fer servir per moltes coses, eh?
1: Sí, el fumet n'hi ha de vermell i n'hi ha de blanc.
0: Per què? A veure.
1: Perquè el vermell hi ha sofregit, hi ha tomaca, hi ha ceba, i fas un sofregit.
0: Uh-huh.
1: I llavors sofregeixes aquest peix i poses aigua. L'altre és només aquest peix que tu has comprat, l'espina i tot això, o el cap de rap, o el que tu compris, bullit només amb julivert, uns grans d'all i la verdura que tu hi vulguis posar, un porro, i això sense tomaca.
0: Sembla mentida, eh?
1: Sí.
0: La tomaca, vull dir que... Sí. I la tomaca, molt en compte,
1: sí,
0: que molta gent m'ho ha comentat...
1: Massa tomaca no és bo.
0: El que vas dir que està dia de la llet.
1: Exacte, el que em vaig dir l'altre dia de la llet.
0: Sí.
1: La tomaca en el peix... i va molt bé. En canvi, la carn hi va més bé la ceba que la tomaca. però no el peix, i la tomàquia va molt bé.
0: I va molt,
1: sí,
0: molt bé.
1: I va bé.
0: Sí. També tires una mica de sucre? Com per
1: sí, sí, una mica de sucre.
0: I la llet aquesta també la tires o no?
1: No, en aquest plat no. En aquest plat no, perquè no hi ha una gran quantitat. L'altre dia, esclar, a la xamfaina hi havia molta quantitat de tomàquet. Uh-huh. Aquí en 4 cullerades i una mica de fumet d'aquest o una mica d'aigua que hi vas tirant, sí, ja s'evapora. Uh-huh. Ara, com faig xamfaina, de segur, i avui que he fet bolognese també.
0: Molt bé, sí, molt bé. Sí, sí, sí. La bolognese no tipa molt l'estiu?
1: No, bueno, no, clar, no. Sí. És que bueno, a mi el que no m'agrada l'estiu és la candolla, totes aquestes coses, però és que això, com que venen els meus nets, avui haig de fer alguna cosa que els agradi.
0: Esclar, sí que ho vas dir, que tenies que posar que tens els teus nets. Molt bé, Joana, moltíssimes gràcies per vindre'ns a explicar doncs aquest àpat, un àpat que, bé, escolta'm, per diumenge
1: és excel·lent.
0: És excel·lent, sí, eh?

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: I ara, actualitat esportiva.
1: A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català nos ofereix els esports.
2: João Cancelo arriba com a nou jugador del Barça. L'acord es va tancar ahir al vespre i en principi Cancelo arriba lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Mentrestant, Rodri ja és jugador del Barça. El migcampista madrileny, nomenat millor jugador de l'últim mundial, firmarà per les quatre pròximes temporades. El Manchester City i el Barça han arribat a un principi d'acord per al traspàs de Rodri després de 7 temporades al conjunt anglès. Segons ha pogut saber TV3, el Barça pagarà 70 milions d'euros més 6,5 en variables.
1: Esports.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: I l'Espanyol suma els 3 primers punts a la Lliga en superar i el Llevant per 3-0, 2 gols de Roberto a la primera part i un de Dolang a la segona. Sentim Manolo González, el tècnic blanc i blau.
4: Hem de agafar una mica l'hàbit d'atacar més tranquil. De vegades, inclús a vegades que ha arribat Omar per dreta, que ha centrat, era acumular una mica de passades a aquella zona per tornar a repetir, i així arribaven situacions, i després la situació del 2-0, que l'hem parlat a l'aturada, que s'ha donat perquè ells saltaven molt amb els laterals, els carrils, i una pilota directa quan havia girat de Clemens o d'Hinojo a Javi, que la trava, entrava directa.
2: Tornem al Barça per dir que va guanyar i l'amistós disputat a Suïssa contra Basilea per 2-5. Els 5 gols els van marcar de Yemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal i Bissibu amb un doblet. Sentim un dels nous fitxatges, a de Yemi.
5: És un somni fet realitat. Cada dia gaudeixo, puc aprendre moltes coses de l'equip i millorar encara més. És simplement increïble ser en una ciutat com aquesta i en un club tan meravellós.
6: To be in such a beautiful club.
2: La pròxima cita de l'equip blaugrana aquest dimecres a les 8 del vespre al Gamper en la presentació de l'equip davant l'afició contra l'Al Ahly egipci.
1: Esports.
2: El Sabadell debuta avui en el retorn a la segona divisió de futbol al camp de l'Sporting de Gijón. Ferran Costa és l'entrenador del Sabadell.
7: Un equip amb jugadors molt contrastats a la categoria, jugadors amb estatus important, que ja venen fent temporades molt bones, combinat amb jugadors de la casa, que tenen aquest sentiment de pertinença. Una afició que empenta molt en un estadi on, a part, es fa notar i hi ha sempre sensació de soroll, amb un ambient de futbol meravellós. Bueno.
2: I el Girona va debutar i a Montilivi va sumar un punt contra el Leganés. Abel Ruiz va aconseguir el gol de l'empat per als gironins en el minut 90. Un partit amb polèmica perquè Sigankov no es va voler canviar quan el tècnic Quique Álvarez el va cridar per sortir al camp. La jornada de primera divisió es completa avui amb el partit Deportivo Elche a les 9 del vespre i a segona també jugarà l'Almeria Aldenc a 9:15.
1: Esports.
2: Ha començat el Mundial d'Hockey Herba a Bèlgica i als Països Baixos, tant masculí com femení. La selecció espanyola femenina amb 10 catalanes va debutar amb triomf per 3-2 contra Irlanda. L'equip espanyol masculí amb 12 catalans es va imposar per 3-1 contra Sud-àfrica. La jugadora de la selecció espanyola, Chantal Giné, creu que les anfitriones són les favorites al títol.
8: És quasi bé impossible, quasi ja et diria, competir holandesa. Són un referent per nosaltres i algú amb qui primer admirem i després intentem també agafar aquests comportaments que tenen elles a l'hora de competir. I bé, si no podem lluitar per això, bueno, doncs nosaltres tenim molt clar quin és el nostre objectiu. Per sort no és aconseguir la medalla d'or, però farem tot el possible per quedar el més amunt possible també.
2: Demà l'equip masculí juga contra Austràlia, el femení contra Bèlgica en hoquei patins. El Barça i el Reus comencen avui la pretemporada. Pel que fa a l'europeu d'atletisme de Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Gels Sakura Bestué van aconseguir el bronze en la final del 4% relleu mixt amb l'equip espanyol. També va fer medalla Meritxell Soler, bronze per equips a la marató femenina, tot i acabar vintena la classificació individual. També va acabar l'europeu de natació París, en què els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck van ser quarts a la final del 4% estils amb l'equip espanyol.
1: Esports.
2: I a l'europeu de gimnàstica artística de Zagreb, a Croàcia, les catalanes les Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero van acabar setenes a la final per equips amb l'equip espanyol. Petisco va fer sisena a l'exercici de terra i no va poder revalidar el bronze de l'últim europeu a Leipzig. En handbol, Barça ha guanyat el torneig Premium Cup a Alemanya en imposar-se ahir al Füchse Berlín 35-39. Ludovic Fàbrega, jugador del Barça, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
3: Van marxar l'Emil, el Domen, l'Antonio, jugadors que han donat molt durant els últims anys al Barça, i espero que anirà bé per ells, però ara estem centrats en nous jugadors, nous peces.
2: I en futbol sala, Barça va guanyar per 3-4 contra el Valdepeñas a la final del torneig amistós.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes, i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant, i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Benvinguts al Música amb accent obert. La música en català de sempre. La d'ahir, la d'avui i la de demà. Us l'oferim Jordi Sugranyes, qui us parla.
1: I un servidor, Jordi López, a l'altre costat de la peixera.
2: Aquest 22 i 23 d'agost torna l'estocada d'estiu a Palafrugell. Botiga al carrer amb descomptes, promocions exclusives i grans oportunitats per acomiadar l'estiu. I el dissabte 22 a la tarda no et perdis l'actuació musical de Canel en Drama al carrer Cavallers. Vine, passeja, compra i gaudeix de l'estocada d'estiu el 22 i 23 d'agost als carrers de Palafrugell. Organitza Oxigen.
3: I parlant d'emocions...
4: 26.
5: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
6: Tres persones han mort, entre elles una dona embarassada de 8 mesos en un tiroteig en una barriada d'Isla Cristina, Huelva. A més d'ella, que tenia 39 anys, també ha mort una dona de 62 anys i una jove de 16. Segons la Guàrdia Civil, els fets van passar quan dues persones dalt d'una moto van disparar contra les tres dones amb una arma de foc. La Guàrdia Civil investiga els motius, però apunten que el cas podria estar relacionat amb un altre tiroteig que hi va haver l'any 2024, on va morir un home i un altre va quedar ferit greu. L'autor d'aquell tiroteig va ser el marit de la dona embarassada, que va resultar morta ahir, i per tant se sospita que podria ser una revenja.

0: la de l'Empordà, a Exí de Clar.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
2: Abans. Ara.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Una experiència plena de diversió i enriquiment cultural per a tota la comarca.
5: I parlant d'emocions.
6: 92.
7: Els dilluns tarda, tot català.
8: Amb el suport del Departament de Cultura.

0: Quan bufa la tramuntana, les millors vinyes de la nostra terra es deixen gronxar per aquest, el millor vent del món. És el començament d'un llarg procés que passa per la brema i el repòs de fins a un any amb bota de roure. Resultat? Un vi negre gran reserva destinat als grans moments. Rigau Ros, vi negre gran reserva. Amb Rigau Ros, cada dia hi pot haver un gran moment. Rigau Ros, d'Oliveda, Campmany.
1: Coneixes el Palau Güell? Descobreix aquesta obra genuïna de Gaudí al carrer 9 de la Rambla de Barcelona. Un palau modernista amb escales majestuoses, cavallerisses sorprenents i un terrat de xemeneies multicolor. Amb la teva entrada, els caps de setmana podràs gaudir d'una visita guiada sense cap cost addicional. A què esperes? Compra la teva entrada a palauguell.cat.
2: Besalú. Temps era temps, terra de camperols, cavallers i nobles, feudalisme i vassallatge. Mil històries hi passaren, moltes al voltant d'una bona taula. Bufet Castell de Besalú. Bufet lliure amb cuina catalana casolana, carns a la brasa i amb terrassa amb vistes al fabulós Pont Romànic. Bufet Castell de Besalú. Carrer del Pont 2. Tancat els dimecres. Gaudeix d'una altra gran història.
3: Ara és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
4: Què?
3: Busca tranquil·lament.
4: Oh, va.
5: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
6: No? Si no s'ho creuen.
7: Sí.
6: Si no s'ho creuen.
5: Ui. Tranquil·lament.
3: I el més important, lliurement.
5: Lliurement.
8: Lliurement.
3: Que som Ràdio Vilasacra.
6: És difícil, eh? És difícil.
3: És clar.
9: El meu amor se n'ha anat de vacances.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Tu, que vius i estimes la música en català?
2: Em vull mullar!
1: Tens casa teva a musicalitat.cat i discos.cat. Les botigues en línia amb tota la producció musical de casa nostra. Troba el CD o LP que més t'agradi i el tindràs a casa teva en només dos clics. No deixis que s'aturi la música en català. Entra a musicalitat.cat i discos.cat.

0: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
1: Sóc jo? Sóc jo?
2: Sí, sí, és vostè. Ja pot parlar, que queda gravat. Ja pot parlar.
1: Val. Jo dic, sentint ahir la TV3, vaig sentir que, és clar que resulta que hi ha un bloc de pisos, posa, bueno, ho dic així, perquè exactament no sé, però alguna cosa així. Que es veu que els estan buits i els ocupes i van, hi ha un merder. Resulta que els veïns estan negres, negres, negres, perquè ells ho denuncien, diu, i la policia no fa res, diu, només els agafa els noms. Diu, això la policia hauria d'anar, de més d'ho veus? O sigui, que si peguen, per què peguen? I si no peguen, per què no peguen? La policia també està d'una manera que tothom critica la policia, però la policia només els agafa els noms i no fa la força per treure'ls. Doncs què vol dir? Si ha de fer la força, doncs a les mones no els traurà. Jo et dic que tant de mal de la policia i també els necessitem, eh? Vull dir que jo també sento, perquè jo conec un policia, un xicot, i diu, escolta, diu, tant de mal de la policia, diu, que nosaltres, diu, fem el millor que podem, diu, que també rebem molt, eh? Per això que he volgut fer aquesta puntualització. I ara una última cosa i ja està. Ahir una amiga meva m'ha trucat i diu, Mercè, diu, estaré l'estelada. Ai, la senyera. Dic, sí, per això. Dic, perquè jo em trobo que com la veig tants dies, a tot arreu, perdo com el valor d'aquella senyera. No sé, la veig massa. I diu, ah, doncs l'has de posar fins al dia que tinguem la independència. I jo dic, jo seré el cementiri el dia que tinguem la independència a Catalunya. Diu, la vas canviant. Dic, vale, doncs ja ho faré així. Diu, si descoloreix, la vas canviant. I mira, em va fer riure i he volgut fer aquest comentari. Perquè si l'haig de treure quan tinguem la independència, em sembla que serà segle, seclarum, amén. Ja està.
2: Mercè, escolta,
1: sí?
2: Abans de penjar, jo arreglaré el que has explicat perquè és massa llarg i acostumem a fer més curtes les trucades perquè si no hi hauria gent que estaria 10 minuts parlant.
1: Colló!
2: No et preocupis que de seguida sortirà i sortirà quasi tot, eh?
1: Val.
2: Vinga, adéu.
1: Sí, t'he escoltat.

0: El cafè, sol, un sucre.
1: El futur laboral no espera. La tecnologia avança i tu pots estar un pas endavant. A Núcleo Digital School et formem perquè estiguis preparat en només 5 mesos. Estudia de forma online o presencial, amb una formació flexible i a l'abast de la teva mà, perquè les oportunitats arriben, però estar preparat per aprofitar-les és cosa teva. No és

0: vull estar amb tu.
1: Gaudeix de la música amb Accent Obert a Ràdio Vila-sacra.
2: La música en català de sempre, la d'ahir, la d'avui i la de demà.
1: A Ràdio Vila-sacra. Vull estar amb tu.
2: Si et sembla, López, passem a un altre tema.
1: Canviem.
2: Doncs anem a donar-li una mica de visibilitat a la música que es fa aquí a la comarca.

0: Qué bo.
1: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
2: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
1: El sol de la ràdio.
3: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
4: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
3: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
4: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
3: T'esperem a Aquabrava, a Roses.

0: sortim al carrer a la recerca d'una cura pels barbarismes. Sabran traduir-los al català correcte? Com vas de barbarismes?
1: Bueno, més o menys, a veure què tal.
0: En dius molts?
1: No.
0: Com diries durícia?
1: Ni idea, no.
0: Una durícia al peu, a la mà...
2: Jo, així, de per si, diria que durícia és català, però potser aquí em pengen.
3: Digue'l. No és.
4: Ull de poll.
0: Ull de poll, molt bé. Se li diu així.
5: Un ull de poll?
0: Sí. Ull de poll.
3: Mai
2: a la vida.
0: I el brillo del mòbil, per exemple.
4: Brillo?
2: Claro.
3: Lluminositat. Quins collons.
1: És que jo dic així, el brillo, sí.
0: Com vas de barbarismes?
1: Bueno, més o menys, a veure què tal.
0: En dius molts?
1: No.
0: Quan just acabes...
4: Brillantó.
0: T'enlluernes molt, per tant, si t'enlluernes...
4: Enlluernament?
2: Jo diria brillantó, si a mi no em miris.
0: Quan obres el mòbil allà a la matinada...
2: Sí, el brillantó.
3: Lluantó.
0: I bolo, de joc, els bolos són
4: sí.
0: Com les catalanes.
1: Ostres, és que jo el dic així, tal qual, sí.
2: Bolo de... Bitlla.
0: Molt bé.
4: Ah, les bitlles.
0: Bitlla. Membrillo.
3: Hòstia.
0: I membrillo.
1: És que m'esteu fent...
4: Membrillo.
2: Ni idea.
4: Codony?
0: Ahà, molt bé.
3: Jo sí, ho tinc. Codony.
0: Molt bé. No et sona.
1: No em sona res, no.
0: Avui estic contenta perquè ha sigut un 50-50. Déu-n'hi-do!

de cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana. A Catalunya comptem amb el Pla Alfa dels Agents Rurals, un pla de prevenció i vigilància d'activitats de risc d'incendi que s'actualitza diàriament. Quan hi ha perill extrem, es poden limitar els accessos als espais naturals per protegir-nos i per reduir el risc d'incendi. Abans de sortir, consulta el mapa interior.gencat.cat/pla-alfa. Davant del perill d'incendi, protegeix-te i col·labora en la prevenció. El foc no avisa. El Pla

0: Ràdio Vila-sacra. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: És la cara afable de l'estiu, descansar, conèixer noves ciutats, tastar també noves gastronomies, impregnar-se d'altres cultures o, com diuen els italians, il dolce far niente, és a dir, el plaer de no fer res. Però tot s'acaba i cal recuperar rutines. Per això ens preguntem, Laura Zurriaga, si la síndrome postvacacional existeix.
2: Un de cada tres espanyols té vacances a l'agost.
3: Sí, perfecto, de vacaciones siempre se está bien.
4: Bueno, he disfrutado de las vacaciones, así que lo importante es eso, volver con la energía arriba. Siempre cuesta un poquito, pero bueno, siempre mentalidad a las próximas.
2: Reprendre la rutina requereix un període d'adaptació i cal anticipar-se, explica la psicòloga Meritxell Pacheco, que matisa que el temps de lleure juga un paper fonamental.
5: A vegades, a les salàries que té un horari fixe, no pot triar aquest tornar a poc, però sí que pot anar doncs poc a poc anar-se preparant les coses a casa, anar entrant en contacte amb algun missatge de feina, no? Anar-se mentalitzant poquet a poquet. Llavors, és molt important cuidar els inicis, és a dir, la primera setmana, doncs intentar dormir bé, alimentar-se bé i deixar alguns espais d'oci per trobar-se amb persones estimades o per allò que amb un li faci sentir bé, sigui el que sigui.
2: Símptomes com l'ansietat o la irritabilitat posen de manifest la distància entre el jo de vacances i el jo diari.
5: Si la teva vida no t'agrada, quan fas un parón i estàs un temps distanciat d'això, doncs tornes a agafar un catagrac. Aquí el que et diria doncs és que una miqueta que es faci un plan, no? Si de vacances m'he donat compte fent balanç que la meva vida no m'agrada en algunes d'aquelles àrees, començo a prendre decisions abans de tornar a la roda. M'he donat compte que això no em satisfà, quin plan em faig per anar fent un canvi en aquesta àrea.
2: En aquests casos cal accionar un pla de

0: la carta? Als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong. La

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Sempre hi ha un dia que dius, avui faig país. És aquell dia que tornes a aquell museu de Figueres, que vas un cop més a fer un tomb per l'Escala, Roses, Cadaqués, o una ruta pels nostres innombrables pobles. I acabar el dia restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat, Empúria Brava. Restaurant Bistró Montserrat. Hi ha dies que són perfectes.
5: Pensa en un producte.
6: Cada residu és una decisió. Tot el que consumim té una conseqüència. El reciclatge comença a l'hora d'anar a comprar. Evitem generar residus innecessaris. Tenim l'oportunitat de triar en quin món volem viure. Participa-hi i assegura un present i un futur millor per a tothom. En un món finit i en un context d'emergència climàtica, els residus són la nostra responsabilitat. Tria bé. Reciclem millor. Generalitat de Catalunya. Amb la col·laboració d'Ecoembes i Covidrio.
7: Bé, no?
8: Arriba l'estiu i arriba l'Aqua Brava.
9: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
8: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
9: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
8: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
9: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.

0: Radio Vilasacra, l'emissora de l'Empordà.
1: Viu l'emoció del capvespre empordanès al Castell Gala de l'Ida Púbol. Fins al 21 d'agost explora aquest espai únic que reivindica la figura de Gala. Visita les seves estances i jardins mentre el sol es pon i el castell pren un aire encara més màgic. Un lloc ple de simbolisme i bellesa on cada detall et desvella un aspecte de Gala Dalí. Reserva la teva visita guiada en grup reduït a salvador-dalí.org.

Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. Bacus patrocina aquest espai.

començo per dir que estic completament d'acord amb la igualtat d'home-dona, completament d'acord. Ara, crec, la veritat, en aquestes alçades, de ciència de què el marit li farà, el marit li pot rentar els plats, d'acord, però hi ha coses que un pare, encara que no ho vulguin admetre, no ho farà, no ho pot fer igual que una mare.

seguint la nit busquent la teva intimitat. Pobresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

¡Voilà! De unido. Hola a tothom! Respondre vale en lloc de d'acord és una errada ultra mega estesa. Tothom, o gairebé tothom, té clar que és una errada, que és castellà. Però igualment sembla impossible que erradiquem el vale de les nostres vides. Amb tot, hi ha un castellanisme més perillós que el vale i és la seva falsa catalanització. Val. En català, un val és, per exemple, un val d'escompte. Per tant, val no és el mateix que vale en castellà. No vol dir ni d'acord, ni molt bé, ni...

construir cançons genuïnes i belles com qui fa botifarres. Mil detalls que van des del pop a la cançó, passant per la música disco i els tocs tropicals. Amaga temes amb un denominador comú, la patent del seu propi estil. Depilats, homes i dones, amb els tangues i els biquinis nous, Sunny Day, la platja fa olor de gamba, d'aixelles i de pollastre last, versió per a plecs.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Encara cuegen els efectes de l'eclipsi. Dies després d'aquest eclipsi, el Departament de Salut ha detectat un increment de consultes per dolor als ulls o problemes de visió, presumptament per haver vist el fenomen sense la protecció de les ulleres necessàries. El repunt de les urgències ha estat del 4,5% en les últimes 24 hores. Per això, el Departament de Salut considera que les assistències relacionades amb l'eclipsi ja van a la baixa, tot i que en continuarà fent seguiment. Segons l'últim balanç del SEM, s'han atès prop de 450 urgències oftalmològiques, 239 als hospitals i 165 als CAPs. Malgrat l'increment, aquestes atencions han representat només entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. Salut considera, per tant, que l'augment no ha afectat la capacitat de resposta del sistema sanitari.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.

0: El mapa indica que és la segona sortida.
1: Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
0: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
1: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
2: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya.

0: el pròxim Saló Manga Barcelona es farà del 5 al 8 de desembre, de dissabte a dimarts, i el visitarà una de les figures més influents del manga de terror, Junji Ito. Valeria Obereda.
1: Un mangaka que aquest any és l'autor del cartell, ens el descriu la directora del Saló, Meritxell Puig.
2: Veiem el Parkway amb la Ona-chan com a guia a tots els personatges de Junji Ito que se reuneixen a Barcelona. Ens va sorprendre molt, sobretot els colors. Ha sigut meravellós.
1: I l'assessor de continguts del Manga Barcelona, Oriol Estrada, ens presenta Junji Ito.
3: Just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat exponencialment al llarg d'aquests anys. I algú amb molt de sentit de l'humor.
1: Altres autors que ja se sap que vindran són els japonesos Soshi Kawamori i Risa Iwata, autors de la pel·lícula Labyrinth, una reflexió sobre la identitat, la fama i el preu de la popularitat en l'era de les xarxes socials.
4: Pot ser part del canvi.

0: Saps ja que estàs a la sintonia de Ràdio Vilasacra, no? La de l'Empordà, eh? Sí, no?
1: Sí!
0: El 107 de la freqüència modulada, o per internet, a tot el món, a través de radiovilasacra.cat.
1: Te lo digo o te lo cuento.
0: Mira, si poses Ràdio Vilasacra a Google, veuràs i sabràs què, com i amb qui. Allà trobaràs, a més, una app que no només et facilita l'accés a la nostra emissora de forma digital, sinó que també tot el que t'interessa de la capital del món, que, com bé saps, és Vilasacra. Sí, tota la informació, les notícies, celebracions... Apunta bé, Ràdio Vilasacra de l'Empordà.

Doncs com ja veus, tens prou clar que som senzills, que som normals, que tenim els nostres defectes i manies. És clar, i a més, no et matxaquem el cervell.

Som una emissora de poble des de 1993. Fem una feina dedicada a la música de sempre i ara, a més, també a tot el record, a tot l'arxiu audiovisual de sensacions que s'han portat a terme des del principi de la ràdio. Cada dia, tots els dies de l'any, tens una selecció feta amb molta mesura, on cada hora del dia tens els arxius adequats al moment precís i al minut concret, on no barregem a bulto allò i això i que soni el que sigui. No, no, no, no, a Ràdio Vila-sacra no. A Ràdio Vila-sacra tenim molt present que tot no s'hi val per oferir el cervell més evolucionat en ple segle XXI, clar que no. I el que saben, també ho saben. Som, evidentment, una alternativa més a tot el que hi ha en comunicació i mitjans. I com bé saps, només tu tries allò que més t'identifica de forma lliure, com ha de ser, i que per triar amb llibertat no quedi mai. L'oferta és àmplia. A partir d'aquí, cadascú al seu rotllo i que ningú després vingui a queixar-se de que si ho hagués sapigut o si li haguessis dit. No, no, no, no.

0: la llibertat que mai ens falti. Apunta. Vila-sacra, la capital del món, ofereix una forma de sentir que si sents, sabràs.
1: La

0: I parlant d'emocions.
1: 39.
2: Anem a temes a Disney.
3: Què és Ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.
4: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo en Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Durant les festes majors s'habiliten espais segurs, els anomenats punts liles. La Conselleria d'Igualtat i Feminisme desplega aquest servei públic amb l'objectiu de garantir que totes les dones puguin accedir als mateixos recursos. Segons les últimes dades del departament, s'han desplegat prop d'una vintena de serveis i 1.500 persones s'han apropat al punt lila mòbil. D'aquest servei en parlem tot seguit amb la Núria Sorribas. Ella és educadora social especialitzada en violència masclista i sexualitat. Núria, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Mira, el primer que et vull preguntar és en què consisteix el punt lila mòbil.
2: És un servei itinerant de prevenció, de sensibilització i de primera atenció davant de les violències masclistes i que té una doble funció. Per una banda, tenim aquest espai exterior obert a la ciutadania on aquí expliquem doncs, què són les violències, els recursos que existeixen i què es pot fer no, davant d'una situació de violència tant si l'està vivint aquella persona com si coneix d'algú que la pugui estar patint. I després, d'altra banda, doncs, tenim aquest espai interior més reservat, no, segur i confidencial, que ens permet fer aquesta primera atenció quan una persona necessita explicar una situació o rebre orientació. I la idea principal al final és acostar aquests recursos al territori, no? No esperar que una dona faci el pas d'anar a buscar el servei, sinó portar-li el servei als espais on es troba pues, més gent, no? Pues, els mercats, les platges, les festes majors, i tampoc no cal haver denunciat ni tenir clar, no?, què t'està passant en aquell moment com per apropar-te, perquè de vegades només el que necessiten és aquesta part d'informació per validar què estan vivint i saber després al final a on es pot recórrer. Llavors el punt lila mòbil el que vol és ser aquesta primera porta d'entrada als serveis especialitzats.
1: Sou la primera porta d'entrada, però després quan detecteu segons quines situacions que us expliquen les dones, què és el que feu?
2: Si tu necessites pues, un seguiment, no?, o un assessorament més especialitzat, pues, una psicòloga, una advocada, una jurista, no?, aquí ja has d'entrar als serveis d'intervenció especialitzats, per exemple, o als CIAT.
1: Informeu, sensibilitzeu, no sé si un dels objectius també d'aquests punt lila és, no sé si ho podríem dir així, reeducar a la societat en la lluita contra les violències masclistes, perquè al final és un problema estructural que ens afecta a tots.
2: De fet, jo crec que aquesta és una de les parts més interessants, no, d'aquest servei, que no és només aquest recurs on s'espera que vingui algú a explicar una situació de violència, nosaltres sortim a parlar amb la gent, no? Els expliquem què fem, llavors aprofitem aquestes converses doncs, per treballar conceptes que de vegades encara els generen molts dubtes, com jo que sé, per exemple, ens trobem amb persones que continuen associant la violència masclista únicament amb una agressió física, no? I en canvi, quan els hi parlem doncs, de violència psicològica, sexual, econòmica, vicària, no?, també ens trobem que hi ha moltes persones que no saben què és un punt lila. Llavors, quan els hi expliquem, a partir d'aquí acaben relatant situacions que han viscut o recentment o fa anys i que potser no havien identificat com una situació de violència. I considero doncs, que aquí hi ha una feina molt important de posar aquestes paraules i informar per generar reflexió. I de fet, no ho sé, potser no parlaria tant de reeducar, no?, en aquest sentit paternalista, sinó que potser és més generar consciència i la corresponsabilitat social que també comentaves tu ara, no? Les violències masclistes no són un problema que s'hagi de resoldre només les dones que les pateixen, perquè al final necessitem que tota la xarxa, no?, sàpiga detectar situacions de risc i com actuar en aquest cas.
1: Quan vosaltres els expliqueu que probablement això sigui un comportament masclista, amb quines reaccions us trobeu?
2: Hi ha una cosa que sí que ens ha sorprès, no? Que els serveis, les persones que s'apropen directament no ens diuen estic patint violència, no? És que reconeixen, no?, que tu estàs dintre d'una situació de violència, doncs això és molt dur també, no? De vegades nosaltres comencem pues, preguntant pues, saps què és un punt lila? Saps què fem? Llavors expliquem, per exemple, com funciona la línia 900 i a partir d'aquesta conversa pues, més o menys informal llavors apareixen aquests relats, no?, que llavors dius, buah, pues, això que m'estàs dient, no?, té molta pinta, no?, de ser pues, un control, una manipulació, un xantatge, i això forma part de la violència psicològica. També ens trobem persones que ens venen a parlar d'una altra dona i després també dones que ens expliquen violències que han viscut fa molts anys, no?, que quan van intentar demanar ajuda pues, potser no van trobar la resposta institucional que necessitaven, no?, o no hi havien accés als recursos que hi ha actualment. la frase de ojalà que si ho he estat fa 20 anys, ens la sentim moltíssim.
1: Avui hem volgut aprofundir en aquest punt lila mòbil. N'hem parlat amb Núria Sorribas. Núria, moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
2: A vosaltres, que vagi bé.
3: Per què és que ningú respon?
4: Per què estem envoltats de savis, llestos, cracs, influencers i tertulians que saben de tot i el món no millora de cap manera? Per què cada 3 mesos tots els mitjans de comunicació diuen que són líders d'audiència segons els estudis que ningú no demostra?
5: Per què el món? Amb les seves vivències i experiències, amb les seves innombrables guerres. Va de mal a pitjor cada cop. Perquè els mitjans de comunicació sempre són els mateixos d'un canal a l'altre, d'un programa a un altre. Per què passa el mateix amb els tertulians? Per què els premis de comunicació importants sempre se'ls reparteixen els mateixos?
3: Si tens algun per què més, 972-51-1268.

0: Avui l'art ja no només viu als museus. I tothom pot ser mecenes. Són a cada cantonada, a cada barri, a la cua del cinema i a la biblioteca. Perquè cuidar la cultura és un acte senzill a l'abast de tothom. És donar, però sobretot, rebre. És impulsar la nostra comunitat i el nostre territori. Perquè la cultura som tots i totes. I amb el teu suport la fem créixer.
1: A Ràdio Vila-sacra, primer la cultura. Ho entens o encara et costa?
0: Tu també pots ser mecenes. Amb la col·laboració de la Fundació Catalunya Cultura.

0: comença. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Uf. Viatgem pel món, després de tot, i seguir els nostres somnis.

0: Ministrius de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrius de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
1: La teràpia metabòlica per al càncer ja té càtedra. Cetira Ceres i la Fundació Quaes s'han unit a la Universitat de Barcelona per impulsar conjuntament aquest innovador tractament oncològic. La teràpia metabòlica revoluciona la forma de combatre alguns tumors. S'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient, augmentant l'efectivitat terapèutica i la qualitat de vida. Cetira Ceres, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
2: Escolta, què tenen en comú un banyolí, una figuerenca, un ripollenc i una botina? Valentia. Una manera de ser i de fer que uneix tots els inuïts. Tant nostre com el Diari de Girona. Informem de valent. Opinem de valent. Donem veu a tothom de valent. Diari de Girona. De Girona. De valent.
3: Tota comunitat necessita un cor.
4: Un cor? Per què?
3: Per fer-la bategar. Per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
4: I reforçar la identitat?
3: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme.

0: confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
1: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.

0: mica de cuina, un gram de poesia, una unça de tendresa, un petricó d'entusiasme, una terça de solidaritat, una mesura d'il·lusió i un pessic d'amor.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Una recepta per l'esperança.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Canviem ara de registre.
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
3: Sabeu què? Dir a edat medieval és redundant, perquè medieval ve del llatí medio aevo, que literalment vol dir edat mitjana. I per què d'aquesta època històrica en diem mitjana? Els noms de les èpoques històriques es van posar durant l'anomenada edat moderna. Després de l'època dels grecs i dels romans, com que quedava com a molt lluny, n'hi van dir edat antiga. I de l'època que quedava al mig de l'antiga i la moderna, com n'hi van dir? Medio aevo, edat mitjana. És una història bastant ximple, la veritat. Els de l'època moderna no sé si eren moderns, però el que t'asseguro és que no eren gens originals posant noms.
4: Informació, música, entreteniment.

0: Hola, sóc Maria de Santa Pau, us vaig escoltar i me va agradar tant. Vaig posar la ràdio quan cantava una dona, però quina llàstima que no tenia la lletra, que no tenia el que deies. I després aquelles cançons que cantava amb el acordió, allò era una meravella. I és clar, per aquesta estona que havia començat, el que passa, no pot estar sempre al costat de la ràdio. A la cuina en tenim un, en tenim un altre en un altre lloc, i un altre en un altre lloc. I aquelles per escoltar ràdio molt com cuino. Però us felicito per aquestes cançons que ara no es canten en un altre lloc, això. A vegades, pel programa Trenquem el Cuc de ràdio, bueno, doncs pues alguna d'aquestes acordions i són tan típiques, no sé, que no són mai premiades perquè la gent no, pobres, de tan bé que ho fan que per premiar, bueno, no sé, no m'explico pas bé, però bueno, és igual. Adéu-siau.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs.

0: I ara, actualitat esportiva.
1: A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català nos ofereix els esports.
2: João Cancelo arriba com a nou jugador del Barça. L'acord es va tancar ahir al vespre i en principi Cancelo arriba lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Mentrestant, Rodri ja és jugador del Barça. El migcampista madrileny, nomenat millor jugador de l'últim mundial, firmarà per les quatre pròximes temporades. El Manchester City i el Barça han arribat a un principi d'acord per al traspàs de Rodri després de 7 temporades al conjunt anglès. Segons ha pogut saber TV3, el Barça pagarà 70 milions d'euros més 6,5 en variables.
1: Esports.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: I l'Espanyol suma els 3 primers punts a la Lliga en superar i el Llevant per 3-0, 2 gols de Roberto a la primera part i un de Dolan a la segona. Sentim Manolo González, el tècnic blanc i blau.
4: Hem de agafar una mica l'hàbit d'atacar més tranquil. De vegades, inclús a vegades que ha arribat Omar per dreta, que ha centrat, era acumular una mica de passades a aquella zona per tornar a repetir, i així arribaven situacions, i després la situació del 2-0, que l'hem parlat a l'aturada, que s'ha donat perquè ells saltaven molt amb els laterals, als carrils, i una pilota directa quan havia girat de Clemens o d'Hinojo a Javi, que la trava, entrava directa.
2: Tornem al Barça per dir que va guanyar i l'amistós disputat a Suïssa contra Basilea per 2-5. Els 5 gols els van marcar Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal i Bissibu amb un doblet. Sentim un dels nous fitxatges, Adeyemi.
5: És un somni fet realitat. Cada dia gaudeixo, puc aprendre moltes coses de l'equip i millorar encara més. És simplement increïble ser en una ciutat com aquesta i en un club tan meravellós.
6: To be in such a beautiful club.
2: La pròxima cita de l'equip blaugrana aquest dimecres a les 8 del vespre al Gamper en la presentació de l'equip davant l'afició contra l'Al Ahly egipci.
7: Esports.
2: El Sabadell debuta avui en el retorn a la segona divisió de futbol al camp de l'Sporting de Gijón. Ferran Costa és l'entrenador del Sabadell.
8: Un equip amb jugadors molt contrastats a la categoria, jugadors amb estatus important, que ja venen fent temporades molt bones, combinat amb jugadors de la casa, que tenen aquest sentiment de pertinença. Una afició que empenta molt en un estadi on, a part, es fa notar i hi ha sempre sensació de soroll, amb un ambient de futbol meravellós. Bueno.
2: I el Girona va debutar i a Montilivi va sumar un punt contra el Leganés. Abel Ruiz va aconseguir el gol de l'empat per als gironins en el minut 90. Un partit amb polèmica perquè Sigankov no es va voler canviar quan el tècnic Quique Álvarez el va cridar per sortir al camp. La jornada a primera divisió es completa avui amb el partit Deportivo Elche a les 9 del vespre i a segona també jugarà l'Almeria Aldenc a quarts de 10.
7: Esports.
2: Ha començat el Mundial d'Hockey Herba a Bèlgica i als Països Baixos, tant masculí com femení. La selecció espanyola femenina amb 10 catalanes va debutar amb triomf per 3-2 contra Irlanda. L'equip espanyol masculí amb 12 catalans es va imposar per 3-1 contra Sud-àfrica. La jugadora de la selecció espanyola, Chantal Giné, creu que les anfitriones són les favorites al títol.
9: És quasi bé impossible, quasi ja et diria, competir holandesa. Són un referent per nosaltres i algú amb qui primer admirem i després intentem també agafar certs comportaments que tenen elles a l'hora de competir. I bé, si no podem lluitar per això, bueno, doncs nosaltres tenim molt clar quin és el nostre objectiu. Per sort no és aconseguir la medalla d'or, però farem tot el possible per quedar el més amunt possible també.
2: Demà l'equip masculí juga contra Austràlia, el femení contra Bèlgica en hoquei patins. El Barça i el Reus comencen avui la pretemporada. Pel que fa a l'europeu d'atletisme de Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Gels Sakura Bestué van aconseguir el bronze en la final del 4% relleu mixt amb l'equip espanyol. També va fer medalla Meritxell Soler, bronze per equips a la marató femenina, tot i acabar vintena la classificació individual. També va acabar l'europeu de natació París, en què els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck van ser quarts a la final del 4% estils amb l'equip espanyol.
1: Esports.
2: I a l'europeu de gimnàstica artística de Zagreb, a Croàcia, les catalanes catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero van acabar setenes a la final per equips amb l'equip espanyol. Petisco va fer sisena a l'exercici de terra i no va poder revalidar el bronze de l'últim europeu a Leipzig. En handbol, Barça ha guanyat el torneig Premium Cup amb Alemanya en imposar-se ahir al Füchse Berlín 35-39. Ludovic Fàbrega, jugador del Barça, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
3: Van marxar l'Emil, el Domen, l'Antonio, jugadors que han donat molt durant els últims anys al Barça, i espero que anirà bé per ells, però ara estem centrats en nous jugadors, nous peces.
2: I en futbol sala, Barça va guanyar per 3-4 contra el Valdepeñas a la final del torneig amistós.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Penya Figueres, o què?
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo Andodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat amb la col·laboració d'Estrella Damm.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La denominació d'origen Pla de Bages recupera la malvasia Blanca Roja, una varietat ancestral única de la comarca. Els ceps es van localitzar en una finca de Navàs i després d'anys de recerca al camp experimental de la Torre Llubià a Manresa, la denominació n'ha confirmat el potencial enològic i el caràcter únic, ja que només es conserva al Bages. Josep Maria Claret és el vicepresident de la DO Pla de Bages.
2: Les varietats ancestrals, les varietats antigues, són aquelles que més i millor s'han sabut adaptar a les condicions climàtiques i d'alguna manera també ens fan especials i únics, ens identifiquen, ens donen un segell d'identitat que tenim aquí a la zona, a la DO Pla de Bages, com a varietats nostres.
1: Els primers vins elaborats amb la malvasia Blanca Roja encara trigaran uns anys a arribar al mercat perquè la consolidació d'una nova varietat és un procés lent, segons Carles Playà, president de la DO Pla de Bages.
3: Anant ràpid, d'aquí 3-4 anys no tindrem malvasia Blanca Roja dels diferents cellers que hagin apostat per aquesta, no? El sentit de la Torre Llubià i d'aquestes varietats és un sentit més global, no? D'experimentació, de biodiversitat, de mirar les varietats que hem tingut, doncs, al Bages durant segles i que, doncs, ara les puguem tenir aquí en aquest camp experimental.
1: Després d'anys de microvinificacions i tastos tècnics, la denominació d'origen ha conclòs que aquesta varietat ofereix un perfil interessant per l'elaboració de vins blancs. La malvasia Blanca Roja és una varietat exclusiva del Pla de Bages i la seva expansió quedarà limitada als cellers inscrits a la denominació d'origen sota la coordinació del Consell Regulador.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: Aquí recull d'interès, deixa'm la resta.

0: Passió, música, entreteniment.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.
3: Cants, crits i baralles. Manté el seu pop alegre. Fins i tot s'han catalanitzat el nom de la banda. Al·lèrgiques al pol·len, fan un crit a la sororitat, a estimar-se a una mateixa i a trencar amb els mites de l'amor romàntic.

0: fliparás. Alucinarás.
1: Des de l'Alt Empordà al món, avui Sant Mori.
2: Sant Mori, estampa afinada que rememores l'ahir, amb la creu de terme alçada a l'entreforc del camí. Muralles de pedra bruna amb pinzellades de sol i veladures de lluna entre porxada i trespol. L'alba és or, argent la tarda, sobre el teu cos l'as i vell. Tens el campanar per guarda i per amic un castell. La terra per companyia, tant li dones, tant en culls, i al teu damunt l'harmonia del cel que t'alegra els ulls.
3: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra, 107 FM i punt.

Sabies que a principis del segle XX a Catalunya es va fundar la Lliga del Bon Mot? La Lliga del Bon Mot era una entitat que es dedicava a combatre blasfèmies i paraules grolleres a través dels mitjans de comunicació. No és d'estranyar que comptés amb el suport de la política i l'església de l'època. Fins i tot va tenir el suport d'intel·lectuals com Joan Maragall. Finalment, es van dissoldre l'any 1963 i van deixar les armes. Ai, perdó, les armes no. Van deixar de donar la tabarra.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.

0: nen se'ns fa gran! El nen se'ns fa gran!
1: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
2: Celler Cooperatiu d'Espolla. Des de 1931 produïm vins per la gent de l'Empordà. Garnatge, Macabeu i Carinyena Blanc són la base de la producció més generosa de blancs de la comarca. Celler Cooperatiu d'Espolla. Des de 1931 produïm vins per la gent de l'Empordà. Vins a granel, de missa blanc sec, garnatge i moscat, els clàssics negre, rosat i blanc. El vi novell i el negre de criança, marca Espolla, són els productes de la casa. Celler Cooperatiu d'Espolla. Des de 1931 produïm vins per la gent de l'Empordà.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Hem de treure el cap a Girona.
3: Millorar la mobilitat, crear espais més sostenibles i dinamitzar l'economia són els objectius de DIN, un projecte de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per reutilitzar les dades existents i transformar-les en nous serveis. Més informació a edin.es.
4: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
5: Sentiràs la diferència.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a llops d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
10: Busques inspiració? Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
11: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
10: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
11: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
10: Important, en un refugi climàtic natural.
11: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
12: Quants ocells! Ja he vist tot!
13: Thank you. Now, our next guest is one of the most notorious villains known to man.

Posem punt final al programa d'avui agraint, com sempre, la magnífica feina que fa el nostre tècnic de so, Jordi Puy. Sense ell, segur que aquest programa no seria possible. Esperem que us hagi agradat tant com a nosaltres. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos. Gaudiu de la vida i de la música amb accent obert.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol, camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

Abans que sonessin les primeres emissions oficials, el 1924, molta gent havia manifestat l'interès per les diferents modalitats de telegrafia sense fils, com una forma de comunicació. Com sol passar amb molts altres canvis socials d'impacte, el desenvolupament de la ràdio al nostre país va ser una tasca col·lectiva d'enginyers, de tècnics, de locutors i també d'empreses.

0: La passió per les aplicacions de l'electricitat a la comunicació arrenquen de lluny, concretament a finals del segle XVIII. El 16 de desembre de 1795, el doctor Salvai Campillo va exposar a la memòria l'electricitat aplicada a la telegrafia, fent aportacions capdals per a les futures investigacions. Salvà estava convençut que a través del telègraf es podria arribar a parlar. No seria fins més endavant que es va poder prescindir dels cables i va néixer el que ara coneixem com la ràdio. Un segle més tard, el 1899, l'anglès resident a Catalunya, Royston St. Noble, va fer unes primeres proves de radiodifusió al seu taller. En aquells anys de canvi d'entrada al segle XX, molts catalans se sentien atrets per les notícies dels experiments fets a París, a Londres o a Alemanya. El 20 de setembre del 1923, unes 25.000 persones havien seguit des de Montjuïc a Barcelona un concert que es feia quilòmetres de distància. La passió pel nou mitjà era imparable i als anys 20 es creen radioclubs a ciutats com a Barcelona, Sabadell, Terrassa i Manresa. Royston St. Noble seria un dels primers impulsors de la primera emissora catalana, que va iniciar l'activitat el 14 de novembre del 1924, EAJ1, Ràdio Barcelona. A la fundació va tenir un paper capdal l'enginyer José Guillén García, que havia tret l'interès del públic gràcies a tota mena d'experiments i a la creació de l'anomenada Associació Nacional de Radiodifusió. A la EAJ1 li van seguir moltes altres estacions de radiodifusió a les principals ciutats de Catalunya, que eren a la vegada mitjans de comunicació i bancs de proves de la nova tecnologia, la ràdio. Estem fent aquest programa no des de l'emissora central, com més habitual, sinó des de la casa d'un oient, un oient una mica particular. Però primer els hi presento, com sempre, Josep Maria Soler Sabater, que el tenim aquí, com sempre, el doctor Soler Sabater. Benvingut.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Avui parlem de història de la ràdio, a més, amb dues persones que en saben molt.
1: Sí, a més, amb una casa particular que t'ho fa molt entranyable, amb el menjador, amb els quadres, ens ha portat el cafè...
0: Sí, és veritat.
1: Les coses, ben bueno, sí, sí, un cafè, però, bueno, clar, és lògic, però molt bé, molt bé, molt acomodat. Sí, bé, bé.
0: Doncs els hi presento. En primer lloc, la Rosa Franquet, la doctora Rosa Franquet, és catedràtica de comunicació audiovisual de la Universitat Autònoma de Barcelona, és una gran especialista en història de la ràdio i avui precisament és un dia molt, molt adequat. La ràdio és tan capdalt o ha estat tan capdalt a la història de la societat del segle XX, almenys a Catalunya?
2: Per suposat, la ràdio ha estat un dels invents que potser jo diria que ha canviat més la societat. Sobretot estem parlant dels anys 20, 30, 40, 50, 60. Després, evidentment, ja en els anys 60 tenim la televisió, que també tindrà un paper fonamental amb el canvi de mentalitats i també una mica amb com la gent es distreu. Però des de la dècada dels 20 fins als anys 60, per suposat, el mitjà estrella va ser la ràdio.
0: I un dels protagonistes d'aquest mitjà estrella és una persona actualment totalment en marxa amb la ràdio i amb la difusió radiofònica i que a més ha estat director general d'aquesta casa, en Josep Maria Francina. Moltíssimes gràcies, Josep Maria, per ser un altre cop aquí a l'Enguàrdia i sobretot per acollir-nos a casa teva.
3: Mario, gràcies a vosaltres per venir. Per mi és un gust impressionant parlar de ràdio a casa i que d'aquí surti a les zones.
0: A més, no sé si t'ha passat alguna vegada, havies instal·lat al menjador de casa alguna vegada un estudi,
3: no,
0: o és el primer cop?
3: No, aquest és el primer, és estreno al menjador. En altres llocs de la casa sí.
0: Has gravat coses
3: de ràdio, però aquí no.
0: Dins de la història de la ràdio, com vas començar? Quins anys comences tu?
3: Jo vaig començar, l'inici exacte és l'any 1965, que jo em dedicava a altres coses, estudiava altres coses, i vaig anar a veure els Beatles a Barcelona.
1: I la famosa avinguda dels Beatles.
3: Exactament. Sí, sí, sí. I un company meu, un amic de Terrassa, de Ràdio Terrassa, que en aquells moments feia programes i tal, va demanar, escolta tu, que ja entens, això és clàssic, no? Sí. Jo ja parlava de Beatles, estava en un grup.
0: Que aquells, els peluts
3: i entens,
0: aquests.
3: Per què no ens fas una mica de, com que vas al concert, una mica de reportatge, bueno, no, suposo que la paraula no era reportatge, sí, a parlar-ne d'ells. I efectivament, després del concert, doncs vaig anar a l'emissora, em vaig preparar una mica el reportatge i el vaig fer. i van començar a marejar. A mi ja m'agradava molt la ràdio, perquè jo sóc fill de la ràdio al menjador. Quan era petit teníem la ràdio menjador, que amb aquesta menjera com és la tele ara als la majoria de llocs, i em va agradar molt l'experiència de fer allò, i amb ells els hi va agradar molt com ho havia fet. Oh, i per què no vens, i per què no fas alguna cosa i tal. I mentre anava fent altres coses vaig començar a fer programes, vaig començar a reinventar, perquè a mi m'agradava molt programar. Ja des de casa meva tenia un petit estudi també en aquells temps, i així vaig anar entrant i em van començar a demanar coses i a oferir-me que fes més coses, i em vaig anar enganxant a la ràdio fins que ja no vaig poder anar a sortir mai per sort.
0: I Josep Maria Francino s'ha convertit en un dels capdals de les persones capdals de la història de la ràdio a Catalunya i de la ràdio present, també.
3: Home, s'ha
0: de dir.
3: Sí, m'he mogut bastant.
0: Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
3: He estat a totes les ràdios públiques, que això és una cosa que no...
0: És bastant difícil, sí, i sorprenent.
3: I una gran experiència.
0: I tant. Anem a parlar una miqueta d'història de la ràdio, si us sembla. Doctora Franquet, com comença la ràdio? Perquè això de la ràdio, clar, ara ho tenim molt... Ens en sembla molt senzill. No? Connectem el telèfon o fins i tot amb un transistor, que els pocs que encara queden, i ja està, i el mòbil, i ja està, no, i amb això ja fas. Però és clar, això devia ser tècnicament, devia ser un salt.
2: Clar, igual que tots els invents, primerament hi ha una necessitat social. I quina era la necessitat? No era la ràdio com coneixem avui en dia, sinó que era una necessitat d'intentar connectar punts en moviment. Fins aquell moment, millor dit, hi havia la possibilitat de connectar punt a punt mitjançant uns cables, però això tenia unes limitacions. Per exemple, per la qüestió dels vaixells, no? Mercants, clar, no tenien la possibilitat de comunicar-se perquè estaven en moviment, els trens, etc., no? Els avions, etc. Per tant, es buscava un sistema que es pogués fer sense aquesta limitació que implicava el suport físic. Coneixent-se les zones hercianes, doncs va pensar un sistema de transmissió que pogués anar per zones hercianes, que això alliberaria precisament aquesta
0: situació.
2: Exactament, no? Però es va pensar com a cosa militar i també comercial, per resoldre aquestes necessitats. Després, un cop es va fer això, i es va tenir la telegrafia sense fils, que es deia telegrafia sense fils, en la seva evolució algú va pensar en algun moment que i per què no es podia fer també això, pensant no només en aquests primers serveis, sinó una caixa que pogués transmetre música, que com sabem, i acaba de dir el Francino, és el que t'arriba al cor, és el que realment doncs molta gent no podia gaudir, perquè no tenia el diner per anar ni a teatres, ni anar, diguéssim, a concerts, ni anar a llocs.
0: Però és curiós veure com els avançaments tecnològics que es desenvolupen al llarg del segle XIX, de fet, no es concreten en una ràdio que ara diríem comercial, fins a principis dels anys 20, del segle XX. Per tant, són gairebé un segle de procés lentíssim que sembla que la ràdio hagi anat una mica endarrerida amb respecte, per exemple, la imatge. El cinema és anterior a la ràdio, per exemple, que és una cosa que pot resultar una mica xocant, no? Perquè tècnicament sembla molt més complex el cinema que no pas la ràdio. Per què es va trigar tant, teòricament, no? Perquè els avanços hi eren.
2: Bueno, també hi ha l'aspecte, diguéssim, de que el cinema té un suport físic, igual que la fotografia. I en aquest cas, el repte precisament era la transmissió sense fils. Aquest era el gran repte. Ja hi havia primeres investigacions, però clar, la popularització va tardar unes dècades. També pensem en la conjuntura històrica. O sigui, el 14-18 hi ha la Primera Guerra Mundial, que es van fer proves també amb la telegrafia sense fils. Però llavors això no va reeixir perquè les preocupacions eren unes altres.
0: La Torre Eiffel, s'havia posat a dalt de tot de la Torre Eiffel, s'havia posat una
2: transmissió
0: pels avions que poguessin...
2: Fa que aquest nou ús més de gaudir, més d'informació, no esdevingui fins als anys 20. Per conjuntura històrica també. Per tant, sempre els fets històrics estan molt relacionats amb el que succeeix, perquè fa que una cosa es desenvolupi o no es desenvolupi, precisament en funció d'això.
3: Sí, en funció del que passa es van creant.
1: Bueno, i una societat que li donava, de qualsevol experiment, li donava un suport extraordinari. Quan sents parlar la gent, o quan sentis parlar la gent gran, que els primers fenòmens de la ràdio, de cop i volta, a la Catalunya d'aleshores, de que més de la meitat de la població era vivir al món rural, la ràdio va ser la possibilitat de tenir totes unes informacions i un munt de coses que abans inexplicable, vivies el teu món tancat. Això ha tingut avantatges, ha tingut inconvenients en la societat dels pobles, però això va ser...
3: És el que en deien, el substitució del campanar.
2: Clar.
3: Dir, el que fins llavors s'interpretaven amb tons acústics, ja podien escoltar a casa, no pas a fora. Però bueno, poc temps després, fins i tot a fora, quan es muntaven unes senzilles ràdios galenes, que agafaven una emissora, lògicament, i podien també ja moure's una mica, no? Però esclar, en principi havien de tenir-ho només a casa, però esclar, això va fer que la gent comencés a enterar-se molt més de les coses que passaven. Però també, als principis, sobretot, a part de l'ús que en poguessin fer, sobretot els militars i tal, per altre tipus de comunicacions, el públic en general, per dir-ho així, va gaudir més de l'entreteniment, jo crec. Primer que no pas del... Bueno, comparat amb ara, que és l'època de la informació, clar, amb en Salva, doncs no es pot comparar, no? Però allò que en deia la Rosa, no? Poder escoltar un concert o una artista de piano, quan va començar allò del teatre, que tot era també un micròfon i tres o quatre actors radiofònics, per dir-ho d'una manera, que explicaven històries, no? Va ser més el començament aquest. I el que deia de París, és on van arribar les primeres senyals aquí, que jo recordi a Terrassa quan era petit, que m'ho explicava el senyor Aymeric, que és el primer que va muntar l'emissora, que és on posaven un receptor en una botiga al centre de la ciutat i passaven la senyal del que emetien des de París, no? Clar, allò va ser un fenomen impressionant.
0: Josep Maria Soler, en aquest cas, perquè tenim dos Josep Maries aquí, l'aparició de la ràdio de Catalunya coincideix amb el temps amb la Mancomunitat. Té alguna relació o és casual aquesta aparició?
1: Bueno, jo diria que la Mancomunitat va ser molt oberta amb moltes experiències. Recordem que Catalunya va ser independent amb telefonia, això la gent no n'és massa conscient, ho va ser amb educació, ho va ser, per exemple, amb portar gimnàstica a les escoles, també per les noies, ho va ser amb referència als discapacitats, és a dir, va ser el que algú ha dit, que la Mancomunitat va ser el pare i la mare de la futura Generalitat, perquè la gent va veure que una gestió pròpia dels teus recursos era tan extraordinària i tan positiva, no? Indiscutiblement, la Mancomunitat va ser molt oberta a totes aquestes experiències, però clar, els primers contactes, jo crec que la Rosa segur que ho sap molt més, perquè això és el 23-24, que la Mancomunitat ja, des de la cultura, el general Primo Rivera,
0: ja li han
1: tallat les ales, sí. I a més hi ha un col·laboracionista que ajuda a tallar-li les ales, no? Que és el Marquès de Garra, Alfons Sala, no? I aleshores jo diria que la Mancomunitat a l'any 24... El Comte de Gara, tens raó, el Comte de Gara. Doncs jo diria que en aquell moment la Mancomunitat ja poc pot intervenir els primers moments.
2: Una de les coses importants a saber és que el desenvolupament de la ràdio a l'estat espanyol i també a Catalunya és per privats. O sigui, són els privats...
0: No hi ha intervenció dels poders públics.
2: No, no hi ha intervenció. Evidentment, hi ha la legislació que possibilita que hi hagin emissores, primer d'una curta, després d'una mitjana. Però són persones que decideixen, perquè són persones obertes, que han anat a altres països, que han vist quin és el desenvolupament tecnològic que hi ha en altres llocs, que fa que decideixin que això és un invent que s'ha de portar a Catalunya el més aviat possible. Pensem en una societat civil, que és una societat civil molt rica, com deia en Francino.
1: Sí, sí.
2: O sigui, hi ha gent a tots els pobles, a tots els llocs, que vol conèixer el que s'està produint a altres llocs. I, per tant, l'experimentació està abonada perquè tothom vol saber. Clar, el context és que hi ha molta població analfabeta encara. Llavors, quina màgia...
1: Una tercera part de la població.
2: Clar, quina imatge pots...
0: I analfabets funcionals, molts més.
2: Exacte.
0: Perquè, clar, gent que li costa molt llegir i escriure.
1: Sí.
2: Per tant, la màgia de que hi ha una caixa, que a través d'aquella caixa pot sortir alguna cosa, primer amb les ràdios de galena, que eren autoconstruïdes, i després ja amb els autoparlants, doncs és... paradigmàtica, o sigui, és una cosa molt especial, molt extraordinària. La gent no ho creia. Com podia ser que a través d'un aparell sortissin veus? D'on sortien aquestes veus? Perquè no hi havia cap cosa que pogués demostrar d'on sortia això. Per tant, l'impacte va ser molt, molt gran. Però conjuntura històrica, un altre cop, la ràdio en el nostre país es desenvolupa en un temps de dictadura. que això té unes conseqüències. Quines conseqüències té? Pues que no es desenvolupa la ràdio informativa com es desenvolupa en altres països, perquè hi ha una dictadura que controla el que és la informació, perquè se sap que la informació és un element molt important. I aleshores no serà fins als anys 30 que comencen a fer-se els primers informatius, etc. O sigui que sempre aconteixements històrics i desenvolupament d'uns serveis van molt relacionats.
0: Hi ha una altra qüestió que no sé si això en sabeu molt més vosaltres que no pas jo, però que a mi em xoca, que és que el desenvolupament de la ràdio va absolutament lligat a l'electrificació. No hi ha ràdio fins que realment a les cases no hi ha una possibilitat real d'endollar un aparell, perquè recordem que al principi l'electrificació, no només a Catalunya sinó a tot arreu, era tenies una bombeta a casa, una de poca potència, que normalment es posava a l'entrada per lluir la casa, i para de comptar, i això estem parlant ben bé a principis dels anys 20. Per tant, fins que no hi ha possibilitat de tenir un endoll a casa, no hi ha cap possibilitat de tenir ràdio, o sigui que suposo que és una barreja conjunta de les dues coses.
2: Evident, i per això, com deia també en Francino, hi havia tots aquests radioclubs o aquests llocs on es posava l'aparell perquè ho sentís més gent, perquè no tothom tenia la possibilitat.
3: Sí, això van tenir una importància capdala, el que en deien, i bueno, ara també se'n diuen, però els diferents radioaficionats o radioaficionats, que ja començaven mitjançant esquemes que venien de fora, dels primers que havien fet, doncs a fer des de les petites ràdios galena coses una mica més complexes ja, per poder sintonitzar alguna cosa més que una emissora que fos la més potent en bona mitjana, i sobretot pel que m'explicaven en aquells temps, les que agafaven d'ona curta, que és el que en aquells moments s'agafava doncs més de fora d'aquí, no? Clar, aquesta gent van fer una tasca de divulgació en aquells moments, jo crec, importantíssima, perquè els demés es consideren o, si més no, coneixessin el fenomen i poguessin optar per fer-lo servir, no?, per intentar-ho.
0: Una qüestió que també és molt curiosa al començament de la ràdio, que suposo que no deu ser original a Catalunya, sinó que deu ser molt extensa, és el fet de que les ràdios apareixen al costat sempre de revistes, cosa que ara és una mica impensable, no? Ningú es planteja la revista de Catalunya Ràdio com a tal.
3: Ja existia.
0: Sí.
3: I es deia Catalunya Ràdio.
0: Sí, ho sé.
3: Per això Catalunya Ràdio es diu.
0: Però ara no es planteja...
3: No, ja no.
0: No. Però en aquest moment sí que és així.
2: Però té sentit perquè, diguéssim, es formaven societats, que és el cas de Ràdio Barcelona, una societat cooperativa,
0: que és la primera,
2: sí, que és la propietària, els socis són propietaris d'aquesta emissora, i aquesta emissora necessita la vinculació amb els seus socis. Quin és l'instrument? Pues la revista, perquè ara parlaríem d'engagement, de la relació,
0: el màrqueting, la sí, cosa viral,
2: però ja en aquests moments també se sabia qui pagava, havia de tenir alguna cosa que el vinculés amb aquell servei. Llavors, com que en aquells moments no hi havia una altra cosa, pues el que se pensava que era millor, pues era una revista on li posaven tota la programació que es faria,
3: i les fotos dels protagonistes de la ràdio, que la gent no sabia les cares que tenien, no?
2: Clar.
3: Llavors això servia també una mica per presentar-los a...
0: Es creava un star system, encara molt modernet, però...
1: Sí, però creava una il·lusió. Jo recordo aquells molt antics que van fer les primeres ràdios, que et deien de que la il·lusió col·lectiva d'una antena amb un arbre, d'una antena no sé què, la gent els volia conèixer, volia saber la veu, si la veu coincidia amb el perfil que et feies de la persona.
3: La sorpresa que hi havia, deia, ostres, l'Enrique Fernández, ja ho dic pel meu cas, no, que era petit, sentia l'Enrique Fernández de Ràdio Barcelona, i un dia el meu pare em va portar a l'estudi Toreschi a veure un programa que feia l'Enrique Fernández, i jo em vaig quedar, i era petita, però ho recordaré sempre, no em sonava de res, aquell senyor tan gran, allà, calb, que no tinc res contra el calb, perquè
0: també, diguéssim, no,
3: però jo pensava, no, aquest senyor per la ràdio sona com d'una altra manera, no com, diguem-ne, jove o...
1: Això no, i de metro 80
3: que... Exacte, la sorpresa que ens emportàvem, o s'emportàvem també molts oients a l'hora de conèixer a la gent que admiraven, entre cometes, no?
0: Però us explico una anècdota personal que a mi em passa, allò que molt sovint la gent em comenta, ai, tens la mateixa veu que la ràdio, però estàs molt més gran. Com ho has dit, molt més gran? Estic amb l'edat que tinc. Simplement és això, que esclar, t'acostumes a una veu i li associes amb alguna imatge, però òbviament no té per què lligar. Tornem-hi, tornem a la història amb tot això. Com és aquest naixement en concret a Catalunya? Què és el que es fa perquè neixi aquesta primera emissora, diguéssim, comercial?
2: Doncs hi ha una associació, l'Associació Nacional de Radiodifusió, de prohomes de la ciutat que decideixen doncs, que aquest invent és necessari portar-lo a Barcelona. I aleshores, com que hi ha una primera normativa que permet doncs, demanar llicències per les primeres emissores, ells fan aquesta societat cooperativa i comencen amb les emissions, que el 14 de novembre del 1924, doncs s'inaugura les emissions regulars, tot i que s'havien fet proves abans. Muntant també doncs, aquesta revista, perquè més gent se'n faci soci i participi en les emissions. Per què aquests senyors estan interessats en això? Perquè són del sector radioelèctric. O sigui, les primeres, quan tu tens un invent que no, la gent no coneix, el primer que has de fer és algú que ho potenciï, perquè tu no compraràs ni et faràs una ràdio si no saps ni què és una ràdio, no? Ha passat en tots els invents al llarg de la història. I ells són els promotors, perquè ha d'existir uns promotors. Llavors aquesta és la figura de l'Associació aquesta Nacional de Radiodifusió. Clar, això cada vegada es fa fent un negoci més complex, més difícil. Primer pensem que les emissions són unes hores al dia, però aquí hi ha tots els aparells emissors, totes les antenes radiants, tots els equips de tècnics, tots els serveis associats a la radiodifusió. La qüestió de manteniment, també perquè la primera època la música era molt en directe, llavors tenien doncs, que els quartets, els trios, després ja es van fer les orquestres. Tot això requeria molts diners i cada vegada el negoci té dificultats. En paral·lel, evidentment, doncs, hi ha interessos també i en el cas de Madrid es crea Unión Radio i Unión Radio sempre ha tingut un interès en tenir més emissores fora de Madrid, no? I de la seva àrea d'influència. I llavors aquí ja comencen a parlar-se de la possibilitat d'una fusió, de la possibilitat de que es pugui doncs, fer això per tot Espanya, etcètera, etcètera. Penseu que hi havia les línies microfòniques que permetien doncs, escoltar també algun tipus de concerts de diferents llocs, cada vegada evoluciona la tecnologia i cada vegada doncs, hi ha una gran complexitat i allò que ha començat d'una manera més petita doncs, requereix uns recursos financers que són difícils d'assolir només per les quotes que paguen els socis.

0: L'enginyer José Guillén García i l'impressor Eduard Solà havien creat la revista Radio Sola al 1923. Després d'alguns experiments públics, l'impressor havia convocat una reunió pels interessats a tenir una emissora regular a la ciutat. La primera trobada va reunir ben poca gent: Eduard Rifà, Roston St. Noble, Villaverde Zubeldía i Guillén García. Tot i així, estaven posant les bases d'una segona reunió al febrer del 24, prèvia a la creació de l'Associació Nacional de Radiodifusió i l'adquisició d'un equip emissor de ràdio.
1: Senyors, els he fet venir perquè crec que ha arribat l'hora d'instal·lar una emissora de radiodifusió a Barcelona. Per emissions regulars, és clar. S'han acabat els jocs.
2: Ben dit, Solà. Crec que els ciutadans i les empreses de material radioelèctric estan totes preparades. I la prova és que l'assaig impulsat per en Guillén al setembre a Montjuïc per l'Exposició Internacional del Moble va ser seguida amb gran expectació.
3: Calleu, calleu, Rifà. Quan ho penso se'm posa la pell de gallina. 25.000. 25.000! Els receptors de ràdio van permetre que el so de les actuacions musicals arribés a 25.000 persones que eren per allà reunides, a 300 metres dels equips transmissors. 25.000 persones. S'ho poden imaginar? Vaig donar per bona tota l'estona que vaig estar aguantant el micròfon davant dels artistes.
1: Allò va estar molt bé, però ara ens cal ser més ambiciosos. Cal donar continuïtat als nostres experiments. No els sembla?
2: Teniu tota la raó, Solà. Però vos vau convocar industrials i comerciants de la ciutat a aquesta reunió i finalment ens hi hem presentat quatre gats comptats. I mirin que moltes cases ja han tingut tractes amb Ràdio Sola.
3: Tant se val. Si avui en som quatre, demà en serem vuit. Acabaran venint. Sobretot si els que som aquí ara posem en marxa una comissió tècnica que ja treballi en el reglament d'una entitat cultural formada per tota la gent que se sent apassionada per la telegrafia sense fils. Aquesta comissió serà el germen de la futura associació que volem crear.
1: Guillem, feu cara de saber exactament què voleu.
2: Ui, en Guillem no s'atura davant de res.
3: Em consta que hi ha industrials interessats a donar-nos suport. Com també sé que l'hotel Colón de Plaça Catalunya ens deixarien instal·lar l'equip transmissor i una antena al terrat. Pel que fa a l'equip emissor, a Anvers, podem trobar bons models de la companyia Western Electric.
2: No ens ho pensem més, doncs. On dieu que s'ha d'anar, Guillem? Anvers? M'encanta Bèlgica. Jo aniré a comprar l'equip. Senyors, estic segur que en pocs dies, entre socis comercials i subscriptors, en aquesta sala no hi cabrem.
4: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia, a casa que ens acull d'en Josep Maria Franzino, amb la Rosa Franquet i el Josep Maria Soler i Sabater, parlant del naixement de la ràdio a Catalunya. Gràcies un altre cop, Josep Maria Franzino, per acollir-nos a casa teva i poder petar la xerrada aquí tranquil·lament a aquesta commemoració del Dia Mundial de la Ràdio. Acabem de sentir aquest text, òbviament reconstruït, no és que tinguéssim allà cap gravadora, d'aquests primers creadors de la ràdio. Sembla, doctora Franquet, gent de possibles, que es diu, gent amb diners. Era negoci, inicialment?
5: Bueno, era industrial. Al principi no era gran negoci perquè no hi havia la necessitat encara. Per tant, què es fa quan no hi ha la necessitat? Es crea la necessitat. I com es crea? Creant una emissora, que la gent comenci a parlar, hi ha una emissora, hi ha la possibilitat d'uns aparells, hi ha la possibilitat de tenir aquests aparells i, per tant, gaudir de tota una sèrie de serveis, de música, etc. I el que passa que això val molts diners i aleshores eren gent vinculada tenien cases d'electrodomèstics, tenien, diguéssim, vinculats a l'electricitat, etc. En aquestes persones que sabien, intuïen que això seria un boom, que això seria un aparell de llarg recorregut i per tant es posen a fer tot aquest tipus de tasca. Uh-huh. Que per suposat no es podia fer si no era d'una manera planificada i organitzada i des d'un punt de vista empresarial, tot i que feien aquesta societat cooperativa, per tenir els diners de funcionament.
0: La primera emissora és Ràdio Barcelona, que encara existeix ara lligada a la SER. S'instal·la al carrer Casp inicialment o tenia una altra seu?
5: Crec que tenia una altra seu i després es va anar cap allà.
0: El carrer Casp és de Barcelona, és el lloc tradicional de Ràdio Barcelona, sí que és. Tots ho coneixem i hem passat
6: just tocant el passeig de Gràcia, ho saps?
0: Sí, és molt conegut, és una història del país que encara continua en aquest sentit. La primera emissora comporta l'èxit de les futures emissores que aniran apareixent? N'apareixen molts al raser de Ràdio Barcelona?
5: Clar, d'emissores d'una mitjana apareixen més emissores, algunes fan fallida, i perquè ja dic, és un negoci...
0: Puja i baixa, no?
5: Exactament. El que passa que després, ja en els anys 30, concretament a l'any 32, hi ha un decret que permet que les emissores, hi hagi emissores més petites, més locals, perquè les primeres aquestes doncs, eren emissores en gran potència. Clar, això per un petit municipi no era factible, però després, amb aquest decret del 32, tots aquests grups de gent aficionada que ja té una emissora d'ona curta i que té experiència, doncs reeixeix i comencen a sortir doncs, a Badalona, a Sabadell, a Terrassa, a Manresa, a Vilanova, després a Lleida, a Girona...
7: Sí, es creen els radioclubs, que per mi són, és la primera benzina que tenen aquestes emissores, era doncs, com que ja s'havia creat aquesta mica de caldo de cultiu envers la ràdio, la gent ja hi col·laborava, van tenir una certa facilitat amb associar gent, per tant, a tenir un petit ingrés per complementar amb el que després seria l'altre petit en principi de la publicitat, perquè ja van començar ja, perquè tal com deia la Rosa, amb els que jo conec eren efectivament d'empreses o botigues d'aparells elèctrics, no? Llavors ells també tenien molt interès de que això funcionés, perquè home, pel que dèiem del negoci doncs també després donaria sortida als possibles
0: la ràdio,
7: aparells,
0: després ve la nevera, després és clar, la
7: ràdio
0: respiradora,
7: es construïa també
8: en
7: els
8: llocs. Nevera de gel.
0: Sí, sí, però era una nevera també que molt sovint era, les primeres neveres elèctriques són d'aquesta època i també devia ser el mateix procediment, esclar.
7: I sí, això que deia de la fallida és veritat, perquè hi ha emissores, tots sabem que les primeres que van fer eren les EAJs, que eren les sigles que anaven internacionalment. La EAJ U era Ràdio Barcelona, lògicament, però en canvi hi ha emissores de, com Sabadell, per exemple, que és EAJ20, i Terrassa, que és EJ25, i en canvi Sabadell es va fer uns anys després, i és perquè una de les emissores que havien engegat i havia assolit la matrícula, sí, entre cometes,
0: havia nascut a Sabadell,
7: havia fallat,
0: havia...
7: Llavors, al sol·licitar una emissora nova, en aquest cas va ser Sabadell, sí, se li donava la que hi havia vacant d'una que havia plegat, no?
0: Tu, o que
7: no
0: havia... Tu que dius a Sabadell ho dius amb molt orgull, això, però els de Terrassa no els deu fer cap gràcia.
7: Jo soc de Terrassa.
0: Ah, ets de Terrassa. Ara s'entén tot, eh? Estàs, diguéssim, vius exiliat a Sabadell.
7: Ben, no, jo soc home de món.
8: també s'ha de dir que en aquell moment la conjuntura política d'efervescència, d'esperança, d'il·lusió que havia portat la Segona República, la Generalitat Republicana, havia fet que hi hagués molt interès en tot el que estava passant. Venim d'una època, diguem, de que la societat està dormida i controlada. Venim d'una època d'expansió, d'il·lusió i de creació.
0: Et passen els últims anys abans, precisament, de la República, estem parlant de, a partir del 28-29, amb tot, quan la caiguda de Primo Rivera va ser el 29, aquesta efervescència existeix, el que passa que no s'ha concretat amb la República, però és normal que es produeixin aquests tipus de moviments. No?
5: També penseu que hi ha una legislació, si no, tothom pot posar una emissora quan vol.
0: Ja està. Sí.
5: No. EAJ impliquen, són els indicatius d'aquestes emissores d'una mitjana. EAR eren els indicadors de... Eren els indicadors d'ona curta.
7: Sí, sí.
5: Però clar, les que podien radiar eren EAJ. I aleshores, des del primer moment, les autoritats també saben que és important controlar aquest mitjà, perquè això té unes implicacions de propaganda possible o de quin tipus d'informacions es transmeten, etcètera, etcètera, molt importants. I hi ha una normativa, i aleshores hi ha un control. Clar, algunes d'aquestes emissores no poden suportar qüestions financeres o el que sigui, i aleshores van canviant els indicatius. Però el que és important és que, per suposat, els controls polítics sobre la telegrafia sense fils s'inicia des del primer moment. I es diu que estarà controlat i que aquestes emissions es donaran si hi ha determinats requisits que es compleixen. I això serà una altra de les pugnes precisament quan s'aprova l'Estatut de Catalunya. Després.
0: En 32.
5: Que reclamarà, la Generalitat reclamarà les competències amb radiodifusió. O sigui que la història una mica es repeteix, perquè s'entén que és molt important tenir el control sobre aquests serveis, també.
7: Sí, sí, des de l'època de la telegrafia, el poder s'hi pot divulgar el missatge, el que ell vulgui.
0: O frenar els missatges que no li
7: han entès. Exactament, no, això és bàsic.

0: serveix per ballar la gent, vam dir, a les festes majors i tot això. Com anys després arribarà el tocadisc, com anys després arribarà el CD actual, eh? A tots aquests
1: discjòqueis,
0: sí, no, no, i aquesta ara, cosa més moderna, exacte, i tot això. Però fixa't que tot això té aquesta mena de continuïtat, que també és un aspecte social pel gaudi de la gent.
2: I també altres aspectes que es repeteixen. Els diaris, quan apareix la ràdio, veuen una competència deslleal i diuen no, no pot ser això, hi ha una pugna entre els propietaris dels diaris. O sigui que evidentment cada invent trastoca el panorama dels mitjans i tots es volen reposicionar en aquest context i en aquest ecosistema.
3: Al llarg dels anys 20 havien anat sorgint radioclubs a moltes ciutats de Catalunya, reunint al voltant d'una seu un grup d'aficionats a la nova tecnologia. Normalment editaven tots ells una revista. A partir del 1924 van acabar impulsant la fundació d'emissores d'aficionats i més endavant, quan la legislació republicana ho va autoritzar al setembre del 1932, de petites emissores locals de poca potència. Un text de la revista de l'emissora de Terrassa deixa molt clars els objectius de tots aquests radioclubs.
4: Un radioclub és el continuador de l'obra d'aquells grans savis que, amb un sacrifici constant i un estudi i una intuïció científica inalterats, obriren més les portes del progrés perquè tothom pogués gaudir-ne i ennoblir-se. I, conseqüentment, amb els seus predecessors i amb l'afany de dignificar i engrandir la seva obra, el radioclub té la missió de continuar els estudis, desenvolupar els plans, provar noves combinacions que donin nova llum per a circuits nous, que simplifiquin i posin a l'abast del poble els avantatges, a la vegada que cercar-ne noves aplicacions.
5: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
3: Acabem de sentir aquest text, un fragment de la revista del Ràdio Club de Terrassa, no sé si tu ho coneixies com a bon terrassenc, Josep Maria Francesc.
1: Bé, les revistes les coneixo bastant i la història de Ràdio Terrassa també, perquè vam participar molt en escriure-la, i realment sí, es diuen, han dit moltes coses interessants durant tot aquest temps, durant tot aquell temps.
3: Als anys 30, als anys de la República, es pot parlar de realment una gran incidència social de la ràdio, perquè sovint el que veiem en el món de les pel·lícules o de la ficció de vegades és una visió distorsionada del passat, una visió molt condicionada per com vivim ara, per exemple, els mitjans de comunicació. Jo no sé si hi havia aquesta influència tan gran o realment va ser un xoc a la societat l'aparició de la ràdio com a tal.
2: Bueno, hi ha els indicadors que són població amb graus d'analfabetisme molt elevats. Per tant, és una porta oberta, una finestra oberta amb aire fresc que ve, i que inclús es fan programes que són d'aprenentatge, o sigui, que ensenyen tècniques noves per molta gent que no havia pogut anar a l'escola, o és un element que dona coneixements molt importants a una part de la població molt important. Després també hem de pensar que en aquells moments hi ha tot el gaudi, no? Tota la part lúdica, que és una població que té dificultats, no hi ha el weekend com tenim ara, ni tota una sèrie de coses, i això també és un element de gaudir de tot un seguit d'emissions musicals, de conferències d'experts, que el radioteatre, que comença tota la qüestió del radioteatre, que clar, fa volar la imaginació de la gent, no? I aleshores un mitjà que està basat en la veu que té la peculiaritat de que cadascú s'imagina el personatge com ell vol, no? Aquesta qüestió que sempre hem dit, la ràdio com un mitjà calent, com un mitjà doncs, que ens atreu molt, perquè és això, podem imaginar, mentre que si ho veiem doncs ja no ens...
3: Ja hi és.
2: No? En canvi la ràdio en aquells moments permet que molta gent pugui gaudir de tot aquest tipus d'emissions culturals, musicals, que fins aquell moment no havia tingut. Per tant, la importància en aquest aspecte és fonamental.
1: I a més és un mitjà molt càlid precisament per aquest aspecte, no? Perquè et fa funcionar el cervell del que l'escolta, no et dona ja tot fet amb imatge, amb moviment, sinó que et comences imaginant com és aquella persona que et parla, com són aquelles coses que t'explica, com són aquells paisatges que descriu, com toca aquell músic que estàs escoltant. Clar, tot això fa que la gent també faci més punta al cervell a l'hora d'escoltar, i més és una cosa que en aquells

0: moments també és molt novedosa. Per tant, n'aprenen també els que fan ràdio i n'aprenen els que escolten la ràdio.
1: Al Museu del Cinema i la Televisió de Londres hi ha una mena de construcció d'uns espais en què es veu com va canviar les habitacions de la gent a partir dels anys 20 i escaig, 30, la configuració de com seien. Abans es seia, la gent s'enfrontava, seia seient per seient per mirar-se, i a partir de l'aparició de la ràdio i òbviament després de la televisió encara més, els seients canvien i queden enfocats cap a una paret on està situada la ràdio i posteriorment està situada la televisió. Suposo que això la gent ho devia experimentar com un moment molt particular, perquè és clar, era canviar hàbits de vida que havien viscut ells, els seus pares, els seus avis i els seus rebesavis. No sé, Josep Maria, si als anys 30 tots aquests canvis eren sí, fruit de moltes més coses, no?
2: Sí, sí, a més molt important, perquè clar, a més no tothom tenia ràdio. Hem de pensar de que quan esclata la Guerra Civil hi ha pobles de Catalunya que hi ha una ràdio, això el juliol del 36, i hi ha algun poble que no tenen ràdio. Vull dir que s'assabenten de la notícia
1: el del poble del costat els hi diu,
2: en fi, unes hores després o un dia després i tal i qual. La ràdio és fonamental, la ràdio és i jo recordo, i són anys després encara al dia, jo devia tindre 9 o 10 anys, que el meu pare en un poble, en fi, de la Catalunya profunda, el Pla d'Urgell, porta la ràdio. Vam posar allí l'habitació damunt de l'ànum, sota el moble, el que poses tots els mobles del...
1: Sí, l'aparador.
2: L'aparador, sí. Allò damunt, i la ràdio era el d'això. I a més, la va posar alta perquè no la poguéssim tocar els nens.
1: Home, clar.
2: Els meus germans i jo, perquè...
1: Un galbot. La ràdio, no, hauria rebut un galbot, eh?
2: La ràdio només la tocaven els pares, perquè allò era una cosa
0: un clàssic,
2: sagrada.
0: L'alçada de la ràdio, jo recordo també, de petit, tant a casa meva com a Cals Mosàvida, que la ràdio estava una certa alçada.
2: Però tenia com una litúrgia i...
0: Allà es posava i el que es posava, doncs ja està.
2: I jo recordo encara, en referència a aquest hàbit, el primer dia que vaig sentir la veu del meu pare per ràdio. Anava pel carrer com si fos el fill del rei. I el meu pare ha parlat per ràdio, no? Perquè una cosa...
0: Sí, home, estem parlant...
2: Ràdio Targa, eh?
0: Estem parlant d'uns anys on encara se sentia allò de tu, és que ho ha dit la ràdio.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Poca broma.
0: Exacte. I, si ho deia la ràdio, allò anava a missa.
1: Per la immediatesa del mitjà, la ràdio va apostar des dels seus orígens pels programes informatius. A Catalunya aquesta realitat no es va fer visible fins al 1930, un cop s'havia posat fi a la dictadura de Primo de Rivera. Ràdio Barcelona posava en marxa el primer diari parlat, La Palabra, i en la seva revista justificava la necessitat d'aquest espai per les obligacions que imposaven els nous ritmes de vida.
3: En 1930, el ritmo de vida ha alcanzado tales proporciones de celeridad que resultan deficientes los antiguos sistemas de todos los órdenes. Y el hombre tiene hoy comprometidas sus horas de actividad, de tal modo que ha de apurar con prisa el tiempo destinado a cada labor. Toda la clase trabajadora y toda la clase media ha de leer rápidamente la prensa camino del taller o de la oficina. Mientras el obrero y el empleado y todo el mundo que trabaja atiende el arreglo de su persona y se ocupa de tomar el desayuno, con solo conectar el altavoz en su aparato de radio, recibirá el saludo matutino de La Palabra, que brevemente, pero de un modo completo, le informará de cuanto en el mundo acontece. De las funciones esenciales de la prensa escrita, informar y comentar, nosotros recogemos solo la primera. Creemos que damos así a la radiotelefonía una de las aplicaciones prácticas más estimables, la de anticiparse a cualquier otro medio de comunicación con el público, la de extender esta comunicación a un sector infinitamente superior que la prensa escrita, y la tercera y fundamental razón siguiente: el periódico, indispensable todas las mañanas al hombre civilizado como el primer saludo de la vida al nuevo día, exige un tiempo de lectura.
4: Guàrdia.
1: No hem parlat de com devia ser la ràdio d'aquella època. Què sentia la gent? Perquè, clar, ara estem acostumats amb que amb el procés primer amb cintes magnètiques i ara hi ha arxius digitals, doncs això, muntem música per sobre, tot està gravat, si volem posar, entre cometes, un disco o una informació gravada, ho fem, reconstruïm gravacions d'entrevistes que hem fet abans i les tornem a posar, etc, etc, etc. Però això, jo sospito que als anys 30 no devia existir res de tot això. Com devia ser la sonorament la ràdio de l'època?
0: No, jo crec que absolutament directa i espontània, no es pot dir res més. Si veus només el que ens han explicat radiofonistes d'aquella època i les fotografies que tenim del que eren, per dir, alguns estudis, està molt clar. Hi havia un piano i un micròfon. Vol dir que el que escoltava la ràdio sentia una persona que li parlava i de tant en quant sentia algú que tocava, a part de concerts que hi hagués un quartet o el que fos, no? Però era això molt... És que la paraula em surt natural. Clar, no hi havia additius, no? Ni muntatges ni històries. També hi ha una cosa, tampoc havien conegut res abans. Vol dir que la novetat seria com ara una novetat que tinguem, doncs molt més complexa, no? Però que tampoc l'hagin sentit abans. Havia de ser bastant impressionant, eh?
4: Per això també la qüestió de la dicció, la qüestió de les veus radiofòniques es cuidava moltíssim, perquè era la vocació d'aquell personatge que tu escoltaves i que t'imaginaves i no hi havia res més. És evident que també hi havia això, el piano, la possibilitat de posar també discs, perquè hi havia discs, es podien fer doncs audicions també a través dels discs, amb les limitacions tècniques que això comportava en aquella època, i després les grans emissores podien fer-ho de les retransmissions, perquè sí que hi havia les línies microfòniques per al telèfon, que es podien fer des del Liceu o des d'algun teatre, però això eren aconteixements,
1: un discurs que donava algú,
4: sí,
1: una conferència,
0: sí, o transmetre un enterrament,
4: o inclús també els partits de futbol, perquè ja es va anar als camps de futbol en aquelles èpoques dels anys 30. Llavors, però tot això era com esdeveniment, diguéssim, espectacular i puntual, no? No era constantment, no? Però sí que hi havia cada setmana algun tipus de retransmissió i la gent ho sabia i s'aplegava, per tant, molta gent podia gaudir d'una gran orquestra que d'altra manera hagués estat impossible fer-ho, no? I aleshores això, l'impacte cultural va ser també evidentment molt gran.
2: I molt social, no?
4: I molt social.
2: I anaven
4: molt
2: a tots
4: social.
2: Els públics, pels homes,
4: molt
2: per
4: social.
2: Les dones, pels grans, pels jubilats, pels vells, pels joves, no? Per tothom.
4: Inclús hi havia ja la programació, ja hi havia emissions destinades per les dones, eh? Les emissions femenines, doncs ja estaven destinades per les dones, perquè ja se sabia que hi havia un públic particular que eren les dones que estaven a casa i que segurament podien escoltar la ràdio mentre la millor els homes estaven treballant. I també per als infants. Els infants hi havia també tot un seguit d'emissions per infants.
0: Sí, sí, hi havia tota una sèrie de... tot un ventall, que en diríem, d'opcions, sobretot ja una mica més endavant, i més condicionats també a les èpoques de la dictadura, no? Però les emissores també van haver de fer punta al cervell per inventar-se històries que poguessin ser radiables i que contentessin una mica tothom. Els discos sol·licitats, per exemple, allà es passaven molts missatges. Bé, doncs que la gent no tenia altre mitjà que fer-ho, encara que fos felicitant el que fos, no? I amb els programes infantils van tenir una volada impressionant, i alguns d'ells eren molt creatius, també. A Ràdio Barcelona, a Tarragona, al mateix Terrassa, hi havia personatges com el Maginet, el Cigronet, tots aquests que feien que la mainada tingués la necessitat d'escoltar la ràdio en aquell moment, no? I per tant els pares també s'hi dediquessin.
1: Estem gairebé fora de temps, com passa, ja ho sabeu, al món de la ràdio. Simplement, per tenir-ho clar, la ràdio, la sonoritat de la ràdio dels anys 30 serà molt diferent de la ràdio de la postguerra. El món visual que genera la República realment també té un sotrac amb la Guerra Civil?
4: Jo crec que sí, crec que sí, perquè la creativitat, no pot existir creativitat si tens les ales tallades, i aleshores una dictadura, per suposat, sempre representa això. I aleshores molta gent també es va haver d'exiliar, i molta gent, les emissores van quedar en mans de qui va quedar...
2: I des d'un poder que ve, que és un poder terrorífic.
4: I aleshores va ser una Espanya en blanco y negro.
0: I els que vam treballar els últims anys de la dictadura, i que ja estàvem a la ràdio, i eren els últims anys, imagina com seria el CIMES, ja era bastant penós haver de treballar amb les condicions que ho havíem de fer per la mancança total de llibertat i d'iniciatives que no fossin les que anaven amb el reglament. D'això de cada setmana jo m'anava a Barcelona amb els paperets pels que el senyor Fraguer i Barner i els seus sequassos diguessin sí, este no. Clar, també et diré que en aquell temps els emissors locals fèiem el que ens donava la gana.
1: Clar, també
2: era l'etapa final de la dictadura, clar.
0: Sí, però era molt penós.
1: Ja estem fora de temps, moltíssimes gràcies a tots. En primer lloc, em disculpareu en Josep Maria Francino per haver-nos acollit a casa seva amb aquesta generositat que gràcies. Sempre l'ha distingit, no és nou això, ni molt menys. Moltes gràcies, Josep Maria. Gràcies. També moltes gràcies a la doctora Rosa Franquet, catedràtica de comunicació de la Facultat de Ciència i Informació de la Universitat Autònoma. Moltíssimes gràcies també per la seva sapiència i, com sempre, a tu, Josep Maria, Soler i Sabater, també. Moltes gràcies a tot. Això és L'Enguàrdia.

0: Direcció i realització, Enric Calpena. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnic, Manel Bernat.
1: I amb les veus de Joan Anton Ramoneda, Josep Lluís González i Marc Lobato.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Bona nit.
2: I parlant d'emocions.
3: 54.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: 107 de la FM.
3: De tota la vida.
4: El meu balcó està buit.
5: El meu balcó està ple.
4: El meu balcó és gris.
5: El meu balcó és multicolor.
4: M'agradaria sortir al balcó i tenir la sensació que estic al mig del camp.
5: M'encanta sortir al balcó i tenir la sensació que estic al mig del camp.

Contents de saludar-vos una setmana més, l'Ester Casanovas, el Carles Valdellou i el Xavi Nuses. Us donem la benvinguda a Pagesos de Ciutat, el programa ideal per a tots els aficionats a l'horticultura urbana. Ideal també per a aquells que voleu menjar el que cultiveu en els vostres balcons o terrasses. I ideal també pels que us interesseu per conèixer els secrets de la terra. Engeguem aquí una hora de ràdio en què, com cada setmana, us convidem a participar a través de pagesosdeciutat@gmail.com o bé els perfils de Pagesos de Ciutat a les xarxes socials, ja sigui al Facebook o al Twitter. Allà podeu fer-nos arribar els vostres dubtes o curiositats, a més d'explicar-nos la vostra experiència per cultivar les vostres hortalisses. Anem al sumari i comencem!

0: el programa d'avui ens sumem a la dolça revolució de Jordi Padrós, amb qui parlarem de plantes medicinals i teràpies naturals. L'Albert Canudes ens espera al seu hort urbà per explicar-nos la seva experiència. I després de passar per la cuina de l'Òscar Gómez, visitarem el Museu de la Pagesia de Santa Susana.
1: Estàs escoltant Pagesos de Ciutat, amb Carles Valdellou i Esther Casanovas.

0: Fa estona que volten a Guitosa per l'hort urbà a l'Ester Casanovas. Benvinguda.
1: Hola, què tal?
0: I és que segur que em porta alguna de cap.
1: Sí, sí, fa un, no gaires dies vaig estar assistint a través d'internet al que se'n diu un webinar, que és una reunió online de gent doncs, que explica alguna cosa, i era un webinar per intentar crear bancs de llavors a les biblioteques públiques. Explicava l'experiència d'algunes biblioteques que ja estaven en marxa i oferien aquest servei en el qual la gent doncs, va a buscar llavors, no només d'hortalisses, algunes també eren de flors ornamentals, i quan acaba la temporada el que fa és retornar algunes llavors perquè n'hi hagi per l'any següent. Jo encara barrino com aquesta iniciativa es podria fer aquí, no sé si a nivell de les biblioteques públiques, que alguns contactes ja a través del Twitter s'han fet, però sí a través, per exemple, dels horts comunitaris, que se n'estan fent moltíssims i que podria ser una cosa molt interessant, no?, per fer xarxa.
0: Doncs ho seguirem de prop i estarem pendents aquí a Pagesos de Ciutat per veure com podem explicar també aquesta iniciativa, aquest webinar, el que assistia la setmana passada l'Ester i que qui sap si en un futur pròxim també es pot instaurar aquí a Catalunya. No obstant, ara el que hem de fer és sortir a l'exterior per visitar l'Albert Canudes, un jove a la barrera dels 30 anys que treballa en el negoci familiar de cuina preparada que tenen els seus pares, que amb un any d'experiència en l'horticultura urbana ha quedat seduït pel vermell dels tomàquets.
2: Cada dia som més pagesos de ciutat.
3: Aquest any serà el segon any que tinc hort i diguem que l'hort neix del desús que hi havia al pati o jardí de casa dels meus pares. Fa anys era un jardí molt maco i amb gespa i tot plegat, però amb el pas del temps s'havia convertit en una petita selva. Cada mig any tocava a mi netejar-lo i desbrossar-lo, i l'any passat ja, que estava ja fart de fer-ho, vaig decidir arrencar la poca gespa que quedava i fer l'hort. L'únic problema va ser que això vaig decidir al maig i era un pèl tard per plantar, però tot i així va anar prou bé la cosa. En els seus inicis d'aquest jardí doncs, havia estat cuidat per jardiner, bona terra, bon adob, per això aquesta terra encara hi era i el resultat va ser bastant satisfactori. Vull dir, creiem que tenim una terra bastant fosqueta i bastant flonja i ens va anar prou bé. L'any passat vam plantar de cop 20 enciams, una borrada de tomateres, crec que al final en teníem 90, esvergínies, pebroteres, algun pimiento del padrón, però al final ens va sortir una cosa bastant més gran del que jo volia realment. Ens va donar bastanta més feina de l'esperat. Les plantes que vaig veure que agafaven més espai eren les albergínies. Potser les vam plantar un pèl massa juntes i el nivell de plagues, aviam, tot el que vam tenir així va ser pogó, que el vaig tractar amb sabó potàssic, i llavors els tomàquets, alguns, em van anar sortint amb el cul podrit. I això, remenant per internet, vaig veure que una de les solucions era tirar llet en pols a la terra, perquè deien que es podria el cul del tomàquet perquè li faltava calci al terra. Llavors aquesta era una de les solucions. Quan va començar a arribar el fred, ja vam arrencar les tomaqueres que hi havien i res, no li hem fet res a la terra realment. Ara ja fa cosa d'un mes que volíem passar al motocultor per remenar la terra i agrejar-la una miqueta, però és que portem un mes bastant dolent amb les pluges. I clar, quan s'ha de passar al motocultor és quan la terra té la bon... ni molt seca ni molt humida. I resulta que ahir ho volíem fer i se'ns va espatllar el motocultor. Per tant, encara no hem fet res des de potser des d'octubre que vam arrencar els tomaqueres fins ara, no hem fet res. L'hort ha estat parat. Vaig anar a la cooperativa de Sabadell i vaig preguntar diferents tipus de bono que hi ha al camp i vaig preguntar pels fems de cavall i em van comentar que si no estaven tractats porten palles i llavors i llavors aquestes llavors poden brotar. Farà unes setmanes vaig fer un petit croquis amb la distribució de l'hort, però bueno, ja, tampoc és més que res, és jo per tenir una orientació i també teníem pensat aquest any d'en dir per estalviar temps i esforços hem instal·lat el rec automàtic, perquè el que hem trobat l'any passat també és que per exemple, els enciams ens van dir que sí que els calia molta aigua i, per exemple, les tomaqueres ens van dir que molt poca aigua. Llavors, el que volem instal·lar és un sistema de rec, aviam si pot ser compatible amb aquestes diverses necessitats d'aigua que tenen les plantes. I pel que comentaves a nivell de planter, doncs mira, aquest any m'he animat a comprar llavors de tomaqueres i les vaig comprar per internet a les Rafaredes, crec que es diu, que és una empresa de llavors que està a Mura, que les vaig trobar per internet. Són llavors ecològiques, però em sembla que no me n'ha sortit gaire perquè el planter no està gaire maco i ja veurem què passa. Sí, ja et dic, si més no l'any passat el planter es va comprar tot i aquest any segurament el 95% serà igual. És la satisfacció de plantar els teus propis aliments. Això que surts al pati o a l'hort que agafes un, un o dos tomàquets i et fas una amanida. Vull dir, això potser no ho apreciem gaire, però quan, quan és tu qui ho ha fet sí que té un valor especial. I en segon lloc també m'aporta molt que és un temps que passa amb el meu pare a l'hort. Vull dir, ens calcem els dos les bambes o les botes de l'hort i ens hi passem mitja tarda allà, ja sigui lligant les tomaqueres, mirant que no hi hagi un bitxos, controlant que tot sigui correcte. Al cap i a la fi són feines de l'hort. El meu consell és que comenci aviat, que realment si tens un balcó on hi toca una mica el sol, amb un testo, amb una sola jardinera, i pots plantar un o dos enciams tranquil·lament, i mira, això pot ser un començament. Al cap i a la fi tens uns enciams i a la que et creixen pots anar a fer una fulla o dos o tres i et vas fer una amanida, i mira, és una manera de començar, i si més no estàs a fora, o ja sigui el balcó o el pati, i et toca més l'aire. I ja no és allò d'anar al supermercat o comprar una bossa d'aquestes que venen preparades amb enciam i net, com i tot plegat. Si només no, saps que ho has fet tu, que ho tens a mà i que està bo.
4: Bé, a Son País servirà qui el cultiu millorarà.
1: És la primera vegada que algú ens explica que ha transformat el jardí en un hort. Em sembla una opció molt bona si pel motiu que sigui s'ha deixat de cuidar com cal, ja que un hort, tot i que et dona feina, també et porta una sensació d'aprofitar l'espai, no? De treure'n un profit. L'hort el tens tot el maco que tu el vulguis tenir. Vull dir, això és, ets en gran part tu, que ets el que el crees, com el fas, no? A França hi ha el Château de Vilandry, un castell preciós on un dels jardins està dissenyat exclusivament amb hortalisses. Tornant a l'hort de l'Albert, explica algunes coses molt interessants. Com per exemple, que cal començar aviat, ja mateix si tenim intenció de cultivar hortalisses d'estiu. També que aquest any havia planificat els cultius, suposo que per poder distribuir millor l'espai i no plantar tantíssimes tomaqueres com ens explicava que va fer l'any passat. És important conèixer el que se'n diu marc de plantació de cada una de les varietats, per tal de donar-los l'espai que cada una d'elles necessita. M'atreviria a dir que gran part de l'èxit d'un hort, tant si és a terra com en contenidors, està en aquest punt. I en canvi és un dels errors més habituals que es comet per inexperiència. A la majoria de manuals s'especifica les distàncies necessàries amb dues mides: la separació que hem de deixar entre cavallons o línies i el que hem de deixar entre les plantes. Perquè us feu una idea, en el cas dels tomàquets i els pebrots es recomana una distància entre línies de 50 centímetres i de 30 centímetres entre plantes. Per les esbergínies, en canvi, és de 50 centímetres entre línies i també de 50 entre les plantes. Podeu trobar diferents variacions entre uns manuals i uns altres, ja que també hi ha mètodes de cultiu que permeten apretar una mica més les plantes entre elles. Penso, per exemple, en el mètode de les parades d'encrestall que ens va explicar en Gaspar Caballero i que està pensat per poder cultivar d'una manera més concentrada. En el cas dels que fan hort urbà en contenidors, encara és més important mantenir aquestes separacions entre plantes per tenir una bona collita. En els manuals específics d'aquest tipus de cultiu trobareu els marcs de plantació indicats en volum de contenidor, és a dir, en litres. Sobretot recordeu allò de no apretar masses plantes i no voler plantar més d'una o dues plantes amb un sol test. Sobre l'ús dels fems de cavall a l'hort, li van donar un molt bon consell a la cooperativa agrària de Sabadell, quan li van dir que era important que estigués ben tractat perquè si no portava massa palla i llavors. Quan es diu que estigui ben tractat, refereixen a que hagi estat ben compostat. Si recordeu el dia que parlàvem del compostatge, se li va donar molta importància a la temperatura que ha d'assolir el compost per tal d'eliminar possibles llavors que no ens agradarà gaire que engerminin al mig de l'hort. A les cooperatives ens poden facilitar l'accés a fems de molts tipus. Te'ls porten a casa amb un camió i si mai se'ns fa malbé alguna eina, com per exemple el motocultor que ens comentava l'Albert, també ens solen llogar. És una llàstima que durant l'hivern no hagi cultivat res a l'hort, però no és estrany, hi ha molta gent que només fa hort a l'estiu. Si aquest és el vostre cas, el que sempre podeu fer l'hivern és cultivar el que se'n diu adob verd, que li tornarà a la terra tots els nutrients que ha perdut amb els cultius d'estiu. Es tracta de sembrar algunes hortalisses sense la finalitat de collir-ne el fruit. El que es fa és segar-les, incorporar-les al substrat per tal de que es descomposin i aportin nutrients a la terra. Sobre la idea d'instal·lar el rec per goteig, només comentar que és fàcil poder regular les diferents necessitats d'aigua de cada varietat d'hortalissa. En aquest sentit, recordem que hi ha diferents tipus de goters regulables i la importància de posar-los en marxa abans de marxar de vacances, fer una mica d'experimentació prèvia. Sobre les plagues, us volia comentar un tema molt curiós respecte al que li va passar a l'Albert i a molts horticultors l'any passat amb les tomaqueres, això de que se'ls posava el cul de color negre. Per a qui no conegui aquesta malaltia, us diré que la descobrirem perquè a la part de sota del tomàquer tomàquet, els surt una taca de color negre que es va extenent conforme el tomàquet va creixent. Curiosament, no els passa a totes les varietats de tomàquet. Sembla que n'hi ha algunes que són més sensibles que d'altres. Normalment, l'explicació d'aquesta malaltia és una deficiència de calci que es pot donar no només en els tomàquets, sinó també en pebrots i esvergínies. Compte, ja que això ens pot passar per diverses raons, incloent-hi un excés o manca de reg. Així que anem per parts. Les hortalisses absorbeixen els nutrients que necessiten del sol a través de les arrels. El calci, òbviament, és un d'aquests nutrients. Si utilitzem un bon substrat per a les torretes o el nostre hort està ben adobat, les plantes haurien de poder trobar-hi de tot. Però de vegades això no és així i per això apareixen aquestes taques al cul dels tomàquets. També pot ser que el substrat tingui calci, però que les arrels no puguin absorbir-lo. Si hem regat en excés, les arrels estaran anegades i xopes d'aigua i no podran xuclar-lo, no? En canvi, si hem regat poc, pot ser que la planta no hagi pogut desenvolupar un bon sistema d'arrels i aquestes siguin petites, el que tampoc afavoreix a l'absorció dels nutrients. És per això que la solució a aquest tipus de necrosi està sempre en afegir calci, però també ens hauríem de preguntar si estem regant bé. El calci el podem afegir de diverses maneres, comprant un producte apropiat a la nostra botiga habitual, nitrat de calci, n'hi ha algunes marques comercials també, i aplicar-lo segons les indicacions que ens marca el fabricant, o afegint 250 ml de llet, o sigui el que és un got o un litre d'aigua, i regar amb això. També ho podem aplicar mitjançant pulverització foliar si sospitem que el problema pot venir pel que us he explicat abans, per excés o manca de reg. D'aquesta manera no ho absorbeixen per les arrels sinó per les fulles. Tirar una mica de llet en pols sobre el substrat i regar a continuació també podria ser una bona solució i és el que l'Albert ens ha explicat que ell va fer. Sobre aquest tema, dir-vos que a InfoJardín s'ha comentat també que la salinitat del sol pot influir en l'absorció del calci. Per això alguns companys de les zones costaneres apliquen calci amb una certa regularitat a les seves plantes. També hi ha qui diu que hi ha varietats de tomàques més sensibles a aquesta mancança, fet que només puc corroborar per les experiències d'alguns amics que s'hi han trobat i m'ho han explicat. Personalment, penso que és important parar atenció al tema del reg, sobretot en contenidors, ja que per la seva mida i per estar exposats al sol durant tot el dia necessiten reg més constant. Us recomano que quan finalitzeu la temporada i arrenqueu les mates dels tomàquets, els pebroles o els verginers, us fixeu la mida de les seves arrels. El meu primer any em va sorprendre que les plantes tinguessin poques arrels. Jo la veritat és que no m'ho esperava. Per lo grans que eren les mates, pensava que l'arrencar-les sortirien com en bloc, ocupant tot l'espai de la torreta, però no va ser així. L'estiu següent, i seguint la recomanació de qui jo considero el meu mestre, en Paret, vaig començar a regar-les d'una altra manera. Estàvem en una trobada veient un hort que tenia instal·lació de reg gota a gota, i els goters estaven tocant la tija de les tomaqueres. El Paret s'ho va mirar, va anar a buscar el propietari de l'hort i li va dir: són les raïls les que han d'anar a l'aigua. No l'aigua, les raïls. Les raïls són les arrels. Ell, el Pere, és de Tarragona i n'hi diuen així. Em vaig prendre nota mentalment i des de llavors rego sempre al voltant de la tija, mai tocant-la, que és un error també molt habitual. D'aquesta manera, el que afavorirem és que siguin les arrels les que vagin a buscar l'aigua i d'aquesta manera creixeran.
2: Carles Valdellou i Esther Casanovas són pagesos de ciutat.
5: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.

0: encontramos en Balaguer, en la provincia de Lleida. Hemos venido a visitar a Josep Pàmies, un agricultor conocido por su apoyo a la iniciativa legislativa popular contra los transgénicos en Cataluña y miembro de la asociación La Dulce Revolución, desde donde promueve el conocimiento y uso de las plantas medicinales. Hoy conoceremos algo más sobre estas plantas que curan y sobre la particular cruzada de Josep contra ciertos intereses que, al parecer, pretenden controlarlas.
1: Així comença Plantes que curen, plantes prohibides, un reportatge de Miquel Figueroa en la que visita les instal·lacions que l'associació Dolça Revolució té a Balaguer, on treballen per la conservació i divulgació de les propietats de les plantes medicinals i també l'efecte que causen en el nostre organisme. Jordi Pedrós n'és el vicepresident. Senyor Pedrós, benvingut a Pagesos de Ciutat.
2: Bones, com anem?
1: Aquesta revolució està resultant tan dolça com s'esperaven?
2: Doncs, aviam, el nom de dolça ve precisament per l'edulcorant natural, que és l'estèvia, i hem volgut donar aquest nom amb el sentit que potser que no és una revolució violenta, no hem volgut anar a fer una trencadissa de tot el sistema frontalment, sinó que hem intentat convèncer a la gent, hem intentat convèncer a metges, hem tingut força resposta de metges que s'estan apuntant amb aquests petits canvis de l'utilització de teràpies alternatives, de canviar el xip d'utilitzar teràpies no agressives, no? Teràpies que no malmetin la immunitat de la persona, sinó que la incrementin, no? Llavors, en aquest aspecte, doncs, no només ens estem treballant en plantes medicinals, sinó que estem treballant en qualsevol tipus d'alternativa mèdica, alternativa de curació, digue-li aigua de mar, digue-li teràpies energètiques, digueu-li dieta alcalina, tot un conjunt, el tema emocional també. En aquest aspecte, la Dolça Revolució ha volgut fer una mica de globalitzar la salut com una prevenció, que no calgui arribar a prendre cap planta finalment, no? Sinó que aquesta planta te la prenguis tu com un menjar habitual, no? Que el teu aliment sigui la teva medicina i que la teva medicina sigui el teu aliment, vull dir que la planta aquesta s'incorpori al menjar habitual, no per un dia concret que tens una malaltia, sinó que sí com una prevenció.
1: En aquesta valoració, senyor Pons, ha utilitzat 4 vegades l'expressió "hem intentat". Entenc, per la seva manera d'explicar-se, que no ha estat ni de bon tros un camí fàcil.
2: Doncs no, amb l'estèvia vam tindre l'amenaça d'una denúncia, es volia retirar l'estèvia perquè l'estèvia continua sent una planta prohibida. Únicament el que s'ha fet, s'ha regulat l'extracte d'estèvia, per això podem veure ara xocolates amb estèvia, podem veure sucs de fruita amb estèvia, però amb extracte d'estèvia, és a dir, la planta en si mateixa, tal com nosaltres estem difonent, encara estaria prohibida. El que passa és que ha estat com a permesa una mica així per sota mà, perquè suposo que se'n van donar compte els inspectors o les persones que estaven parlant de que aquesta planta no era dintre de la llista de plantes permeses, van pensar que la prohibició o la denúncia contra aquesta planta, contra el cultiu d'aquesta planta, encara hagués donat més ales a l'estèvia, que ja n'ha tingut prou tres, no? Però si el fet de que ens haguessin atacat a l'associació o al cultiu, al Josep Pàmies, per haver cultivat aquesta estèvia, jo penso que van, de forma intel·ligent, van dir, bueno, retirem-nos a temps, deixarem que aquesta persona continuï fent la seva, perquè si ens el posem contra, potser encara donarem més veu amb aquest tema, no? D'altra banda, també sapigueu que el tema de les plantes medicinals a nivell europeu, hi ha una normativa que diu que cada nova planta que es posi al mercat, primer no podrà etiquetar-se amb les propietats, haurà de passar uns testos especials com si fos un medicament, és a dir, estan intentant reduir l'ús de les plantes medicinals posant-hi més traves a la seva comercialització, no? Nosaltres el que volem és intentar que la gent se cultivi en aquestes plantes, que cadascú sàpiga conrear-les a casa seva, que cadascú se les sàpiga fer amb els coneixements que podem nosaltres transmetre, com fer una infusió ben feta, com fer una maceració, com fer un emplastre, com fer totes les tècniques amb les quals es pot utilitzar diferents tipus de plantes, difonent remeis dels avis o solucions noves que ens han aportat els immigrants que han vingut, com per exemple l'estèvia va arribar a partir de gent que eren de Sud-amèrica, no? I incorporació de noves plantes també són benvingudes.
1: L'estèvia només és la cara visible de tota una xarxa de plantes que realment, com vostè comentava ara, tenen propietats curatives o ens permeten prevenir moltes malalties?
2: Jo penso que l'estèvia pot ser és una planta que, per novedosa, perquè no es coneixia gaire abans, o pel tema de que ha sigut útil per a molta gent, és a dir, penseu que la diabetis està augmentant cada any més del que ens pensem. Llavors, era una planta que podia ajudar a moltíssima gent. I jo suposo que això ha fet que aquesta planta ha sigut una mica la bandera de la nostra associació, perquè han vist un resultat força immediat en un tant per cent força elevat de gent. Amb altres plantes, com per exemple les plantes que nosaltres utilitzem per ajudar les persones a millorar el sistema immunitari de cara a poder vèncer un càncer o de cara a poder augmentar les defenses contra altres malalties, han tingut potser una difusió menys impactant. Ens ha donat uns resultats molt positius perquè hi ha hagut molta gent i molts testimonis, que és el que nosaltres estem prioritzant a l'associació, que la gent doni testimoniatge dels resultats positius que ha tingut o de les teràpies que ha utilitzat per a determinades malalties. I sobre aquests testimoniatges, la gent que té dubtes, la gent que comença amb una planta que no coneix, etc., a part de la informació que podem donar-li nosaltres com a associació, també li podem brindar el contactar a una persona que ja ha tingut èxit amb una teràpia concreta sobre una malaltia igual que ella, no? I penso que això és una cosa molt important.
3: Per qui no conegui l'estèvia, com la podem cultivar i de quina manera la podem fer servir?
2: Aviam, l'estèvia té algunes dificultats de conreu perquè penseu que és una planta d'origen tropical, ve de Paraguai, i, per exemple, l'hivern és una planta que en les nostres temperatures aquí a la zona de Lleida fa un repòs invernal i ha d'estar protegida dels freds. A la zona de Barcelona o prop de la costa, i amb un petit hivernacle, potser és més fàcil el conreu. Normalment té un període com es deia, d'hivernal d'apagada, que no està vegetativa, però després torna a brotar a la primavera, i durant tot l'estiu es poden anar fent talls, és a dir, la planta creix molt vertical, llavors per evitar que es comenci a florir massa aviat, s'ha d'anar practicant una mica de poda a una altura d'uns 10 centímetres, i aquesta poda, que és la fulla que després convertirem en seca per poder tenir a l'hivern, no? Aquesta poda fa que després les branques que van sortint per les vores es faci una mata més ampla i pugui tindre una producció més alta. Aquesta planta va brotant cada hivern durant 6-7 anys, el que ens dona una planta amb una producció incrementada cada any, no? Si volem nosaltres fer planta nova, llavors es tracta de fer-ho amb el tema d'esqueix. Hi ha gent que ha provat també llavors, amb llavor, però és una mica complicat perquè la llavor costa molt que arribi a fer fruit aquesta planta, perquè el cicle d'hores de sol a l'hivern hi ha moltes poques hores de sol, llavors a vegades no arriba a madurar del tot la llavor. En canvi, amb el tema dels esqueixos, és més senzill perquè pots fer esqueixos durant tot l'estiu, sobretot millor al mes de juny, juliol, i d'una planta pots traure 100-150 esqueixos. El més important per a fer un esqueix és mantenir la humitat relativa de l'atmosfera molt alta. Llavors recomanem fer un petit hivernacle de plàstic, això un petitet, un mig metre o un metro, i a dintre posar uns pulveritzadors, i llavors aquests esqueixos que hem aconseguit de l'estèvia ja adulta, posar-les en uns petits testos amb terra de turba, terra de la jardineria, i bé, podem aconseguir un 60, 70, hasta un 80% de supervivència dels esqueixos i tenir estèvia per nosaltres per autoconsum i poder-la cultivar una quantitat que necessitem.
3: I el calanchoe?
2: Sí, els calanchoes, nosaltres estem treballant en tres tipus de calanchoes, la pinnata, la d'aigua montiana i la gastonis. Aquestes tres, nosaltres la que més hem estat utilitzant ha sigut la d'aigua montiana, per és una planta que creix, té un creixement més ràpid, té un gust menys àcid, potser, però jo penso que totes tres tenen una propietat en comú, i és que incrementen el sistema immunitari, és a dir, augmenten les defenses davant de qualsevol tipus de malaltia, que és una cosa que abans hem comentat que era molt important. Concretament, la d'aigua montiana han trobat forces persones que en el seu cas de malaltia de càncer els ha ajudat a millorar la curació, a millorar la recuperació en els casos d'angoixa o en els processos d'estrès, tot plegat, jo crec que hauríem de fer globalitzar una mica l'ús de les teràpies, perquè cada persona és diferent, no podem dir hi ha una llista de malalties, sinó que hi ha una llista de malalts i cada malalt és diferent. Llavors, el que diem del calanchoe d'aigua montiana ajuda a baixar el nivell d'ansietat, i al baixar el nivell d'ansietat l'estrès és menor, i l'estar la persona més relaxada també ajuda a que el cos recuperi més la seva immunitat.
1: Tenen un sens aproximat de la varietat de plantes que realment tenen aquestes propietats medicinals?
2: Aviam, jo penso que al món n'hi ha d'haver, no em vull equivocar, centenars de milers. Centenars de milers de plantes que es coneixen i plantes que encara no coneixem. Encara ara a l'Amazones s'estan buscant i provant plantes medicinals, de vegades inclús empreses farmacèutiques estan patentant plantes que tenen finalitats curatives perquè veuen que això és una font d'ingressos, no? Patentar una planta, fer un medicament a partir d'això. Nosaltres no creiem en això, nosaltres creiem més en la difusió de lliure, de que cadascú es pugui conrear les seves plantes, que aquella planta planta es pugui utilitzar lliurement. I llavors, si parlem, per exemple, de la zona de Catalunya, doncs podríem parlar de... jo parlaria tranquil·lament de milers de plantes. I parlant d'aquí de nosaltres, del que estem utilitzant a la nostra associació, podríem plantar de, parlar de centenars, no? Doncs si tenim 200, 300 varietats de plantes que es poden utilitzar amb finalitats medicinals o finalitats també alimentícies. Moltes de les denominades males herbes o herbes que no desitjades, no? A mi jo prefereixo utilitzar el nom de herbes que fan competència als cultius, moltes d'elles es poden utilitzar com a herba alimentícia, no? Per fer-ne sucs o per fer-ne amanides, i algunes d'elles amb propietats medicinals. Llavors, quan fas un llistat de plantes, el llistat augmenta molt encara quan preguntes a un padrí, a un avi, com ho fèieu quan éreu petits? Pues mira, quan érem petits fèiem una amanida, sortíem al camp i veiem 5, 6, 7, 8 varietats diferents de plantes, sobretot a la primera, quan són tendres, i fèiem una amanida ben bona, no? I avui en dia s'està perdent aquesta cultura de trobar aliment a la natura, no? Igual com quan anem a buscar bolets, ens van a buscar bolets, doncs també aquesta cultura de recollir el que la natura ens dona sense haver-ho de conrear, no? Una mica també amb la idea de la permacultura, no? D'aquests horts, no salvatges diríem, però aquests horts una mica en el qual està permesa la vida variada i que dona encara més immunitat a les plantes, com més varietat de cultiu hi ha, més varietat d'insectes que una pot protegir dels atacs de plagues, etc. Vull dir, nosaltres també creiem aquest tipus d'agricultura que permet una mica la utilització de la planta medicinal com a preventiu de malalties a dintre dels horts.
3: Si algú està interessat en cultivar alguna d'aquestes plantes però se li fa difícil acostar-se a Balaguer per aconseguir-les, on li recomanaries que s'acostés?
2: Dintre la mateixa pàgina web tenim col·laboradors, nosaltres en diem membres de la xarxa. La nostra idea era no crear un focus aquí a Balaguer concentrat, com si nosaltres només tinguéssim el monopoli d'això, no? Al revés. Nosaltres el que volem és extendre-ho a tot arreu. Llavors us recomano que mireu a la nostra pàgina web, dolcarevolució.cat, trobareu el llistat de llocs on podeu trobar plantes de planter, de plantes medicinals per poder-les reproduir al vostre hort. La planta que són autòctones d'aquí, de la zona de la Noguera, per exemple, som una zona que és un terreny força calcari, aquelles plantes són salvatges de tal manera que no necessiten cap cura, no? És a dir, no s'han de cuidar de res, al revés, que si les regues massa, les mides massa, de vegades es fan malbé, no? És a dir, són plantes adaptades al clima, de manera que aquestes plantes, digue-li romaní, digue-li farigola, sàlvia, totes aquestes, quasi bé és un manteniment molt, molt, molt fàcil, no? En canvi, el que dèiem abans, les plantes pot ser que han vingut de fora, amb aquestes s'ha de vigilar molt, el que dèiem abans, una aloe vera posada al balcó al mes de desembre, aquí a Balaguer segur que és mort. Són plantes molt sensibles, com una calanchoe, que també és sensible al fred, o una estèvia, que és molt més sensible. I llavors també el tema de la recollida, això sí que s'ha de vigilar molt. Hi ha plantes que augmenten les seves propietats si les recollim al moment de la floració. És a dir, totes les plantes medicinals, quan és el moment de la floració, mouen totes les seves propietats, tots els seus elements curatius, els mobilitzen a la sàvia de cara a enviar-ho cap a les flors, perquè per a ells les plantes, les flors, és el seu mitjà de reproducció per atreure amb el nèctar que produeixen les abelles que faran la pol·linització. Llavors, aquella planta està en el moment de la floració en el més alt nivell de propietats medicinals. És el moment de recollir-les. Evidentment, sempre, si les hem de recollir al nostre jardí, o tant al jardí com si les hem de recollir a la muntanya, tallar-les i mai arrencar-les, perquè una talla és, no és matar la planta, sinó que és senzillament com una poda i fas que torni a brotar l'any següent. El romaní mateix, el romaní es poda una mica, l'any següent torna a brotar, la farigola, etc. No? Llavors es tracta una mica de tenir cura d'aquestes plantes, preguntant inclús a vegades als avis, no? Als padrins. Escolta, què fem amb la Maria Lluïsa? Pues la Maria Lluïsa s'hauria de podar a l'hivern una mica, perquè si no després no brota bé a l'estiu. Llavors si es deixa massa branca, la Maria Lluïsa perd la fulla. Llavors, cada planta, evidentment, té la seva manera de tractar, com a qualsevol planta d'un hort, no? Que són plantes que medicinals que s'han de tenir en compte també el tema, per exemple, de plantes tòxiques o plantes que tenen un poder medicinal molt, molt elevat, que en petites dosis són bones, però que en una dosi massa gran poden tenir efectes secundaris. sanitari, és a dir, no pensem que les plantes medicinals que són medicinals ja són innocues i ens en podem podem utilitzar-les sense cap prevenció, al revés. Jo penso que s'ha de ser molt responsable, s'ha de tenir molta informació, s'ha de preguntar. Nosaltres aquesta funció la intentem fer el màxim que podem, de ajudar la gent que no tenen un coneixement sobre plantes medicinals a dir, bueno, pues vigila, la dosi és aquesta, molt petita, i el moment de recollir és aquest, i la manera de prendre-la és aquest, i has de fer un repòs de 2 mesos entre mig d'una i l'altra, o no barregis aquesta amb l'altra. Aquest és un coneixement que nosaltres estem recollint també a través d'un projecte que se'n diu és com un recull de la saviesa popular. Estem fent entrevistes a padrins, a avis, a gent que han estat en contacte amb la natura, que coneixen molt el tema de plantes, i estan recollint gravacions per intentar després passar-ho per escrit, intentar difondre aquesta cultura de com cultivar les plantes, però també de com tractar-les, com utilitzar-les.
3: Si mai ens arribem a Balaguer a veure les instal·lacions del senyor Pàmies, què és el que hi podem veure?
2: Doncs mira, això ho fem cada dissabte, som una colla de voluntaris, som 5-6 voluntaris que ens anem tornant. Hi ha una visita guiada per fer unes visites guiades a l'hivernacle, que es fan tots els dissabtes des del mes d'abril fins a finals d'octubre, de les 10 del matí fins a les 12. Aquestes 2 horetes visitem l'hivernacle, fem una explicació de cada una de les plantes principals, perquè clar, no podríem acabar tot, n'hi ha unes 200, no podem estar fent-les totes, no? Però una mica les més importants, i també donar una mica de consells, allò que dèiem abans, a nivell d'alimentació, a nivell d'hàbits, o a nivell de parlar inclús també d'alguna teràpia alternativa que hi hagi, i donar l'opció també d'explicar com es cultiva alguna d'aquestes plantes, o com se'n té cura. Llavors, a partir de les 12 fins a les 2, 2 horetes més, perquè fem com una taula rodona, o no una taula rodona, fem com una mica de xerrada en comú de tothom que ha participat a la visita guiada, tothom que vulgui, i és obert i gratuït, evidentment, a tothom que vulgui venir. Durant aquestes 2 hores, de 12 a 2, tothom planteja preguntes o tothom dona respostes. És a dir, és un intercanvi entre gent que ha tingut l'experiència de l'utilització de la planta medicinal o d'una teràpia alternativa, i gent que es va allà una mica a aprendre, perquè ignora coses sobre la seva malaltia, o va buscar un consell, i és un intercanvi entre la gent que ha participat en aquesta visita guiada i també nosaltres com a guies i com a una mica coneixedors d'aquest tema, doncs també aportar el nostre granet de sorra, de manera que és un matí sencer del dissabte que la gent pot participar en aquestes 2 activitats.
1: Senyor Pons, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Pagesos de Ciutat i fins la propera.
2: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de difondre el nostre missatge, que és l'objectiu de la nostra associació, és aquest, no? Difondre i donar a conèixer tot aquest món meravellós dels plantes medicinals.
4: Pagesos de Ciutat, amb Esther Casanovas i Carles Valdellou. Tots són pagesos de Ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
1: El diccionari ens servirà per conèixer una mica millor algunes de les plantes de les que hem estat parlant fins ara. Comencem per la A.
3: Artemisa dolça, de nom científic Artemisa annua. És un potent antipirètic que s'ha usat durant segles per tractar les febres i més concretament la malària. És una planta indispensable a medicina xinesa, on a més de la malària s'usa també per tractar l'icterícia. No l'hem de confondre amb el donzell, Artemisia absinthium, utilitzat a Europa com a tònic digestiu i estimulant de la gana, i amb la que es fabrica la beguda coneguda com absenta. Cal dir que el gènere Artemisia comprèn unes 400 espècies. L'Artemisa dolça és una planta anual de països temperats i subtropicals que creix fins a una bona alçada, fins a uns 2 metres en bones condicions, i té les fulles molt aromàtiques i d'un gust una mica amargant.
1: S'escriu amb
3: Estèvia, o estèvia rebaudiana. És coneguda com la planta dolça, ja que les seves fulles tenen un gust dolç. Originària del Paraguai, avui es cultiva a tot el món i és utilitzada pel seu poder edulcorant i per les seves propietats medicinals.
1: Fix Fixem-nos en la K.
3: Calanchoe. El gènere Calanchoe té espècies amb propietats medicinals que s'usen des de fa molt de temps per a diverses dolències, entre elles els tumors cancerosos. S'ha de distingir entre les espècies medicinals i les Calanchoe de jardineria que no ho són de medicinals. El gènere Calanchoe pertany a la família de les crassulàcies, plantes crasses o suculentes. Són originàries de les zones tropicals d'Àfrica, Àsia i Amèrica.
1: I què hi diu a la L?
3: El Lepidium morritort, o herba de la flucció, de nom científic Lepidium latifolium. És una planta perenne de la família de les crucíferes, com les cols, els naps o la mostassa. La seva principal propietat medicinal és la de dissoldre els càlculs o pedres de ronyó. No s'ha de confondre amb la famosa trencapedres, també anomenada arenària, de nom botànic Herniaria glabra, però l'Lepidium també es mereix el nom de trencapedres per la seva efectivitat.
1: I aquest repàs avui s'acaba a la P.
3: De la perilla. És el nom botànic de la perilla frutescens. És un cultiu tradicional a molts països asiàtics. S'utilitza també als països occidentals, on sovint se la coneix pel seu nom japonès. La perilla conté nivells alts d'àcid rosmarínic, que es troba també al romaní i a d'altres plantes. L'àcid rosmarínic té acció antiinflamatòria i antialèrgica. A l'Àsia els metges la recepten en cas d'afeccions respiratòries, constipats, grip, estrenyiment i per les intoxicacions alimentàries causades pel peix. A la cuina asiàtica s'usen conserves i per condimentar plats de peix, carn o de verdures.
4: Pagesos de Ciutat, amb Carles Valdellou i Esther Casanovas.
1: Arribats a aquest punt, hem de cuinar algun dels aliments que collim a l'hort. En aquest cas, l'Òscar Gómez, conegut amb el sobrenom de Starbase, ens proposa una recepta amb pèsols que trobareu a decuina.net.
5: Decuina.net és l'espai personal on jo em deixo anar. És a dir, realment és el lloc on jo em diverteixo. No? Tots tenim una vida laboral que pot ser estimulant, i si és ideal, idealment ha de ser estimulant, i si no, doncs és professional i ja està. Però on jo em trobo lliure per fer les coses que m'agraden, sempre al voltant de la cuina, és el decuina.net, i és un blog absolutament personal en aquest sentit. Fa 7 anys, no tinc molt clar exactament per què vaig començar, no? He anat evolucionant la història i al principi sé que volia tenir un lloc

0: sobre llibres també, sobre literatura gastronòmica, i pràcticament vaig d'una punta a l'altra de qualsevol tema que tingui relació amb la gastronomia. Ha canviat el ritme. Jo quan vaig començar feia pràcticament una entrada a la setmana, ara en faig una cada dia, i ha canviat que en aquests anys he conegut moltíssima gent, la gran majoria, gent molt maca i molt interessant, i això és el gran tresor que m'ha portat al blog. Em sento una mica arrossegat. Va cap a continuar fent amics i continuar divertint-me. O sigui, tot el que sigui continuar en el camí que em proporciona diversió és l'únic que m'interessa. Poso receptes, m'obligo a posar-ne una a la setmana, i a altres setmanes en faig dues o tres, però sí, poso receptes que faig jo, faig la foto i les penjo i les comparteixo. Mira, avui el que us proposo són uns pèsols amb gamba i amb pebre vermell de la Vera, que és el que a mi m'agrada més, que té aquest gust fumat, és el que més m'estimula a mi. Necessitem un quilo de pèsols nets i pelats, els pèsols ja nets i pelats, un quilet. Estic parlant per fer una bona elecció, d'aquí menjarem 5 o 6 persones. Unes 30 gambes, si 30 us semblen moltes, doncs poseu una mica menys. Necessitarem també una dent d'all, dues cebes tendres, una mica d'aigua, una culleradeta de pebre vermell dolç, ja dic que jo faig servir el de la Vera, 4 cullerades d'oli d'oliva verge, 25 grams de mantega, el suc de mitja llimona, una mica de sal i una mica de pebre. El primer pas que hem de fer és en una cassola i posem l'oli i la mantega a escalfar. Llavors, quan ja estan calents l'oli i la mantega, afegim la ceba ben picada, el pebre vermell, la culleradeta de pebre vermell, i de seguida, perquè no se'ns cremi, perquè el pebre vermell si es crema té molt mal gust, hi posem els pèsols. Li donarem unes quantes voltes, un parell de minuts, i aleshores afegim aigua i sal, i els posarem a bullir fins que estiguin tendres. Amb això tenim la base dels pèsols, que s'han bullit amb la ceba i el pebre. Per una altra banda, agafem les gambes, traiem la closca i els caps, i aquesta closca i aquests caps, en gotes de llançar-los, els emboliquem en una gasa i els submergim amb l'aigua dels pèsols durant 5 minutets perquè deixin anar el gust, així els pèsols ens agafaran la substància de les gambes. Amb els cossos de les gambes, el que farem és tallar-los per la meitat i treure'ls el filet aquest a l'intestí, que això és bastant important, perquè si no ens estem menjant l'intestí de la gamba, i en una paella, amb un parell de cullerades d'oli, tallem l'all laminat i saltem els cossos de la gamba. Molt poquet, 20-30 segons, perquè si no queden seques. Salpebrem, i aleshores al final de tot hi posem el toc àcid, que és el suc de la mitja llimona. I aleshores el que ens queda és muntar el plat. En el plat posarem els pèsols que hem cuit amb els caps i la closca de la gamba, amb la ceba i amb el pebre vermell, i a sobre li posem els cossos de la gamba saltats amb el punt de la llimona. I el conjunt tot plegat, a la dolça dels pèsols, el gust del pebre fumat, a l'àcid i la gamba, doncs a mi m'agrada molt.
1: És l'hora dels pagesos de ciutat.
2: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.

0: les xarxes socials hi ha moltes més coses que receptes. Per exemple, fem un cop d'ull al que ens ha cridat l'atenció aquesta setmana. Per exemple, el perfil de Jardineros en Act, de Jardineros en Acción, on comparteixen una entrada al seu blog titulada Control de plagues y enfermedades en el huerto, que us pot servir de guia per evitar problemes a l'hort. Al blog de la Red de Semillas hi hem trobat un manual interessantíssim i que segur que us agradarà descarregar per consultar-lo més endavant. Es titula Manual de producció ecològica de llavors i planter d'hortícules. Seguint l'enllaç que ja hem anat a parar a la web de Producció Agrària Ecològica de la Generalitat de Catalunya, on a més d'aquest manual n'hi ha uns quants de molt interessants sobre plagues, desherbatge o rotacions de cultiu. Aquests dies us deixarem l'enllaç al perfil de Pagesos de Ciutat perquè pugueu accedir-hi i també descarregar-lo.
1: A Twitter, @LauraTrafà compartia la foto d'un solar utilitzant el hashtag Natura Urbana i ens deia: mireu com va canviant el paisatge.
0: Al blog de @GustavoDuc hi trobarem un article d'aquells que et fan obrir els ulls respecte a les grans multinacionals i com l'alimentació no és més que el producte que venen. Es diu ABCD de la crisi alimentària. També us recomanem una entrevista que li han fet a Ets el que menges fa pocs

0: dies i on parla dels transgènics i com és difícil per al consumidor evitar-los.
1: @vegetalparalelo comparteix moltes notícies sobre descobriments científics relacionats amb l'agricultura, com per exemple el descobriment que han fet els investigadors de l'Institut de Conservació i Millora de l'Agrodiversitat Valenciana de la Universitat Politècnica de València, que han publicat un estudi que demostra que l'aroma dels pebrots s'hereda de pares a fills. Això obre la possibilitat de produir pebrots amb aromes a la carta en un futur.
0: Atenció, perquè aquesta setmana, a més, al perfil de Pagesos de Ciutat, tant al Facebook com al Twitter, tenim un concurs en marxa. Heu d'utilitzar l'etiqueta Concurs Pagesos. I el que ens heu d'explicar és quin sistema teniu per enriquir el vostre substrat. Entre totes les respostes, sortejarem un lot d'adobs ecològics, gentilesa de Massó Garden. La setmana que ve coneixerem el nom del guanyador. El repàs d'avui l'acabem a @museudelapagesia, el compte de Twitter d'un espai interpretatiu dedicat al món del camp situat a Can Cases del Racó, al Maresme. Allà en rep a Gonzalo Berger. Els podeu trobar a museudelapagesia.com.
2: El Museu de la Pagesia és un equipament cultural, més aviat és un centre d'interpretació de la vida rural i el món de la pagesia al Maresme. Tractem des del que seria formes arquitectòniques de la zona, tipus de masia i altres elements relacionats amb el món de la pagesia, les feines associades al camp, la vida a la masia, les èpoques de l'any relacionades amb les feines al camp, el present de l'agricultura al Maresme i el futur, una mica les marques de qualitat en les que s'està apostant, la Déu Alella, la Déu Ungeres Ganxet, Pèsols, Maduixa, que és la tradició, el costum, d'on venim, del món de la pagesia i cap a on anem. El Museu de la Pagesia de Santa Susana està ubicat a Can Cases del Racó. Aquesta és una masia que, bé, tot i que s'ha rehabilitat tota, doncs encara conserva la seva façana exterior i una mica la idea de lo que seria un mas rural. Comencem amb un audiovisual on s'explica tota l'evolució des d'època prehistòrica fins a l'actualitat del territori. Després tenim molt de suport gràfic, imatge, text, combinem doncs amb algunes eines. Juguem amb diferents solucions museogràfiques molt visuals que ens apropen d'alguna manera doncs a aquesta realitat i, clar, molt de contingut en quant a les explicacions. Tot això forma part de lo que seria la construcció o l'elaboració d'un museològic, que és la part, diguéssim, on estan tots els continguts d'allò que es vol explicar dintre un museu. Es fa un treball a fons, fet per historiadors, per antropòlegs, s'arriba fins al fons de lo que seria el que es vol explicar, en aquest cas el món de la pagesia, i a partir d'aquí es mira de fer doncs entenible al públic a partir de diferents solucions, siguin audiovisuals, siguin imatges, siguin textos o siguin gràfics. Això seria un 80% de part d'informació específica del Maresme, però també hi ha una part general al territori, sobretot amb el tema d'arquitectura, on s'expliquen els tipus de masies, la distribució dintre de la casa, dels espais relacionats amb els usos, doncs varia una miqueta potser de les zones més d'interior que les de costa, també el tipus de construcció pel tema de clima, teulades. Això sí que extrapola la resta del territori del país de Catalunya, però bàsicament volem tractar la pagesia al Maresme. Fins a fa relativament molt poc el país doncs era un país bàsicament agrícola, però no només amb la producció, sinó rural en el sentit de que es conservaven encara estructures socials, costums, formes de vida relacionades amb zones rurals, amb l'interior. I en quant a la pagesia i la producció, doncs el Maresme ha sigut sempre, ja des d'època romana, on s'intensifica doncs el conreu, sobretot de vinya, eminentment agrícola. Ha sigut l'horta d'alguna manera de Barcelona i bé, l'exportació massiva de patates en el seu dia, la producció vitivinícola molt forta pràcticament en 2000 anys que ho ha sigut, fins a la arribada de la pressió urbanística als anys 80-90, el Maresme era una zona agrícola molt, molt important, sobretot per la seva proximitat a Barcelona i per la seva zona costanera, doncs, que facilitava molt el comerç en producció de doncs, patata, vi i altres. En el sentit estricte del que havia estat la pagesia fins ara, en quant a, no només a producció agrícola, sinó també a formes de vida rurals, això segur que no, perquè les condicions actuals de desenvolupament social doncs, fan que hem passat a ser zones de molt densament poblades, amb infraestructures molt potents al voltant, per tant aquesta acció perifèrica ja no existeix, no hi ha terrenys pràcticament, no, està tot urbanitzat, de fet les urbanitzacions pugen a la muntanya quan abans la vinya pujava a la muntanya, ja de per si és una zona amb poca zona habitable o cultivable i tot això ha passat a zones urbanitzades i és difícil recuperar espais on realment hi hagi una producció prou gran com part que sigui important i després que, segons experiència amb pagesos, no, que en parlem encara gent gran, la gent jove no vol treballar, és una feina sacrificada, és dura, és difícil. difícil. Tot i així, lligo una mica aquesta pregunta amb la part final del nostre espai. És positiu, és el futur. I si hi ha un futur, és la petita producció de proximitat, de qualitat, que aposta doncs, per una producció específica al Maresme, el que seria la maduixa, el que seria el pèsol, el que seria el ganxet, i que l'única sortida que tenen els pagesos actualment, o els que hi són, o els que s'hi volen dedicar, és amb l'especialització i amb un producte de qualitat i de proximitat.
1: És l'hora dels pagesos de ciutat.
0: Amb aquest recorregut pel passat, el present i el futur de la pagesia, arribem al moment d'acomiadar-nos agraint, com sempre, la vostra atenció i confiant que la setmana que ve ens tornarem a trobar. De moment, us convidem a que ens feu arribar els vostres dubtes a pagesosdeciutat@gmail.com o bé als perfils de Pagesos de Ciutat a les xarxes socials. Recordeu que també teniu a la vostra disposició el blog de l'Ester, picaronablog.cat o picaronablog.com. Ester, fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve.
0: Rebeu la salutació del Xavi Nuses des del control tècnic, d'on recuperem un tema de companys. Es diu Soc Pagès i ens servirà per desitjar-vos bona setmana.

0: obrint esperances. Som aquí, buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat, el teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Radio Vila Sacra, senzillament.
5: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Maliceta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat amb la col·laboració d'Estrella Damm.
6: En el 107 de la FM...

0: Bona nit.
1: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Davant la previsió que les calorades seran un fet habitual i faci disparar el consum energètic i, en conseqüència, el preu, Sant Pere Pescador, a l'Alt Empordà, ha posat en marxa la seva primera comunitat energètica perquè comerços, però també famílies vulnerables, puguin reduir la factura de la llum. Els detalls, Gemma Esteve.
2: Les plaques fotovoltaiques s'han instal·lat a la coberta del centre cívic i poden produir més de 50.000 kWh d'electricitat cada any. L'alcalde de Sant Pere Pescador, Agustí Badosa, explica que aquesta energia anirà destinada a famílies vulnerables i als comerços del poble. Calcula que s'hi acolliran una vintena d'establiments que podran reduir la factura de la llum sense haver d'invertir en plaques solars.
3: El comerç local, que tots sabem a tots els municipis amb quina situació està, si podem ajudar una miqueta en aquest sentit, que almenys a nivell de costos energètics i concretament els elèctrics, pues els hi baixi, pues escolta, creiem que és una ajuda que pot beneficiar els santperencs en general.
2: Al setembre s'obrirà el procés de selecció i està previst que els beneficiaris puguin començar a utilitzar l'energia al novembre. També tindran accés a una plataforma per consultar el consum i assessorament en gestió energètica. El projecte forma part de la línia d'ajuts de la Diputació de Girona per impulsar comunitats energètiques.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

0: El programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Hola, què tal? Com estan? Després de la cantada de l'escala, és el moment de fer el programa d'aniversari. Faig el resum del que ha estat la temporada número 17 de Sons a Cau d'Orella i ja començar la propera, la 18. Pels que no saben com va començar tot, els hi recordaré que va ser l'estiu del 2008, quan vaig fer uns programes d'havaneres a Ràdio L'Escala, com a prèvia de la cantada, i la cosa havia d'acabar aquí. Degut a la bona acollida, l'emissora em va demanar de fer un programa setmanal amb el nom de Cau d'Orella. Degut a que aquest nom estava registrat per mitjans de comunicació, el vaig canviar el 2014 per l'actual, afegint al començament la paraula Sons, i fins a l'actualitat amb la mateixa il·lusió i ganes de portar el meu granet de sorra envers aquest gènere musical i a la vegada agrair a les més de 40 emissores del territori català que el programen i a tots els oients que el segueixen, ja que sense ells això no tindria sentit. Moltes gràcies a tots. Ara és el moment de fer el repàs del que ha donat de si Sons a Cau d'Orella des del setembre del 2025 fins al juliol del 2026. I si em volen acompanyar, comencem.
2: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
1: I ho fem pel mes de setembre. En el primer programa d'aquest mes vaig fer un tastet del que va ser la 47a cantada d'havaneres de l'Escala. El següent va ser un altre tastet, però en aquest cas de la cantada d'havaneres de Sant Feliu de Guíxols. Per continuar amb un repàs a les cantades d'estiu en format de bassetari. I per acabar el mes, el magazín, on destacava una petita entrevista a Neus Mar que ens parlava dels seus espectacles. I un dels seus espectacles és a la Neus Mar amb les joves veus del mar. I escoltarem un tema preciós de la Clara Bonfill que en fan una gran versió. La Neus Mar acompanyada d'aquests nois, aquests nois joves, que varen començar la cantadeta i es varen engrescar a fer un treball discogràfic. Què t'ha dit el mar?

0: m'ha dit que quan algú canta una havanera, els peixos ballen i la lluna somriu. Les veus il·luminen l'horitzó i les onades es gronxen al compàs. Perquè les havaneres et toquen el cor i et mouen l'ànima.
1: I jo li he dit al mar que cada vegada que canti una havanera tindré un pensament per a tu, que volarà fins més enllà de les estrelles.

m'emociona sentir aquestes joves veus i esperant que tinguin continuïtat i algun dia doncs, tinguem algun d'aquests components formant part d'un grup d'havaneres o, per què no, formant ells mateixos un grup per donar-li la continuïtat. Hem escoltat Què t'ha dit el mar. Passem al mes d'octubre i obrir aquest mes un disc de llegenda del grup cubà Veus d'Ultramar i el seu treball discogràfic Luz que brilles. Un abecedari servia per continuar i dedicat a grups d'havaneres, començant per la A amb Margeu i acabant amb la R amb Roca Grossa. De la sèrie que un canten, li tocava el torn al grup Xató de Vilafranca del Penedès. I en el magazín d'octubre, entre d'altres, els hi vaig parlar d'un grup de recent creació com va ser Aigua Clara, liderat pel cantautor Lluís Lozano, i d'un dels primers enregistraments que va fer aquest grup Aigua Clara per donar-se a conèixer a les xarxes socials va ser dos temes: un, Canta'm una havanera, del mateix Lluís Lozano, i l'altre, L'havanera del nàufrag, de la Clara Bonfill. Els escoltem un rere l'altre.

escoltat, no tots sencers, sinó en format de popurri, com ho podíem dir-ho, aquest cant amb una havanera i l'havanera del nàufrag d'un grup de recent creació com és Aigua Clara. Canviem de mes i passem al novembre. Les versions o adaptacions de temes en català o al castellà i viceversa era el programa que encetava el mes. Continuava amb un dedicat als grups que feien aniversari i que la Fundació Ernest Morató els va premiar amb un acte al Teatre Municipal de Palafrugell. Un disc de llegenda del grup Mar i Vent amb el títol L'Una Llena. Començava una nova sèrie, abecedari a dues bandes, i els primers varen ser els Pescadors de l'Escala i Portbou, alternant una lletra cada un. El magazín tancava el mes destacant l'acte de reconeixement als grups que feien aniversari i es lliuraven el premis 2x4. Tot això organitzat per la Fundació Ernest Morató. I escoltarem un tema del grup Portbou, d'aquesta bassetària a dues bandes, com és La Gaviota, és a dir, La Gavina, als seus inicis abans de traduir-la al català. L'escoltem pel grup Portbou.

escoltat La Gaviota, l'actual Gavina, però tal com es va escriure i tal com se va interpretar, fins que més endavant es va fer la traducció al català per el mateix Frederic Sirés i la Marina Rossell li va donar la popularitat. Anem ja amb l'últim mes de l'any, el desembre, i per començar aquest últim mes ho feia amb la cantada de presentació del grup Aigua Clara Palafrugell. Seguia amb un programa on les habaneres ens parlen per explicar-nos històries. Continuant amb el magazín, aquesta vegada no sent l'últim programa del mes, on destacava que l'Espai Ter de Torroella de Montgrí tindria una sessió de la cantadeta i de la participació d'Arjau a l'espectacle Mare Mundi. Volia acabar l'any amb un programa que tenia ganes de fer, els Sons de Sardanes, i que vaig comptar amb la col·laboració de l'amic Jordi Gallegos, especialista en el món sardanista. I escoltarem una d'aquelles cançons que varen formar part del programa i que en Jordi Gallegos ens les comentava. És Cançons que tornen dels pescadors de l'Escala.

costat aquestes cançons que tornen del grup Els Pescadors de l'Escala, que va formar part d'aquest programa Sons de Sardanes, amb la col·laboració, com els deia, de Jordi Gallegos, actual president de l'agrupació sardanista escalenca Abixaixo, i també de les agrupacions sardanistes de les comarques gironines. Passem ja al 2026 i ho fem amb el mes de gener. Començava un any nou i una nova sèrie, Tornada a Port, on recuperava alguns dels programes més destacats i que mereixien tornar a ser escoltats. Recordava el grup A Cau d'Orella en el seu primer CD, El mateix mar. Aquest grup es va fundar el mateix any en què vaig començar aquest programa. Un altre de la sèrie Abecedari a dues bandes, aquesta vegada protagonitzat pels grups que ja no estaven en actiu, com Bergantí i Gavina. I en el magazín donava a conèixer les bases del 18è concurs de composició Josep Bastons de Sant Pol de Mar. I d'aquest treball discogràfic que els hi parlava del grup A Cau d'Orella, escoltarem la cançó que hi dona títol, El mateix mar.

escoltat aquest el mateix Marc, cançó que donava títol al primer treball discogràfic del grup que fa anys ja va deixar els escenaris, com és A Cau d'Orella. Passem al mes de febrer. Els Cremats protagonitzaven el programa de la sèrie Com canten. Com és habitual, cada mes de febrer dedico un espai a les novetats discogràfiques publicades l'any anterior. Un total de 9 enregistraments són els que es varen publicar el passat 2025, almenys els que jo tinc controlats. Una altra de la sèrie Tornada a Port amb el grup Mar Endins, tot recordant l'abecedari que els hi vaig fer d'aquest grup i que va decidir plegar després de 47 anys en actiu. El magazín no va ser l'últim programa del mes, ho vaig deixar pel següent, degut a que el dia 1 de maig queia en diumenge. Vaig tancar el mes amb una secció de cançons que ens parlaven del mar. I escoltarem una de les cançons més destacades del treball discogràfic de la Clara Bonfill, que vàrem poder escoltar en aquest que vaig fer dels enregistraments del 2025, com és A Tramuntanada, a ritme de rumba.

0: Jaume Garnatxa.
1: Esteu escoltant Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
2: A ritme del que anomenem rumba marinera, la Clara Bofill ens ha interpretat A Tramuntanada. Toca el mes de març. No és habitual, però va passar que comencés el mes amb el magazín del mes anterior, on parlava de les novetats de grups d'havaneres com el Peix Fregit, amb la nova incorporació de Pau Vilà, substituint a Pere Molina. Un dels habituals d'aquest mes és el dedicat al Dia de la Dona, aquesta vegada en grups i cantants femenines. Tornava l'abecedari a dues bandes amb Peix Fregit i Llops de Mar. Orells de Mar protagonitzava el de la sèrie Com canten, i acabàvem el magazín del mes destacant la participació del grup Arjau a l'espectacle d'aniversari del cantant Lo Pau de Pons. Un mes, com hem vist, amb dos magazins. El primer, que era el del mes de febrer, i l'últim, el que tocava, el mes de març. Escoltarem una de les cançons que es va poder escoltar en el programa del Dia de la Dona. Elles són Gemma 4 i ens porten La Rosa Oriental.

hem escoltat i també hem recordat el grup GMA4, que malauradament ja fa temps que deixava de cantar, tot i que ha tingut unes substitutes com han estat la Sabaname, totes dues cubano-catalanes, la Rosa Oriental, el que ens han interpretat d'aquests temes que sempre conviden a ballar. Continuem i ho farem ara amb el mes d'abril. Els explicaré que vaig fer un disc de llegenda doble del grup Mar d'Amunt per començar el mes, un altre de la sèrie Tornada a Port, tot recordant un programa que vaig fer, un rànquing segons la revista Under Rock de les havaneres més populars. Feia el primer programa de dos de les cançons pròpies de grups i per acabar el mes, el magazín on explicava el llibre que varen publicar el grup Les Anxovetes i que es titulava Cànon a la mar. I una de les cançons que es va poder escoltar en aquesta sèrie de dos programes de cançons pròpies és aquesta del grup Boira i que porta per títol Quan ell em mira.

Acabem d'escoltar aquest Quan ella em mira, del grup Boira, un tema de producció pròpia dels de Lleida. I anem ara al mes de maig, amb el segon programa sobre cançons pròpies dels grups Començava el mes, continuant amb un nou lliurament de la sèrie Abecedari a dues bandes entre Mar i Vent i Mar Brava, una nova sèrie de tres programes sobre cançons no gaire habituals en aquest gènere musical. El següent també formava part d'aquesta sèrie de temes poc habituals, i en el magazín els hi parlava que la Neus Mar ha decidit apartar-se un temps de les cantades d'Havaneres després d'un estiu de fort desgast emocional. I escoltarem una d'aquestes cançons que no són gaire habituals en aquest gènere, però els aporten els grups dins el seu repertori, com és Els Cremats, amb aquest tema de Paret, El mig amic.

acabem d'escoltar els Cremats versionant aquest tema de Peret, El mig amic. I passem al mes de juny. En quedava un de la sèrie de peces poc habituals i va ser el primer d'aquest mes. Després que feia temps de no fer-ho, varen tornar els de la sèrie unes quantes per escoltar, i temes sobre mariners el van protagonitzar. El següent, dins de la mateixa sèrie, va ser dedicada als pescadors, i el magazín, per tancar el mes, on destacava l'èxit d'una nova edició, la cinquena, de la cantadeta organitzada per la Fundació Ernest Morató, amb una sessió a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí i dues a l'Auditori de Girona, on es va estrenar l'himne que escoltarem a continuació. Va ser una composició de les Anxovetes i que es va interpretar totes les tres cantades amb el grup que era el protagonista d'aquesta cinquena edició, les Anxovetes, juntament amb els participants de la cantadeta. El títol, Som el futur.

preciós aquest tema himne de la cantadeta que esperem que el anem escoltant en el futur. El futur són tots aquests nens que participen a la cantadeta. Esperem que sigui així i esperem, com els deia abans amb la Neus Mar i les veus del mar, que alguna vegada parlem d'un dels cantants d'un grup, cantants, cantantes, que varen començar amb la cantadeta. Estaria molt i molt bé. I anem ja al mes de juliol. Tot i que per circumstàncies que tots coneixem no es va poder dur a terme la cantada de Veneres de Calella, els hi vaig dedicar un programa abecedari de grups que hi varen participar. Començaven els tastets, el primer amb la cantada de Foment de Girona, que enguany celebrava la segona edició, i el segon amb la tradicional cantada de Platja d'Aro, la número 43. I el magazín, per acabar, destacava una nova secció dedicada als primers discs que varen enregistrar els diferents grups que formen part d'aquest gènere musical. I escoltarem un tema del segon grup que ha participat més vegades a la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. És el grup Peix Fregit amb aquest tema No Volveré.

Acabem d'escoltar el grup Peix Fregit interpretant aquest vals mexicà No Volveré. I el mes d'agost, de moment, unes quantes d'altres indrets per escoltar, que era una selecció de temes d'altres llocs de l'estat espanyol on es poden escoltar i on es canten havaneres. I també un abecedari musical de grups que han participat a la cantada d'Havaneres de l'Escala. I escoltarem aquest tema d'aquests altres indrets per escoltar del Círculo de Artesanos de Sanlúcar de Barrameda, que la primera vegada que el vaig escoltar em va impressionar, perquè el mare vull ser pescador, traduït al castellà per Madre voy a ser pescador.

0: amb aquesta cançó acabem aquest programa especial del 18è aniversari, agraint a totes i a tots els oients i emissores que confien en aquest espai. Moltes gràcies i sons a cau d'orella. Continua amb una nova temporada fent camí ja cap al 19è aniversari. Recordin que ens poden seguir a Facebook, a Twitter, ara X, a Instagram, a Spotify i a les plataformes iVoox i audio.cat. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: On eres tu el dia de l'eclipsi?
3: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Jo també.
11: Jo també.
3: Apunta bé.
2: La música de la teva vida.
12: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Bona nit. Ones de llibertat a Ràdio Vilasacra, 24 hores al dia.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el suport de Pala Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pica el vol, el nou esport de moda.
4: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
5: Benvingudes i benvinguts a Dial Interior, un espai setmanal que et convida a tornar a casa. Qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat per en Guillem Ramisa. Guillem, com estàs?
6: Hola, Sergi. Bé, molt bé, molt bé.
5: Avui és l'últim dia, no?
6: Avui és l'últim dia, sí, sí, sí. Emocionat, emocionat.
5: Escolta, ha sigut un plaer enorme comptant tu aquestes temporades de Dial Interior.
6: Bueno, el mateix et dic. He après moltes coses, ha estat molt bé això.
5: Ha estat molt xulo, sí, et trobarem sí, a faltar, que ho sàpigues.
6: Bueno, jo també vosaltres, però ja us aniré escoltant.
5: Que bo, i bueno, quedarà en bones mans el programa.
6: Sí, sí, tenim en Ramonet aquí al costat que s'hi posarà ell.
5: La setmana que ve el coneixereu, amb en Ramon. Molt bé, doncs som-hi, què tenim avui de menú?
6: Avui tenim entrevista a Lídia Busquets, mestra de Chikung. Uh-huh. Tenim la secció AGB, avui sobre un requisit per a poder ajudar sàviament. Uh-huh. I tenim una secció nova que es titula Camins que parlen, amb Joan Comas.
5: Exacte, doncs som-hi, tenim en línia la Lídia Busquets. Ella és mestra de Chikung i una de les persones responsables d'un espai meravellós que està a la Pineda de Bages, que es diu Kinergia. Lídia, benvinguda, com estàs?
7: Hola, moltes gràcies. Molt bé. Bona tarda.
5: Molt contents de tenir-te aquí amb nosaltres. Escolta'm una cosa, la primera pregunta és obligada. Per les persones que no hagin sentit mai a parlar del Chikung, com els explicaries? Què és el Chikung?
7: El Chikung. Mireu, el Chikung és una tècnica de moviments suaus que és mil·lenària. Vale, llavors prové del món oriental, de Xina. Vull dir que són uns moviments que són creats amb una intenció de reconnectar cap al teu interior. Mm-hmm. I això mil·lenari, sempre donant aquest respecte a les dues energies, el yin-yang, connectant amb el cel i la terra. I ens ajuda doncs el Chikung amb aquestes tècniques a retrobar aquest centre d'equilibri entre el cos, la ment i l'esperit, no? Treballant molt important les emocions. Mm. Llavors el Chikung és una gamma molt extensa, molt àmplia de moviments, no? I el maco és que es van repetint i llavors és anar sentint no tant el fer del moviment sinó més el sentir. L'important és la intenció que hi poses en el moviment. I al cap d'un temps, com amb tot, amb constància, sí que vas notant canvis, tant a nivell intern com extern. Mm-hmm. Mm-hmm.
5: Com vas conèixer tu el Chikung?
7: Doncs mira, a través del meu pare. Mm. El meu pare és mestre de Chikung. De fet, ell és el fundador, junt amb la mare, d'aquí al centre de Kinergia, i ells porten ja més de 30 anys en el camp de la salut.
5: Déu-n'hi-do.
7: Llavors, sí, i el meu pare ha sigut també pioner en el Chikung, ha fet bastanta moguda aquí a Manresa i tots els pobles d'aquí al voltant, fent molt interessant cursos de formació de Chikung. Mm? Mm-hmm. Hem fet molta moguda, això és la veritat. Llavors, jo, em vaig trobar que venia de més d'un món del gimnàs. Jo feia de monitora doncs, de fitness, de spinning, de bueno, tot el que és més cremar, suar, de treball físic. Llavors, paral·lelament, doncs, vaig veure que no vaig en contra del gimnàs, és molt interessant, però que arribava massa a casa al vespre esgotada, anava al límit i no em trobava en equilibri. I bueno, llavors, veient el treball d'aquí a casa, també em va ajudar doncs, a estudiar medicina tradicional xina.
5: Wow.
7: També vaig estudiar quiromassatge. Mm-hmm. Però bueno, quan vaig entrar en el món aquest de medicina tradicional xinesa, i clar, el meu pare fent aquest treball de Chikung, doncs vaig veure que a gimnàs és molt interessant, però alerta perquè ja es diu, anem a cremar. Mm. Alerta perquè crea radicals lliures, saps? Va bé, però amb un equilibri, sense arribar al límit. Mm. En canvi, el Chikung no és una gimnàstica. La diferència és que tu ets conscient del moviment, O sigui que has de controlar la ment en un estat de presència aquí ara. Llavors jo et faig de guia i et faig trobar doncs aquest equilibri de no només el treball físic, sinó molt important la ment connectada amb el cor, amb les emocions.
5: Lídia, què és el que més et fascina a tu personalment del Qigong i què creus que el fa únic respecte a altres pràctiques corporals o meditatives?
7: Sí, el que més em fascina és que bueno, fàcilment el Qigong es pot aplicar al dia a dia. I crec que el bonic del Qigong és que es pot aplicar, lo important és que es pot aplicar a la filosofia, i totes les seves tècniques en el dia present. Mal? Llavors t'ajuda aquest estat de presència a tenir un autoconeixement. Si no hi ha un estat de presència, no hi ha un autoconeixement. Llavors això, el Qigong ens facilita arribar millor en aquest coneixement, tant a tots nivells. Jo crec que és una meditació en moviment, també alhora és un treball energètic. Per això em va agradar molt el Qigong, la veritat, també, perquè no necessites res, vull dir, ni una segona persona que et faci teràpia, ni una esterilla, és a peu dret. El Qigong s'adapta a tothom, a totes les edats, i hi ha molt bons efectes, la veritat.
5: Quina transformació, parlo de tu, a nivell personal, profunda, diries que t'ha aportat el Qigong a la teva vida? És a dir, quina diferència hi ha entre la Lídia de fa uns anys i la Lídia d'ara?
7: Home, sí, alguna n'hi ha. Doncs, bueno, em sento més conscient de la vida i de tenir més control davant de totes les situacions adverses que vas tenint.
5: Vas parlant de... Has fet servir la paraula presència diverses vegades. A què et refereixes quan parles de presència?
7: Sí, doncs està connectat amb l'energia del cel, de la terra, i sentir el cos lliure, suelto, per poder captar, rebre, sintonitzar-nos amb tota l'energia que ens envolta, de la natura, de l'univers, que és el que ens ajuda a harmonitzar, i a centrar sobretot el moment present amb una respiració conscient, profunda, una bona respiració, i això és el que t'ajuda a estar aquí ara, i controlar sobretot la ment, doncs deixar passar tots aquests pensaments que ens venen com uns núvols, i important, no identificar-se ni jutjar-los.
5: Per tant, estàs parlant d'una tècnica que va molt més enllà de la pura tècnica i la pura estona de pràctica, sinó que realment a la vida quotidiana pot tenir una influència molt poderosa.
7: Sí, el bonic que és el Qigong, sempre els hi dic als alumnes, no és només venir aquí a la classe, acabo i faig un reset i ja està. El maco és poder-ho aplicar, tots aquests coneixements, aquesta filosofia que vaig donant, i aquestes tècniques, tant a nivell físic com espiritual, a tots nivells, doncs el dia a dia. I és el maco, és poder-ho aplicar i sentir-te a poc doncs, aquests canvis. De potser al matí algú ja et diu algun renec, alguna cosa, doncs tu no reaccionar ja amb la ira, ja surt el fet, ja dius, doncs no, sapiguer-te estar en el teu centre, i tot això doncs és lo bonic, que treballo amb els cinc elements i vas veient el dia a dia doncs un canvi amb el teu cos i la teva ment. Sí.
5: El Qigong parla del qi, i aquesta és una paraula que, corregeix-me si dic alguna bestiesa, que crec que es podria traduir com energia vital. Per a alguna persona que no hagi sentit mai a parlar del qi, de l'energia vital, com li explicaries què és l'energia vital?
7: Sí, l'energia vital doncs és la que ens dona la vida. Llavors, aquesta energia vital la traiem de diferents fonts, la podem captar de diferents fonts, per això la podem captar a través de l'univers, de l'aire, de la respiració, també dels nutrients, important, una bona alimentació, i pels diferents centres energètics que tenim. Llavors, saber això, aquesta energia vital que tenim a dintre no es destrueix, l'energia es transforma. Llavors, també tenim a dintre nostre, per de l'energia vital, aquesta energia adquirida, i es diu també que hi ha l'energia innata, l'energia yin, que es guarda a ronyó. A ronyó ens representa que és la nostra bateria, la que ens recarrega i ens dona la força del dia a dia. I llavors també tenim, doncs, això, en el yin adquirit, l'energia que ens ve dels pares. Però bueno, l'important és aquesta energia vital, fer-la fluir, i que és la que ens dona el chi, la vida.
5: Per tant, entenc que el Qigong és això, no? És una eina que ens ajudaria a aprofitar molt millor aquesta energia vital.
7: Sí, sí, sí. A regenerar-la, sobretot a renovar a través de la respiració, doncs ens ajuda a renovar a nivell de cèl·lules, de sang, de líquids interns, ens renova tot a nivell d'òrgans, i a través de tot aquest nivell més de tema d'òrgans, de vísceres, doncs va relacionat també amb el tema emocional.
5: Clar, m'imagino que el Qigong, a darrere hi ha tota una tècnica, però imagino que més important que la tècnica també és potser l'actitud interior que la sosté, oi?
7: Sí, oi tant. L'actitud interior, sempre ho dic a totes les classes, és el més important. A totes les classes parlo, quan faig un moment de pausa, de parada, d'una petita meditació, parlo del somriure intern. És el més bàsic, i crec que és el més important amb el Qigong. No el fer el moviment ben fet, sinó aquest somriure intern, vol dir aquest estat de benestar, de pau, de reconnexió amb tu, de calma. I aquest somriure intern, doncs, és el que ens ajuda a relaxar, ens obre, ens prepara pel Qigong, pels moviments.
5: Amb persones que ens estiguin escoltant, Lídia, com els explicaries, com els hi vendries el Qigong? Com pot el Qigong ajudar-nos a viure amb més serenitat i claredat enmig d'aquest món de bojos en el que vivim, aquest ritme accelerat del món actual?
7: Sí, doncs, aplicant i el més important, portant la filosofia del Qigong al dia a dia. I com diuen els xinesos, primer és buidar la tassa, que la tenim tots molt carregada a tots nivells, i després poder-la omplir. Però el més important amb el Qigong és deixar anar, alliberar, netejar, perquè tots anem super recarregats de mentals, de temps, nervis, angoixes, cada cop hi ha més depressions, i lo important sempre, ja ho dic, amb la respiració, que està connectat, no és inspirar, el cos ja s'encarrega d'inspirar, és treure l'aire. Molts cops no acabem de buidar aquesta tassa, ens quedem la respiració, i lo més important és, a cada expiració, ser conscients que buidem l'aire al fons, i a cada expiració, doncs, netegem cap a la terra. I és en aquest cicle.
5: Lídia, ja estem gairebé sobre el temps, però m'agradaria preguntar-te què és el que més t'omple a tu quan estàs fent classes de Qigong.
7: Doncs que tot és molt més fàcil, aquest aprenentatge el gaudeixo jo el dia a dia, i la manera de veure la vida, que amb el més simple hi és tot. A vegades busquem la felicitat a fora, i com més lluny és millor, i no, amb el més simple i aquesta mirada cap a dins, interna, ho tens tot, et retrobes amb tu.
5: I una pregunta que m'he descuidat abans, però que te l'he fet sí o sí, és perquè molta gent té el cap o ha sentit a parlar del Tai Chi, que potser és més conegut que el Qigong d'entrada. Quina diferència bàsica hi hauria entre el Qigong i el Tai Chi?
7: El Tai Chi és un art marcial que aquí s'ha aplicat la tècnica, llavors és tot de sèries enllaçades de moviments. Aquí es permet un fluir de l'energia. Llavors el Qigong és ben bé, és com un arbre, és l'arrel, és la base, és cultivar l'energia, és anar repetint aquest moviment per cultivar el chi i poder-la projectar cap a aquests moviments.
5: I ara sí, per acabar ja, Lídia, si el Qigong pogués parlar amb veu pròpia, què ens diria avui?
7: Doncs que descobrir el Qigong és descobrir la vida.
5: Uau.
7: Ens desperta.
5: Lídia, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres al Dial Interior.
7: Moltes gràcies a tu, Sergi, i molt agraïda també de que puguis venir aquí en el nostre centre de Quinergia els divendres a fer el curs de creixement personal i poder compartir tots aquests coneixements, que anem en camí paral·lels i la finalitat és la mateixa.
5: Em fa moltíssima il·lusió, Lídia. A més, despreneu una humanitat com a família, perquè és molt maco, perquè sou tota una família que us dediqueu a això, inclús l'àvia. Me'n recordo quan vaig venir a fer la...
7: És
5: molt maco, i va ser molt bonic quan vaig venir l'altre dia a fer la conferència inaugural d'aquest curs que ara encetaré aquí a Quinergia, que em va rebre la teva àvia des de dalt, que vosaltres viviu a dalt, i em va dir una frase, molt maca. Em va dir, nen, a despertar consciències. Vull dir que és maco veure una família que amb un propòsit comú, units com esteu, és realment preciós.
7: Sí, sí, merci, doncs.
5: A tu, moltes gràcies per seguir avui. I avui a EGB veurem un requisit per poder ajudar sàviament els altres. I ens l'explicarà algú que ben segur coneixeu.
0: Estava en Elida, que s'hi encontren dos amics per la calle, i l'altre diu, nena, com estàs? Diu, malament, nen. Diu, què et passa? Diu, a casa. Diu, l'estem passant molt grossa. Diu, a mi padre lo tenemos malo, y lo malo es que no le encuentran lo que tiene. Hemos visitado los mejores médicos especialistas del país y el resto. Nos aconsejaron que fuéramos a Nimes y allí nos animaron para que nos fuéramos a los Estados Unidos. Y en abril fuimos a la clínica Mayo y allí lo tuvieron 3 meses, nen, digo, con análisis, radiografías, entubado hasta las orejas, y no le trovan el que tengo. Diu, perdona que te diga, diu, pero la medicina ha tocado techo ya. Diu, ¿qué quieres decir con esto? Diu, pues, que tenemos que volver a nuestras raíces, nen, a las plantas medicinales. Diu, hay una planta, nen, que si tú veas lo que yo he visto con esta planta, no te lo creerías. Diu, es milagrosa. Diu, ¿qué una planta es? Diu, la farigola. Diu, ¿cuál? Diu, la farigola, el tomillo. Diu, com està actualment tu padre? Diu, mira, diu, se levanta solo para comer, que por cierto come muy poco y apenas habla. Entonces mira, vas a hacer lo que yo te diga. Le vas a dar en ayunas una tacita de farigola. Y ya me lo contarás, nen. Te vas a acordar de mí toda la vida. Es despedeixen i els 15 dies es troben. Diu, com sigue tu padre? Diu, ¿te acuerdas que te dije que se levantaba para comer? Yo sí, pues ya no se levanta. Digo, coño. Digo, ¿me dejas parado? Digo, mira, le vamos a aumentar la dosis, ya verás. Le vas a dar una tacita en ayunas y otra al mediodía. Y ya me lo contarás, nen. Digo, te vas a acordar de mí toda la vida. Toda la vida. Es despedeixen y a los 15 días, ¿cómo sigue tu padre? Digo, nen, digo, vamos de mal en peor. Digo, ya ni se levanta ni come. Digo, coño. Digo, por mí que hacemos corto de farigola, nen. Digo, mira, hazme caso. Le vamos a dar 2 tacitas en ayunas. 2 al mediodía y 2 por la noche. Y ya me lo contarás. Hace milagros la farigola, nen. Te vas a acordar de mí toda la vida. Es despedeixen y a los 15 días. ¿Cómo está tu padre? Diu, nen, ja ni se levanta, ni come, ni habla. I el trabajo es nuestro para que se tome la segunda tacita de farigola. Diu, nen, porque me lo dices tú, ¿eh? Si no, no lo creería. Le vamos a aumentar la dosis, nen. Hazme caso. Le vamos a dar 1 tazón en ayunas, otro al mediodía y otro por la noche. Y antes de que se duerma le dais un baño de farigola. Y ya me lo contarás, nen. Te vas a acordar de mí toda la vida, lo que yo te diga. Es despedeixen en 15 días. ¿Cómo está tu pare, nen? Diu, lo enterramos anteayer. Diu, coño. Diu, pues parece ser que la farigola es una mierda, tú.
5: Està clar, no? Només hauríem d'ajudar quan sabem com fer-ho. Que tenim els coneixements apropiats i estem en disposició de compartir-los i creiem que poden ser útils. Endavant. Que no, millor abstenir-se. No hi ha res més perillós que un ignorant motivat i ben intencionat. Encetem una nova secció que porta per títol Camins que parlen. D'on neix la idea d'aquesta secció? Home, aquí al Dial Interior entrevistem pràcticament cada dia molta gent que és formadora de creixement interior, molta gent que porta, condueix grups. Però no hem entrevistat mai encara a persones que estan fent aquest camí. Persones que l'estan recorrent en primera persona. Els formadors també el recorren en primera persona, eh? Però també ens agradava tenir el testimoniatge de persones que estan en procés d'assimilar, d'integrar totes aquestes propostes tan boniques que els nostres convidats i col·laboradors ens expressen. I avui, per començar, tenim el Joan Comas aquí a l'estudi amb nosaltres. Ell és el director musical de l'Orquestra Venus, una orquestra que ara em comentaves que ja feia més de 30 anys?
8: L'any que ve... Sí, hola, què tal,
5: què
8: Sergi? L'any que ve farà 30 anys que vam començar l'aventura musical de l'Orquestra Venus.
5: Uau!
8: 30 anyets.
5: Déu-n'hi-do.
8: Un bon camí, també, eh?
5: Home,
8: un
5: i tant.
8: Que també és...
5: I m'imagino també que un bon gimnàs psicològic per tot el teu procés interior.
8: Sí, i tant, no dubtis. Sí, sí, sí, i tant.
5: Joan, quants anys fa que fas treball interior?
8: Jo crec que vaig començar... sobre el 2017 o així, aproximadament, sí.
5: Déu-n'hi-do.
8: Vaig fer 4 cursos al centre, a muntar el Sergi Pérez.
5: Sona d'algú.
8: Us el recomano, eh? Molt bé, molt bé. Una de les coses que m'ha portat aquests 4 anys és que he rigut molt. Hem rigut molt, i això crec que és una medicina molt gran per l'ànima. Riure, riure.
5: Que bo. Home, és que aquest camí interior, si no vivim amb un cert humor,
8: sí.
5: Pot ser inclús perillós, eh?
8: Apaga i vámonos.
5: Apaga i vámonos.
8: Sí, que sí.
5: Joan, després d'aquests anys de recorregut interior, què diries que significa per tu aquest concepte, aquesta expressió camí interior?
8: Doncs és un camí més. És un camí més. Jo crec que a la vida tenim molts camins... Des de que comencem aquesta aventura que es diu vida, tenim 200 camins, i aquest, que és un camí, jo diria que ens ajuda a créixer i ens ajuda a passar el camí, doncs, de millor manera, no? Hi ha camins molt... molt, jo no diria equivocats, molt amb moltes pedres, amb molts revolts, amb moltes dificultats, on t'identifiques molt amb el camí i no estàs per el que vas veient mentre camines, no? I aquest camí, doncs, és això, és un camí, jo diria, que no és fàcil tampoc, però que és un camí que per observar-lo i per gaudir-lo, sí, jo diria, més o menys, eh?
5: Què et va portar? M'agrada molt preguntar a la gent què el va portar a plantejar-se fer un camí interior. És a dir, en el teu cas, quin va ser el detonant? Què va passar per dins teu que et plantegessis fer això?
8: Jo crec que arribar a un punt de saturació, no? De saturació d'identificar-te amb les coses que et van passant el dia rere dia i amb les teves reaccions, no? I veure que no estàs en una pau, no? Que et lluites, o sigui, que fa servir molt la paraula treball, lluita, anar en contra de totes les coses que ens passaven a l'exterior. I dic, ostres, jo crec que aquesta no és la manera. I quan, sense parlar de camí, d'autoobservació, de reflexió, de presència, no sé, són coses que et ressonen, i a partir d'aquí dius, va, crec que aquest és un camí bo per seguir.
5: I en tots aquests anys, dues preguntes en una. Què diries que ha estat el més difícil, per una banda, i per l'altra, el més enriquidor del teu recorregut?
8: Bueno, el més difícil, sens dubte, és tots els condicionants que teníem fins al moment, no? Tot de creències que has anat cultivant, que ens han anat introduint a dintre el nostre cervellet, sobretot amb gent de la nostra quinta, no?, dels anys 60-70, de la postguerra, d'una ensenyança religiosa molt potent, molt potent. I això és una cosa que tens molt marcat a dins i que costa molt a fer net, no? I t'ha marcat un personatge, on has construït un personatge amb moltes capes, amb molt, molt potent, i jo crec que això és el més difícil d'aconseguir tirar a terra, no?
5: Uh-huh. I el més enriquidor?
8: I el més enriquidor d'haver fet el curs per...
5: El curs, el teu camí interior.
8: Perquè
5: el camí interior tampoc és un curs, és a dir, és un camí de vida. A vegades sí que hi ha cursos, formacions que et poden ajudar, però gairebé quan fas el gest d'anar cap endintre, jo penso que això ja és imparable, no?
8: Sí.
5: El més enriquidor, el que més t'ha omplert d'anar cap endintre, què diries que ha sigut?
8: Les experiències que he viscut durant tots aquests anys, no? Amb gent que també tenien els mateixos anhels que jo, i que junts hem aconseguit anar cap endintre i junts hem aconseguit més pau, no? És la part més enriquidora de...
5: I hi ha alguna pràctica o alguna eina concreta que en el teu cas t'hagi ajudat especialment?
8: Mm-hmm. Sí, sens dubte. Hi ha moltes pràctiques, des de la meditació, des de la presència, l'autoobservació, però jo crec que la que a mi m'ha ajudat més és la naturalesa, la fusió amb la naturalesa, l'aigua del mar, els camins del bosc, els arbres, el vent, intentar fusionar-me una mica amb tot aquest amb tota la part de la naturalesa, no? Crec que m'ha ajudat molt a desidentificar-me de tot allò que dels meus pensaments, d'aquest xerrameca que tenim aquí dalt que no para mai, doncs de deixar-lo una mica quiet, no? I és un moments molt xulos de fusió amb la naturalesa on deixes els teus pensaments una mica més quiets. Vull dir que la fusió, no? La fusió amb la naturalesa, crec.
5: Uh-huh. Sí. I quan mires enrere, què diries que ha canviat més en tu? És a dir, el vell Joan, en comparació amb el nou Joan, quin diries que ha sigut el gran canvi?
8: Jo sí, tinc un canvi molt gran. I és que no m'enfado. m'enfado molt poquet. Em puc enfadar a vegades, però quan m'enfado ja sóc conscient de que m'enfado i dic, no cal. I llavors això és un indicador molt gran, crec. Jo crec que estava molt enfadat amb moltíssimes coses. Estava enfadat amb la política, amb la competència, amb la gent, i ara no. Ara ja no m'enfado. No hi ha res que em pugui fer enfadar. Vull dir que aquesta és la clau, jo diria, o allà on dic el meu canvi que hi ha d'en Joan passat, en Joan ara, no? Mm-hmm. Joan, ara. No sé com serà el d'aquí 10 minuts, però el d'ara no m'enfado.
5: I escolta'm, i quin consell o reflexió compartiries amb algú que ara vol començar o està començant aquest camí?
8: Va, doncs el consell seria que endavant amb aquest estudi, amb aquest camí, amb aquest treball, perquè és un camí que no hi ha marxa enrere. Quan comences, de seguida comences a notar que tu estàs més bé. I això va increixent. I a més, no és complicat, no és una cosa que hagis de lluitar, que hagis de ser allà i que d'allò. No. És una cosa que has d'anar experimentant dia a dia, i jo a la gent que vol iniciar aquest camí, doncs jo l'animaria dient-te això, que cada dia és trobar-se una mica millor, estar una mica millor amb tu mateix i amb la gent i amb el que ens envolta.
5: I ja per acabar, Joan, tenint en compte que tu ets una persona que ets un gran amant de la música, aquesta pregunta te l'havia de fer.
8: Sí.
5: Si poguessis resumir el teu camí interior en un tema musical, quin seria?
8: Hosti, un tema?
5: Un tema musical, una cançó. O un estil, si vols.
8: Un estil... Mira, jo no et diré ni un estil ni un tema. Et diré una dita, una frase que es diu que qui canta els seus mals espanta, et diria. I et diria que qui fa aquest camí, els seus mals espanta. Qui va cap endins, els seus mals espanta. Qui es desidentifica dels seus pensaments, els seus mals espanta. I és una cançó preciosa. Qui canta, els seus mals espanta. Cantem una cançó, cantem-ne 140, cantem-ne 1 milió.
5: Que grande. Joan, molt grande. Joan, un plaer enorme tenir-te aquí avui
8: sí?
5: amb nosaltres.
8: Sí.
5: Jo m'ho sap molt bé.
8: A mi em va fer molta gràcia quan em vas dir tu pots venir i tal, vaig pensar hòstia,
5: quina mandra.
8: Dic, quina... dic, vaya sirvi, vaya sirvi molt fer-me venir. Dic, bueno, dic, però si dic això dic, vol dir que en Sergi deu haver pensat que jo he millorat des que vaig entrar, no? I que em vulgui aquí el seu programa tan avançat amb
5: això ho hauries de dir tu, sí. De fet ja ho has explicat, és dir, crec que sí, sí. Has fet un gran canvi. De fet és estrany sí. que alguna persona que comença a fer un treball interior amb una certa serietat no hi hagin canvis substancials a la seva vida.
8: Totalment. I és el que dèiem, que és un camí de que no s'acaba mai, sempre estàs aprenent i sempre, però sempre pots veure que estàs en el camí encertat, no? Vull dir que, bueno, fantàstic.
5: Joan, moltíssimes gràcies.
8: Merci a tu.
5: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Guillem, gràcies, Joan, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. Ah, i no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: Si quelcom no vols escoltar, res més fàcil que canviar.
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.

0: Bona nit.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Una funcionària de la presó de Brians 2 ha estat víctima d'una agressió aquest diumenge per part d'una visitant. Els sindicats de presons denuncien una escalada de violència i exigeixen un reforç de la seguretat a les zones d'accés obert dels centres. Núria Alcalà.
3: Sí, segons han confirmat fonts del Departament de Justícia, l'agressió es va produir a la zona de comunicacions de la presó cap al migdia, quan la treballadora va ser agredida per una visitant a qui li havia demanat esperar per fer ús de l'ascensor i donar prioritat a persones amb mobilitat reduïda. El Sindicat Català de Presons ha detallat que l'agressora la va colpejar i agredir el rostre i el tors. Un altre funcionari va activar el protocol de seguretat per immobilitzar la dona fins a l'arribada dels Mossos. Durant l'intervenció també va resultar ferit el familiar d'un altre intern que intentava ajudar a separar l'agressora. Els sindicats de presons alerten que les agressions als centres penitenciaris s'han normalitzat i que ja no es limiten a zones interiors de les presons com els mòduls residencials, sinó a zones obertes a visitants com els espais de comunicacions i accessos. Per això exigeixen al govern la revisió urgent dels protocols de seguretat a aquestes zones i mesures administratives immediates contra els agressors. Fons de Justícia han precisat que la dona tindrà prohibida l'entrada a la presó durant un temps.
4: Ganes de clàssics?
5: Tota la seva hora, la selecció mesurada, al detall, a Ràdio Vila-sacra.

0: perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda i entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix i el periodisme construeix.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens descobreix els secrets de l'exploració espacial.
1: Más allá de la Tierra, de l'escriptor i divulgador científic Rafael Clemente. Hi trobarem històries, aventures, secrets i anècdotes de l'exploració de l'espai i de les persones que l'han protagonitzada. El llibre, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i també en color, ens mostra també la tecnologia i els enginys desenvolupats per fer possible la investigació espacial. Hi trobarem capítols dedicats als diferents planetes explorats i també d'altres cossos del sistema solar. I pel que fa a imatges, veurem, entre moltes altres, la superfície de Venus, la de Júpiter o alguns dels volcans més espectaculars de Mart. L'obra és un petit tresor pels que vulguin saber més sobre tot el que la humanitat ha anat descobrint sobre la realitat que envolta el nostre planeta.
2: Potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original. I amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
3: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.
4: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
5: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic
6: per tu
5: i per tots.
6: Escolta'ns,
5: t'agradarà, amb molta il·lusió, amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
7: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment. Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: a l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra i ja està.
1: Busquem fora el que ens falta. I sí, ja ho tenim aquí.
2: Sí. Ja fa olor d'estiu.
3: Però la meva terrassa encara no.
2: Vaig a Bauhaus. Vull un tendal. I una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que, així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.

0: aquells texans que estan trencats
1: tenen molta vida si no els llences a la resta. El residu tèxtil es pot reutilitzar o reciclar tant si està en bon estat com si no. Diposita'l al contenidor de tèxtil o porta'l a la deixalleria o a les botigues que recullen roba. El tèxtil té molta vida. Generalitat de Catalunya.
2: Uau, déu-n'hi-do.

0: குளிச்சிக்க பிக்க பயணிக்க கமத்தோல் பக்கடிக்க பத்தனி சிஸ் பொலிட்டிக்ஸ் பிக்ஸ் பயணிக்ஸ் கமத்தோட்ட ஈ பக்கடிக்ஸ்.
1: La Casa Natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar els anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
2: Dalí va agafar un paravent, un biombo vell del seu pare, i el va decorar amb figures xineses. Persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors, i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí, Mariona Segurañas, és la regidora de Cultura.
3: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava l'Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
2: És una peça que s'ha exposat molt poc, segons el comissari de la mostra, Ricard Bru.
4: Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut. És una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara.
2: Serà a la Casa Natal fins al 13 de setembre.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Tu pots ser part del canvi.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. La poesia i la màgia s'uneixen en aquest preciós poema que avui ens recita la Montse Macías.
2: Hola, embaladits. Em dic Montse Macías. El poema que he escollit es titula Ocells de paper i l'ha escrit el Ramon Besora. A l'escola, l'esquirol, la guineu, el cabriol, la fagina i l'eriçó canten aquesta cançó. Plega't, plega't, paperet, que farem un ocellet. Plega't, plega't, paperó, que farem un ocelló. I els diu el mestre, un gat fer. Ara, amb uns fulls de paper, llapis, pintura i pinzells, podeu fer bonics ocells. Quan la feina han acabat, diu content el mestre gat. Aquests ocells tenen vida, i afegir el mussol. No són ocells de mentida, sinó ocells de caníbol. Sorprès fa el petit senglar, ja es comencen a enlairar. Si eren retalls de paper, quina màgia hem pogut fer? I amb cants aixequen el vol. El pit roig, el verderol, la perdiu, el gafarró, la puput, el reietó, el pigot, la cucareta, el passarell, l'oraneta. I quan s'apropa l'estiu, cadascun d'ells es fa el seu niu.
1: Un poema preciós. Gràcies, Montse. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
3: Deixa'ns un missatge al contestador.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llops d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
3: La por, que se m'escola sota el llit, que rosega els racons bruts de la casa. La por, en forma de rata enverinada, embogida per una mort segura. La por que no retornis en ser fosc. La por que no s'acabi mai el drama. La por que un dia ja no tinguem pa o que la neu entri per la finestra. I sobretot, la por que tanta por no m'obligui a tenir por de la vida.
8: Silencio.
9: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
10: Una de les penes del periodisme és seleccionar la informació. No publiquem tot el que sabem, només allò que creiem que és rellevant. Si no, no donaríem l'abast entre els 200 furs, els 35 robatoris violents o les 3 agressions sexuals que hi ha un dia qualsevol a una ciutat com Barcelona. Fins fa ben poc, els tirotejos entraven en la categoria de fet important. No calia preguntar-se gairebé res. Sabíem que era notícia perquè era poc habitual. Però últimament ens estem habituant. Només aquest cap de setmana n'hi ha hagut 2. El 2025 n'hi va haver de mitjana 8 al mes, i això suposa un 45% més que el 2024. De tan normalitzat ja està passant que una nena de 10 anys rebi una bala rebotada. Ella està bé, però podria no estar-ho. No podem normalitzar de cap manera l'ús de les armes de foc. Entre tots ens hem de conjurar perquè no assumim com a normal el tiroteig nostre de cada dia.
11: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
12: Truca!
11: Repetiràs.

0: Associació Reemplant Flinfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: la nit.
1: Últimament, sembla que l'única forma de poder expressar les ansietats i les angoixes de la generació millennial és la poesia, o en el seu defecte, la prosa poètica. Així doncs, aquí està com el temps. Aquest llibre és un cúmul de pensaments, olors, acudit, frases doloroses, una novel·la. Potser la història d'una generació millennial, per descomptat, això sí que ho és. Són els silencis, és l'ansietat, les preguntes existencials sense contestació, l'absurd, la fi del món... És el planeta, el futur, la tecnologia, són les contradiccions.
2: Una nit truca a la mà de Florida, o sigui, al paradís. Diu que vol que l'enterrem allà. També ha convençut el pare d'en Ben, però hi ha un problema. Ja havien comprat parcel·les a la sinagoga on anaven abans, que si els podien vendre algú altre en nom seu. No sé com vols que ho fem, mama, diu ell. La dona proposa que ens la quedem nosaltres, però en Ben no vol que l'enterrin a Hackensack, a Nova Jersey. Penso en la vegada que la Sílvia va entrevistar aquell futuròleg famós. Li va preguntar què era el proper que passaria i ella va repetir la seva predicció més coneguda. Gent gran en ciutats grans amb por del cel.
1: No sé, a mi m'ha remogut, però no sé ben bé per què. Diu molt en poc. A vegades diu molt en res. I això, pràcticament, és un miracle. Us ho recomanem perquè és una lectura totalment diferent i que a nosaltres ens ha atrapat.

0: rebent en Guillem Terribas, que ens porta recomanacions d'algunes lectures per passar aquest estiu. Guillem, benvingut.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Jo bé, molt bé, molt assegut aquí davant teu, i fa molts i molts anys a les platges veia gent llegint novel·les. Durant una època va passar, i llavors es veia gent mirant el mòbil, sobretot mirant el mòbil. Torna a haver-hi gent llegint llibres, i això ho trobo fantàstic, no per la qüestió del llibre, sinó perquè el llibre és una eina que pots portar a qualsevol lloc, que a més el mòbil, segons la llum, no ho veus bé.
0: Clar, tot,
1: no sé. En canvi, el llibre sempre ho veus bé. Per tant, a veure, el que farem serà intentar fer una passejada com si anéssim en una llibreria i passegéssim i remenéssim a dir, a veure què tal és aquest llibre, perquè és clar, n'hi ha molts i costa molt dir aquest i l'altre. Agafaré referències que algunes persones n'han sentit a parlar, o que han guanyat algun premi, o que són referències. Per exemple, Ferran García, que és un autor que ha publicat novel·les, ha publicat poesia, té un llibre que està molt bé, editat per la mateixa editorial que li ha editat aquest de Sau, que se'n diu Males Herbes. El llibre és Guilleries. Bé, doncs, ha tret un llibre que se'n diu Sau, Ferran García, i a més ha tingut la sort d'obtenir, de ser el Premi Llibreter. El Premi Llibreter és un premi que donen les llibreries dels llibres que han sortit durant l'any, o sigui, des de Sant Jordi l'any passat fins al Sant Jordi d'aquest any. I una sèrie de llibreters en el jurat, doncs tria quin han estat. Normalment la filosofia són d'aquells llibres que han passat per les llibreries i que no han tingut la prou sensibilitat d'arribar al públic, i llavors aquí es reivindica. Per tant, en aquest cas es reivindica aquest llibre que es diu Sau, de Ferran García, que és la història paral·lela de dos personatges que un moment o altre s'han de trobar. Aquest és un. Un altre llibre que aquest, molta gent suposo que han sentit, per cert, aquest no sé si s'ha vist bé quin era, perquè és aquest Sau, ara, aquest llibre que és de John Irving, La reina Esther. John Irving és un autor americà boníssim, fantàstic, possiblement un dels autors més coneguts que hi ha i més llegits, i que també més vegades s'han portat novel·les seves en el cinema. Fa molts i molts anys es va portar una novel·la que va tenir molt d'èxit, que era Les normes de la casa de la Sida, i en aquest cas el que fa John Irving amb La reina Esther és tornar a aquella casa, però explicant la història d'una noia que ha estat abandonada en aquesta casa i que durant molts anys no han trobat els pares, i viu entremig de tota aquesta gent. Una història memorable que segueix la línia, repeteixo, d'aquella gran novel·la que també es va portar al cinema, de La casa de les normes, les normes de la casa de la Sida. Seguim. Hi ha aquest llibre que ara... no acaba aquí, ara el veig. Aquest llibre de la Regina Rodríguez Sirvent, que és una escriptora que va néixer a Alp i es va fer molt famosa, ha venut molts i molts i molts de llibres, d'un llibre que se'n diu Les calces al sol.
0: A més a més,
1: i a més a més, curiosament, sempre la característica és que portes barrets. Veus, aquí la foto surt. Porta barrets i sempre els va canviant. Bé, ara ha tret un altre que també ja s'ha venut molt i molt i molt i molt i molt i molt, que se'n diu Les crispetes de matinada. Una novel·la sobre trobar el teu lloc en el món, que això també és difícil,
0: és complicat,
1: doncs ella de fet és psicòloga i sap una mica de què va la cosa. Ara ens anem a un llibre de proximitat, és aquest de Benet Salelles, que se'n diu Els jardins cap aquí, ara, aquí Els jardins de la Nora. Passa a Girona, Els jardins del doctor Figueres, però a més una història que poca gent sabia, que era que uns nens d'Àustria, acabar la Segona Guerra Mundial, que allà estaven molt malament, van ser acollits aquí per famílies de Girona, i és una història entranyable, però que a més encara, en aquest cas la Nora, aquests nanos van tornar a casa dels seus pares, però aquesta es va quedar aquí a Girona, i la història és molt i molt interessant. Encara hi ha la seva filla que viu aquí a Girona, la filla de la protagonista, d'aquesta senyora austriaca que va ser adoptada. Benet Salelles n'ha fet una narració molt, molt interessant, i que recomano la seva lectura. Però sí, llibres d'un escriptor, poeta, sobretot, traductor. Tu has sentit a parlar del Senyor dels Anells?
0: Sí.
1: Bé, el Senyor dels Anells són uns llibres molt difícils de traduir, són tres. Sí. Ahir s'hi va estar molt... Doncs la versió catalana de la traducció del Senyor dels Anells és Francesc Parcerisas. Ell ha traduït molts altres, però Francesc Parcerisas sobretot és conegut per poesia, però també ha fet alguns llibres, sobretot, molt personals. I ara n'ha fet un de molt i molt personal. És aquest.
0: Ja, sí, anem. Però del davant teu, sí.
1: Aquí. Ara, aquí. Aquest. Francesc Parcerisas, Fernan 80. Estampes, creació, evocacions i imatges. El que ha fet ha estat agafar tot de fotos familiars des que era petit i a base de les fotos explicar la seva vida, els seus moments, els llocs de vacances, la relació amb les famílies, com... És preciós, perquè a més escriu i diu les paraules necessàries per entendre la història. Fernan 40, de Francesc Parcerisas. En aquest cas entrem en el món, podríem dir, de l'autobiografia. Pròxim llibre és en Carles Rivera. Carles Rivera, conegut aquí a Girona perquè és periodista del Punt, però és un personatge doncs, que aquesta ha escrit molts llibres de reportatges, però aquesta és la primera novel·la, L'home de la trompeta. Juga entre la realitat i la ficció, però amb molta imaginació. Una novel·la que té aquests punts irònics sobre situacions reconegudes, però que en aquest cas les manipula i els crea com si fos una ficció. Carles Rivera, L'home de la trompeta, editat per l'editorial La Campana. Seguim. Una de les escriptores més conegudes que hi ha en aquest país és la Sílvia Soler. Molta gent diu, és la germana de l'Antoni Soler, i l'Antoni Soler diu, és el germà de la Sílvia Soler. Bé, doncs la Sílvia Soler fa poc ha tret un llibre a Univers, una col·lecció que molt maca d'Univers, de l'editorial Univers, que és uns llibres petits molt ben editats, de poques pàgines, que se'n diu La joia de viure, o sigui, La joia de viure. I en aquest cas invita a diferents escriptors, per exemple Rafael Nadal, Joaquim Nadal, Josep Maria Fonalleres, i tot una sèrie de gent que expliquin detalls que l'han emocionat, que formen part de la seva joia de viure. I en aquest cas la Sílvia Soler treu aquest llibre que es diu Eren tan joves, érem tan joves, escenes de la joia de viure. És aquest llibre que us recomano sobretot per portar-te'l i manejar-lo d'una manera...
0: Sí, és petita, pots portar un sí.
1: Són d'aquelles lectures de dir, tinc 5 minuts, a veure si serà bé, doncs quedes amb aquest. Seguim. He començat amb el Premi Llibreter, aquest premi que donen els llibreters, en aquest cas era a novel·la en català, i ara també hi ha un premi de llibreter d'assaig. En aquest cas l'ha tret, o l'ha guanyat la Marina Garcés, que va néixer a Barcelona l'any 1973, és una filòsofa molt reconeguda, ha vingut moltes vegades aquí a Girona a fer xerrades, conferències, ha fet diversos llibres, i ara ha fet un que va bé també perquè que a l'estiu no només és evasió, també va bé reflexionar, estar-se així tranquil·lament. Ja, aquest és La passió dels estranys. La Marina Garcés, que ha guanyat el Premi Llibreter 2026, que és la filosofia de l'amistat. L'amistat, per exemple, allò, quants amics tinc, no? I a vegades, quins són els autèntics amics, quina és la relació que hi tens? Diuen que les amistats més importants són les que fas quan ets jove, o sigui, quan ets criatura, quan tens entre 10 o 7, 8, 10, 15 anys, aquelles no les oblides mai més. Doncs bé, una mica va per aquí aquesta reflexió que fa Marina Garcés en aquest llibre que se'n diu La passió dels estranys. Com pots veure, vaig traient i vaig fent quantitat de llibres. A veure, els nanos també tenen material, també hi ha molt, cada vegada surten més llibres de nanos i de marinada, de tot tipus, I a l'estiu què surten? Tu devies fer els quaderns d'estiu.
0: Sí.
1: Miraves a comprar els quaderns d'estiu perquè repassessis el que fessis. Bé, això, amb els anys, doncs, el de quaderns d'estiu queda allò una mica, doncs, van canviant.
0: S'ha de trobar una altra cosa.
1: Van canviant els noms, però en el fons és més o menys. I ara ja no és quaderns, sinó juguem. Allò, que els nanos no quedin traumatitzats perquè han de repassar.
0: Haurem de fer un repàs ràpid amb aquests.
1: Combel, una editorial especialitzada en llibre infantil, doncs a través de la Mònica Badia, Laura Mitz Sairo, juguem a llegir. Més de 50 activitats lúdiques de comprensió lectora. I bé, doncs a dintre hi ha tota una sèrie de coses d'anar jugant com eren els quaderns d'estiu. Per exemple, hi ha aquest de juguem a llegir, que és aquest actiu que ara es veu a la pantalla, i després n'hi ha un altre de l'Àngels Navarro que se'n diu Llestos per aprendre, neuroeducació en el joc. Doncs és el mateix, activitats que estimulen les habilitats escolars, que és aquest. N'han sortit molts més, però vull dir que no hi havia cinc hagut i per tant n'he agafat dos com a representació. Sí. I com a llibre podríem dir que la gent jo aconsellaria que les regalés a Mainada, aquest llibre il·lustrat d'en Carles Sales i de la Laia Rampols. Això no és un llibre, és maquíssim perquè pràcticament no hi ha paraules, Diu, aquest llibre mostra 18 coses que pots fer amb un llibre i que no podries fer amb una pantalla. No t'ho creus? Gira la pàgina i ho descobriràs. No l'ensenyo perquè, és clar, el que has de fer és llegir-la. Si ara us l'ensenyo, sí, ja evidentment. Està, Però, de veritat, és el llibre que fa 50 que ha editat Carles Sala. I també és tot un reconeixement. És aquest llibre, que el trobareu a totes les llibreries. I acabo amb un llibre molt d'aquí, que és nostre, que vam a Girona, que és un llibre escrit per Miquel Borrell i Sabater. És un llibre editat per editorial Les Gavarres. Tu t'interessa en el rellotge, veig que no em portes.
0: No em porto, justament que parles d'aquest llibre, fa relativament poc van venir, te'n van passar per aquí.
1: I quin llibre és?
0: Els rellotges de les comarques gironines.
1: Molt bé. Aquest llibre, que és una manera d'acabar el programa, d'entretenir-se a mirar aquest llibre que hi ha imatge i l'explicació de cada imatge. Per tant, és un llibre que ja coneixes i que n'has parlat i tot això. I bé, allò que deia, tot això que us he dit, n'hi ha molts més de llibres, ja, però jo recomano que passegeu per llibreries, no us diran res si no compreu, però segur que trobareu aquest llibre que no busqueu.
0: Sí, jo de fet sempre que vull llegir alguna cosa vaig sense tenir-ne cap en ment.
1: I allà hi ha un llibre que t'està esperant.
0: I tant.
1: Molt bé, doncs això.
0: Doncs Guillem, moltíssimes gràcies per aquestes recomanacions. Estic segur que algú de nosaltres en seguirà alguna.
1: Molt bé.
0: Bona nit.

0: Els nuclis de Sarroqueta, Les Bordes i Adons, que depenen del pont de Suert, continuen rebent aigua potable a través de camions cisterna. Des de l'Ajuntament creuen que la situació no s'allargarà més enllà d'aquest mes d'agost, però, com dèiem, ja plantegen accions preventives. Són declaracions de Yolanda Ferran, alcaldessa del pont de Suert, a Catalunya Ràdio.
1: En el cas de Sarroqueta hem demanat autorització per fer un sondeig en un punt on previsiblement pot haver una bossa important d'aigua subterrània.
0: A Olost, a Lluçanès, en plena festa major, continuen les recomanacions de no fer servir l'aigua de l'aixeta pels alts nivells de manganès. Gil Salvans, alcalde d'Olost, confia aixecar les restriccions en els propers dies, però si no plou i l'aigua del pantà continua estancada, hauran de prendre més mesures.
2: Si el nivell de sequera augmenta tant, hem de passar a reduir un mínim entre un 40 i un 50% els consums d'aigua, perquè si no seria... no es podria arribar al nivell de subministrament d'aigua que tenim ara amb cubes.
0: Una reducció que també implicaria pagesos, ramaders i el sector industrial, que són els focus principals de consum d'aigua a la zona. Una escassetat que contrasta amb l'estat dels embassaments de les conques internes, que estan al 81% de la seva capacitat.
3: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu. Ràdio Vila-sacra.
4: I pau mental.
5: Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
6: Vols anar a la universitat? Tens dubtes sobre les proves d'accés? Entra al canal Universitats. El canal Universitats és l'únic lloc on trobaràs tota la informació 100% oficial i actualitzada sobre l'accés a la universitat. Dates clau, documentació necessària, cercador d'estudis, ajudes i com es poden demanar, recursos per preparar exàmens, tot ordenat i molt fàcil de trobar. Entra a universitats.gencat.cat i descobreix-ho.
7: Ei, he trobat un portal amb totes les respostes.
6: El camí a la universitat és més fàcil amb Canal Universitats. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: El que ara els arribava era tan bonic, que deien que no se n'havia vist mai cap de semblant a tota la rodalia. I l'anaven a veure de totes les cases i de tots els masos que hi havia per aquells voltants. Fins i tot una fada que transitava per aquells indrets es va voler arribar fins a casa dels pares del Jaumet per veure'l. I quan va comprovar que era de debò tan bonic com deien, o encara potser una mica més, li va voler fer una profecia.
1: Dia vindrà,
0: va dir la fada en un to pausat i solemne,
1: que aquest noi es casarà amb la filla del rei.
0: Els pares d'en Jaumet eren més aviat pobres i vivien molt modestament sense somiar grandeses. Per això no van fer gaire cas de les paraules de la fada i van pensar que potser havia parlat per parlar. Però el cas és que aquestes paraules es van començar a escampar talment com si tinguessin ales. L'un ho contava a l'altre, l'altre al de més enllà, i així corrien de casa en casa, de poble en poble i de vila en vila, fins que van acabar per arribar al mateix palau del rei d'aquell país. El rei, que era tibat i orgullós, quan ho va sentir explicar, va fer veure com si sentís passar un carro. Però no va deixar d'arrufar el nas, perquè tot plegat no li havia fet pas gens de gràcia. Tan poca li en va fer de gràcia que l'endemà mateix va guarnir i ensellar el cavall més ràpid que tenia a l'estable, i va muntar, i d'una sola tirada se'n va arribar a la caseta vora el bosc on vivien els pares d'en Jaumet. Fent veure que passava per allí per casualitat, el rei va entrar a la casa com si volgués reposar una mica i va poder comprovar per ell mateix que el nen era tan gentil i formós i eixerit com proclamava l'anomenada que havia arribat fins al seu palau, cada cop més amoïnat amb la idea que aquell marrec, fill d'una família sense riquesa ni noblesa, un dia s'arribés a casar amb una filla seva, va pensar que, per si de cas, valia més privar que pogués passar, d'una vegada i per sempre, i fora patir-hi més.
2: Teniu un fill molt rebonic,
0: va dir als pares d'en Jaumet.
2: I seria ben de planya que no pogués rebre una instrucció com cal. Si veniu bé, me'l puc endur al meu palau, on serà ben tractat i instruït perquè arribi a ser un cavaller.
0: Els pares, de primer, no hi venien gaire bé, però el rei va insistir, els va donar una petita bossa de diners i al capdavall va aconseguir endur-se el nen.
2: No patiu, que serà tractat tal com es mereix,
0: encara va dir abans d'anar-se'n. Però així que va ser lluny, va tancar el nen dins una caixa de fusta i la va llançar al riu perquè s'ofegués.
2: Apa, ja en parlarem amb qui et casaràs tu, si no et cases amb un anguila rai.
0: Va dir el rei amb una rialla de ferocitat. I tot satisfet i tranquil, se'n va tornar cap al seu palau. Però en Jaumet no es va pas ofegar. Les aigües del riu van dur la caixeta fins a la bassa del molí de la Llosa, on va ser recollida pel moliner. Aquest la va agafar, la va obrir i compteu com devia quedar meravellat en veure què hi havia dins. Va cuitar ensenyar-ho a la molinera, que en aquell moment sergia unes saques de farina i per poc que no es punxa amb l'agulla sequera en veure què li portava el seu home. Com que no tenien fills i eren gent de bona mena, els moliners el van adoptar, pensant que el cel els l'enviava. I van passar els anys i el noi va créixer i es va fer un xicot alt i ben plantat, que tothom tenia per fill del moliner. Un dia, el rei, que anava a la guerra, sovint tenia embolics de guerres i batalles, es va escaure a passar per davant del molí de la Llosa i hi va entrar un moment per desalterar-se. En veure en Jaumet, que es feia mirar de debò per la seva bona planta i la seva gallardia, va preguntar al moliner si aquell bon mosso era fill seu. El moliner, que no es podia malfiar de res, li va explicar com l'havia trobat dins d'una caixa de fusta quan era petit, que havia recollit a la bassa del molí. El rei va tenir treballs a dissimular la seva enrabiada i va pensar de nou com es desfaria d'en Jaumet per sempre. I així, en anar-se'n, va dir al moliner:
2: hauria de menester que el vostre noi s'arribés fins al meu palau a dur una carta a la reina que em convé que rebi sense trigar.
0: I li va donar una carta tancada, adreçada a la reina, en què li manava que tot seguit de rebre-la fes matar qui l'havia duta. L'endemà mateix, en Jaumet va sortir de bon matí i va enfilar el camí ral amb la carta del rei. Va caminar tot el dia i quan es va fer fosc, es va aturar en un hostal per posar-hi aquella nit. Havent sopat, cansat de tantes hores de camí, es va dormir a la taula mateix. Aleshores va entrar una colla de lladres i el capità, en veure el Jaumet adormit, el va escorcollar per veure si li trobava alguna cosa de valor, però no li va saber trobar sinó la carta del rei. Encuriosit, la va obrir i la va llegir, i allò que hi deia no li va fer gens de gràcia. Al capdavall era un lladre que també tenia els seus sentiments i va pensar que era una pena que un bon minyó com aquell que dormia amb el cap damunt la taula hagués de morir tan jove. I se li va ocórrer que tenia l'ocasió de salvar aquell xicot de la mort i alhora de jugar una mala passada al rei, una d'aquelles que es poden explicar tota la vida. Tal dit, tal fet. Com que tenia traça a imitar la lletra dels altres, perquè més d'un cop havia falsejat escriptures i documents, procurant fer-la igual que la del rei, va escriure una altra carta manant a la reina que, tot seguit que la rebés, fes casar el qui l'havia duta amb la princesa. La va cloure i, sense desvetllar-ho, la va deixar a la butxaca del gec d'en Jaumet. En despuntar el nou dia, en Jaumet, descansat i eixoribit, va reprendre el camí del Palau del Rei, on va arribar aquella mateixa tarda. Tot seguit que fou en presència de la reina, li va fer a mans la carta que havia rebut del seu marit, el rei. La reina, en llegir-la, es va sorprendre una mica de les instruccions que contenia, però com que estava molt avesada als desitjos imperiosos i a les rauxes del rei, que era geniut, manaire i rampellut, sense turbar-se gaire, després d'haver donat només un cop d'ull al portador i d'haver comprovat que era de bona presència i que li plauria per gendre, va donar tot seguit les ordres perquè el casament se celebrés aquella mateixa setmana. Ja ho crec que es va celebrar, amb tota la pompa i la solemnitat del cas, amb banquet, música, sarau i festa grossa. I la princesa, que era gentil i graciosa i de bon veure, i que sabia que les princeses no sempre poden triar marit, i a vegades els en toca un de vell i de lleig i desnerit, no s'hi veia de cap ull amb aquell mosso tan ben plantat a qui el rei, el seu pare, l'havia fet casar. Al cap de mig any, el rei va tornar de la guerra. No en venia gaire content, perquè, encara que no ho volia confessar, hi havia perdut més batalles que no n'havia guanyat, i tenia ganes d'esbravar-se. Ja us podeu imaginar, doncs, la ràbia, la ira i l'enfalloniment que se'n van apoderar quan, per postres, va saber que en Jaumet, en lloc de ser mort i enterrat, era casat amb la seva filla. Però s'ho va haver d'empassar, perquè el que ja era fet no es podia pas desfer. El rei no va tenir un altre remei que acceptar en Jaumet com a marit de la seva filla i futur rei del país, el dia que ell passés a millor vida. Però el rei tenia l'ànima plena de fel pel que li havia passat i això el privava de dormir. Rumia que rumiaràs, quin una en faria per tal de desempallegar-se d'aquell gendre que no li agradava, un dia li va passar pel magí encarregar-li que li anés a buscar tres pèls de la barba del dimoni i que no tornés a palau que no els dugués, tot pensant que la missió era tan difícil que gairebé segur que no se'n sortiria. El príncep Jaumet era valent i decidit, i res no li feia por. Va ensellar un cavall de pota lleugera i resistent alhora, i va fer via camí enllà disposat a complir amb l'encàrrec del rei. Després d'un parell de dies de cavalcar cap a Ponent, on li havien dit que el dimoni feia estada, va trobar pel camí un pobre vellet de barba blanca que caminava amb penes i treballs. Generós de cor i compadit del pobre vell, el va fer pujar a la gropa del seu cavall perquè anés més descansat.
3: I cap on vas, si es pot saber?
0: Li va preguntar el vell quan feia una estona que cavalcaven plegats.
4: Me'n vaig a cercar tres pèls de la barba del dimoni,
0: va dir en Jaumet.
4: Per encàrrec del senyor rei.
3: No és pas una cosa gaire fàcil,
0: va comentar el vell.
3: Però potser te'n sortiràs si fas cas del que jo et diré.
4: Prou que em faré cas,
0: va dir en Jaumet, content de les paraules del vell.
3: Mira, el dimoni s'està molt enllà, a l'altra banda del gran riu. En una casa de color negre amb una xemeneia molt alta, al peu d'un cingle amb un bati vermell. Cal que hi arribis amb la claror de dia, perquè el dimoni fa cap en fer-se fosc i en surt a trenc d'alba. Així trobaràs només la dimònia. Aquí has de demanar que t'amaguin un armari. Tu ets jove i ben plantat, i la dimònia no et sabrà dir que no. I a la nit, quan haurà arribat el dimoni, que la dimònia li arrenqui els tres pèls d'un a un.
0: Al cap d'una estona, el vell de la barba blanca va baixar del cavall perquè havia arribat a terme, i el príncep va continuar el seu camí. Cavalca que cavalcaràs, va arribar en un poble molt bonic, amb tot de cases amb teulades de color vermell i un campanar molt alt amb un penell dalt del cim. Però tothom estava trist i es dolia i es planyia com si hagués passat una gran desgràcia. Commogut per tant de dol i tristesa, el príncep Jaumet em va preguntar la causa a un home que duia una casaca amb botons daurats i que semblava que es planyia més que els altres, perquè era un conseller municipal.
5: Heu de pensar que a la plaça d'aquest poble hi ha una font amb 6 brocs. D'un en rajava vi de 15 graus. De l'altre, vi blanc. De l'altre, vi ranci. Del quart, moscatell. Del que fa 5, mistela. I de l'últim, aiguardent. I cap no s'estroncava mai. Ara s'han estroncat tots de cop i no sabem per què. Per això tothom està trist, i es dol, i es plany. Perquè això és la nostra misèria.
4: Prou que miraré de saber-ne la causa.
0: Els va prometre en Jaumet.
4: I quan tornaré, a passar us la diré.
0: Cavalca que cavalcaràs, van a fer cap a una gran pagesia, amb tot de coberts, d'estables i de pallers. Però també hi regnava la desolació i la tristesa, i la gent es planyia i gemegava. Va preguntar-ne la causa a un dels estadants, que duia una faixa vermella que li arribava fins al pit, i aquest li va dir:
6: heu de saber que en aquesta pagesia tenim una perera molt grossa que fins ara feia peres d'or, i això era la riquesa d'aquest casal i de tota la gent que hi viu. Però de sobte, i no sabem per què, n'ha deixat de fer. I per això, gentil senyor, ens veieu tan trists i endolats.
4: No us amoïneu més,
0: els va dir en Jaumet,
4: que miraré de saber-ne la causa i quan seré de tornada ja us la diré.
0: Finalment, després de molt cavalcar, va arribar al gran riu. Era tan ample que gairebé no es veia l'altra riba. Un barquer molt vell el va passar amb la seva barca. En Jaumet es va adonar que el barquer estava molt trist i va voler saber què li passava.
7: Heu de tenir esment que ja fa 50 anys que faig de barquer i ja en tinc un tip de remar i de passar gent d'una banda a l'altra. Ja us dic jo que és una feina ben galdosa, però no sé pas com ho he de fer per deixar-la.
4: Jo tampoc ho sé, però miraré de saber-ho.
0: Li va dir en Jaumet.
4: I quan tornaré a passar, us ho diré.
8: Ràdio Vila-sacra.
0: En Jaumet, que havia deixat el cavall a l'altra riba, va continuar a peu fins a casa del dimoni. La va veure aviat, de color negre, amb una xemeneia molt alta i al peu d'un cicle bombat i vermell. S'hi va acostar i hi va entrar sense por. A dins hi havia la dimònia, que no era pas lletja, tal com, no sabia per què, s'havia imaginat. En Jaumet la va saludar amb molt bones maneres i li va explicar què hi havia anat a fer: a buscar tres pèls de la barba del dimoni, per encàrrec de l'imperiós rei, i la solució dels tres problemes amb què s'havia trobat pel camí. A la dimònia, que era més aviat amable i acollidora, li va agradar de poder complaure un jove com en Jaumet, tan bon mosso i ben plantat. Li va prometre que l'ajudaria i quan s'anava a fer fosc, el va amagar dins un armari. Al cap de poc, a entrada de fosc, va arribar el dimoni. S'havia passat tot el sant dia fent mal per aquests mons i venia cansat i afamagat. Va seure tot seguit a taula, sense ensumar l'amagada presència d'en Jaumet, es va menjar goludament tot el sopar que li havia servit la dimònia i un cop tip de tant menjar, es va endormiscar. Aleshores, quan ja li havia agafat el son, la dimònia se li va acostar i d'una estrebada li va arrencar un pèl de la barba. El dimoni es va despertar de la sentida i va fer un crit espantós.
9: Ah! Ah! Era de l'infern! Perquè em despertava...